0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen...
3: programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
5: Jazzit.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te. Si del Moia Lloperet, o d'aquesta el rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola, l'escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
4: Vull dir, agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Tony Modulation.
8: Una persona de lo más particular.
9: Recuerda hablar lo menos posible.
10: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Mar Negre. Capítol 9. Paranys.
1: A Mallorca, d'això de posar paranys, en diuen parar garbellets. Sobretot si és a l'hora de caçar petits ocells. No et sembla que és molt bonic, això?
2: El que em sembla molt bonic és que sempre que tenim guàrdies et dediquis a manir l'espera amb històries, llegendes o curiositats lingüístiques. Deu ser el mosso d'esquadra més raro de tot el país.
1: Oh, no creguis. N'hi ha uns quants de ben estranys, eh? Alguns fins i tot es dediquen a escriure novel·les negres, que ja són ganes d'emportar-se la feina a casa, aviam si ens entenem. D'altres, encara pitjor, que tenen un club de lectura de novel·la negra i que, segons m'han dit, són lectors d'allò més fins. Uns altres que s'emporten la feina a casa. En conec uns quants que es dediquen a fer d'entrenadors de futbol de xavals. Que això està molt bé. Però n'hi ha un altre, que és àrbitre de bàsquet. I això sí que és viure al límit. I fins i tot n'hi ha un que a les hores lliures fa la Torre Eiffel amb escuradents. I diu que això li va bé com a exercici mental per desconnectar i prendre més perspectiva per resoldre els casos que té entre mans.
2: Cadascú s'entreté com pot. O sigui, que a Mallorca en diuen parar garbellets i se suposa que això és el que estem fent nosaltres?
1: Correcte. A mi això de l'afició per la llengua em ve dels avis. Em sembla que aquesta no te l'he explicada mai, d'història.
2: Aviam, sóc tot a orelles. Tanmateix, no ens queda més remei que esperar. Sort que aquí al cotxe tenim aire condicionat, que si ho haguéssim de fer fora ja ens hauríem mort deshidratats.
1: Doncs espera't, que avui al matí he sentit a la ràdio en Tomàs Molina i n'ha deixat anar una de bona amb aquell optimisme que sempre el caracteritza.
2: Què ha dit?
1: Que tenia una bona notícia. Que estàvem vivint l'estiu més fresc de la resta de la nostra vida.
2: Prefereixo que m'expliquis qualsevol història dels teus avis que no pas que em parlis del temps, que això sí que em posa de mala hòstia.
1: Doncs els avis, veient que els franquistes havien entrat a Barcelona i que ja no hi havia res a fer, varen marxar cap a la frontera i varen passar cap a França, on hi tenien parents que hi havien anat i s'hi havien establert molts anys enrere amb la crisi de la filoxera i tot això. Van decidir que hi anirien un temps i que ja tornarien. Van agafar les claus de casa, els diners que varen poder replegar i les coses mínimes de roba i el que tenien, perquè sabien que haurien de marxar a peu. No és que sigui lluny, però millor viatjar lleugers. I saps quina és la cosa més preuada que es varen endur i que no varen voler deixar enrere?
2: No en tinc ni idea, però així com ho expliques, segur que ha de ser una sorpresa de les grosses.
1: Es varen endur un sol llibre, que per ells era el tresor més important que tenien a casa. El Diccionari de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra. Un dia, llegia les memòries de l'Antoni Rovira i Virgili i explicava que en plena retirada, al mig de la muntanya, hi havia molta altra gent que es van portar el diccionari, perquè sabien que mentre conservessin la llengua, conservarien la seva manera de ser i mai ningú no els hi podria prendre. Va ser llegir això i posar-me a plorar pensant en el que m'havia explicat l'avi. I suposo que per això la llengua m'interessa tant, així com les llegendes i les rondalles de casa nostra i de la nostra terra. Ser empordanès deu ser això. I ser català també. Així que, ja ho veus, tu i jo aquí, parant garbellets, a veure si enxerpem algun pardal o un voltor carronyaire posats a fer.
2: He de reconèixer que si aquesta vegada tu i l'Ares encerteu la hipòtesi, no em quedarà més remei que arribar a la conclusió que els homes penseu només amb la polla.
1: El refranyer popular és ben savi. Quan el cap de baix s'engalaverna, el de dalt no governa. I em sembla que això ha passat tota la vida i continuarà passant tota la vida. La qual cosa demostra que la lletra ferida és algú molt intel·ligent, que sap emprar totes les armes al seu abast, fins i tot també les de la seducció.
2: Jo espero que us equivoqueu.
1: I jo que l'ego pugui amb ella i la nostra trampa acabi de funcionar. Si tot va com toca, avui podrem identificar la lletra ferida i llavors ja només l'haurem de seguir nit i dia. D'aquí a dos dies comença la Vila del Llibre de la Rambla i allà la podrem detenir.
2: D'acord. Repassem les dades. Gràcies als companys de la científica aconseguim descobrir una empremta a la casa de Fogueroles i es descobreix que és una talla anormalment petita per una persona de l'alçada que el forense indica que ha de tenir el nostre assassí, en funció de la informació que ha pogut obtenir dels dos primers cadàvers, que és algú de més de 1,80 m. Això et fa sospitar que l'assassí no és un assassí, sinó una assassina.
1: Exactament. No quadra gaire la mida del peu, i això fa sospitar que és una dona, i és llavors quan l'inspector Serra comença a veure la possibilitat no només que sigui una dona, sinó que a més tingui relació amb algú de la nostra comissaria, i que segurament aquest algú no sap que la seva parella és l'assassina ni en té cap sospita. Això pot explicar que tingui alguna informació privilegiada.
2: I és quan decideix esbrinar quina gent pot estar sortint amb una dona al voltant de 1,80 m, que té un 42 de peu. I per això decideix muntar la festa.
1: Exacte. Jo li vaig demanar com podríem trobar aquesta gent en una comissaria tan gran on no tothom coneix a tothom, i no podíem dir que estàvem buscant una dona amb aquestes característiques. Així que l'inspector decideix organitzar una festa informal per homenatjar les parelles dels agents. Té la gran idea de dir que ha arribat el moment de fer un reconeixement a les persones que hi ha darrere dels agents, a les famílies, i fa una recomanació que tothom de la comissaria hi vagi amb la seva parella, perquè els vol donar un objecte i un reconeixement, i que després hi haurà un sopar.
2: I això ens permet observar una per una les parelles de tots els nostres companys. I és quan només trobem una candidata. La parella del Raymond Borny, caporal dels antiavalots, de qui no sabem absolutament res, però que coincideix amb alçada i segurament amb peu amb la nostra sospitosa. I aquí comença l'operació Garballet.
1: Que ara veurem si surt bé. L'inspector li ha demanat al nostre agent que faci una feina especial com a suport al nostre grup d'investigació. Que retorni als companys de la científica de Barcelona i al jutjat l'original de Flors del Calvari, el que vàrem trobar al pis de Folgueroles des d'on es va disparar contra Jaume Coll Mariner.
2: I aquí és on jo em perdo, no entenc res.
1: La idea és que ell li comuniqui a la dona que té aquest encàrrec especial i que, a més, li expliqui que hem trobat l'empremta de la sabata i que ben aviat es publicarà als mitjans, que encara no ho hem fet per no posar l'assassina en alerta. També li comunicarà que hem descobert que és una dona. Vaja, li ho garlarà tot, perquè, per descomptat, ell haurà anat demostrant l'interès en el cas fins ara i ell es podrà vantar de tenir informació reservada.
2: O sigui, l'estem emprant una mica per fer-se el xulet.
1: Exacte, una mica no, totalment. Això hauria de fer que l'assassina es posi nerviosa i que quan en Raymond marxi cap a Barcelona, ella surti de casa, i aquí és on entrem nosaltres.
2: Que l'anirem seguint discretament. La pararem en un control casual que ens permetrà saber-ne el nom i marcar el seu vehicle i tenir-la controlada en tot moment. És cert que la podríem haver seguit des del primer dia, però en Raymond no és imbècil i s'hauria adonat que la seguíem, sobretot quan estiguessin junts. I per això tota aquesta parafernàlia.
1: Que pot ser que se'n vagi a la merda i tot sigui només un cúmul de casualitats, i ella no sigui la lletra ferida i estiguem equivocats del tot. Però això només ho podrem saber d'aquí a uns quants dies. De moment és l'única pista que tenim i l'hem d'aprofitar al màxim. Així que hauríem d'intentar saber qui és aquesta dona.
2: Fet.
3: He de reconèixer que les informacions que he aconseguit saber m'han trasbalsat una mica. Mai no se m'hauria ocorregut que ja sabessin ells que sóc una dona. Pensava explicar-ho jo mateixa després del meu proper assassinat i que per primera vegada m'hagin passat la mà per la cara. No m'ha fet gota de gràcia. Això vol dir que aquests de la científica... Ai, fan bé la seva feina. I tant que sí, oh! I de reconèixer que sempre els havia subestimat i que sempre havia cregut que tot era pura feixenderia motivada per l'èxit insultant del CSI, que ja podeu dir el que vulgueu, que és una sèrie que va estar bé la primera temporada, però que després han estirat com un xiclet. Sembla que els guionistes hagin anat a un campus d'estiu amb en Benet i Jornet. Home, no fotem! Amb tots els respectes per en Benet i Jornet, que jo, amb les seves sèries, hi he passat moltes estones memorables. Mira, fins i tot recordo alguns claus memorables de tarda amb un xicot que tenia aleshores i que es posava calent cardant mentre de fons teníem el cor de la ciutat. Ja ho veus, cadascú s'excita com pot. Doncs això, que el tema del FSI els ha donat un poder a aquests nois que ara es creuen els reis del mambo. Però els nostres deuen ser bons. Perquè, segons que m'han explicat en Raimon, no és fàcil treure una empremta. També he de reconèixer que m'ha fet gràcia saber que la sergent Siquier i el caporal Vaireda han tornat al cas. Ai, al final han vist que no tenen ningú millor que ells dos per intentar atrapar-me. I si abans hi tenien interès, ara s'esforçaran més, perquè hi deu haver alguna cosa personal. També, i això vulguis o no, a mi això em motiva. Un bon enemic, sempre ho he dit, i si algun dia m'atrapen, cosa que dubto, se'm faran creus d'haver-me tingut a tocar i que l'inspector Serra em regalés aquella insígnia. Va ser tot un detall per part seva organitzar una festeta per fer un reconeixement a les parelles dels agents de la comissaria. I tot va estar molt ben organitzat, amb molt bon gust. I em va encantar que en Raimon m'hi portés. Va ser com un reconeixement implícit en societat de la nostra relació. Oh, oh, oh, pobre. Quan s'assabenti que només ha estat una excel·lent font primària, se'n ressentirà. No ha tingut gaire sort amb les noies, el pobre. Sempre buscant un amor romàntic. I, en canvi, amb aquest cossarro que passeja, abonat a les relacions efímeres... Ah. No és que em faci escarafalls, aviam. Sempre ha tingut clar que són preferibles uns quants claus que unes quantes palles. Però, en el fons, és un romàntic que busca crear una família i una estabilitat. I crec que pensa que a mi ho podrà aconseguir. Ai, ves per on... El més a prop de crear una família que haurà estat és en la seva relació amb una de les assassines en sèrie més mortíferes del país. Veure-ho per creure-ho.
1: Atenció a totes les unitats. El paquet es posa en marxa. Si segueix la rutina de cada dia, es dirigirà cap a la feina a la biblioteca. Podríem improvisar un control a Can Duran i allà procedir-ne a la identificació.
4: Rebut. Totes les unitats en posició.
5: Creus que funcionarà?
1: És la millor manera de fer-ho. Un control rutinari que ens permeti comprovar l'afiliació i acabar amb èxit el seguiment d'aquests dies i poder marcar el cotxe. Un cop que tinguem això, ja citarem la directora de la biblioteca perquè ens ajudi i ens doni clarícies.
5: Doncs vinga.
6: Aquí unitat 4. Dispositiu muntat. Ja veiem el cotxe. Procedim a identificació. Passem filiació en haver acabat el servei. Procedirem a registre rutinari del vehicle per poder col·locar la balisa de seguiment.
5: Rebut. Bona feina i màxima precaució. Si és la nostra sospitosa, és molt perillosa.
6: Rebut. Fem trobada a comissaria per retre comptes després del servei.
5: Rebut. Ens veiem ara. Aneu amb compte.
3: He de reconèixer que m'ha pujat l'adrenalina quan he vist que em paraven i em demanaven la documentació. Però no m'hi podia negar. Just davant de Can Duran hi havia un operatiu muntat i ens anaven parant a tots. Si hagués fet qualsevol maniobra estranya, hauria aixecat sospites. I, a més, estic tranquil·la, perquè no crec que els Mossos estiguin buscant ningú a Figueres. Però, tot i així, he sentit aquesta emoció, aquesta acceleració dels batecs del cor, aquesta intensitat màxima. I al final, tot ha quedat en no res. Un simple control rutinari. Havien rebut un avís que hi havia hagut un trasllat de gossos criats il·legalment i estaven revisant els cotxes i per això ens han anat fent baixant i ens han fet obrir el maleter. Una simple identificació rutinària i després de cap a l'aparcament. Arribar un quart d'hora tard a la feina, però no m'ha calgut justificar res perquè la directora anava 3 cotxes darrere meu i també l'emparada, o sigui, que estàvem igual. Al final es veu que tot ha quedat amb no res, que han trobat el cotxe amb els gossos en un altre control i han disparat el dispositiu en el qual m'havien parat a mi. O sigui que tot ha quedat a no res. I sort que ha estat així. I que jo, el cotxe, només el faig servir per desplaçar-me, però mai no hi he posat cap cadàver. Que ja conec prou els procediments i sé quantes vegades la gent cau perquè acaben trobant rastres de sang al seu cotxe. A mi no m'enxamparan per això. I si ho puc evitar, no tornaran a trobar cap empremta meva. Això va ser una bona cagada, ho he de reconèixer. També ha estat bonic notar aquesta pulsió, aquesta sensació d'estar viva. Sobretot perquè avui a la tarda inauguren la Vila del Llibre a la Rambla i demà hi baixaré. Tinc ganes de sang. En Raimon està controlat perquè té guàrdia. Es veu que hi ha un partit de rugby d'aquests de màxima rivalitat i ha d'estar preparat per poder intervenir si cal. I això no serà un problema. Li he dit que passaré tot el dia amb les meves amigues a Barcelona, que anirem a dinar i al teatre i que ja tornaré demà, que no es preocupi. I ell ha estat content que tingui plans, que així no es mortifica per no poder estar amb mi els dies lliures si ell ha de treballar, que això es veu que li fot molta ràbia. O sigui que havia lliure per demà i, a més, ja ho tinc tot planificat. Ja sé qui serà la meva propera víctima. I això em fa estar especialment contenta, atenta i predisposada a continuar amb el meu pla.
7: Bona feina, nois. Ja tenim el cotxe localitzat, un bon dispositiu per la Vila del Llibre de demà, i si no ens hem equivocat, ja sabem a qui estem perseguint. Carme Navarro Vázquez, nascuda a Girona el 23 d'abril del 1981, així doncs, 43 anys. Bibliotecària de professió, però llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona. Màster en Literatura Comparada. Un doctorat en curs matriculat a la Universitat de Perpinyà. Està fent de lectora a la Universitat de Zagreb i va estar un any més a Montpellier com a lectora. Però la van expulsar després d'una discussió amb uns quants companys de departament. En tornar a casa, va treure les oposicions com a auxiliar de Biblioteca Figueres, on es va instal·lar el pis que una tieta seva tenia aquí, i on està empadronada. Però des de fa uns quants mesos té una relació i comparteix habitatge amb el caporal dels grups antiavalots, Raymond Borny. Ella fa 1,80 m d'alçada, i no sabem el peu que calça. Va jugar bàsquet en la seva etapa universitària a Girona i no se li donava malament. Era una bona alè, amb un bon tir exterior. I si els nostres càlculs no fallen, és la responsable de 3 assassinats fins al moment. I és a les nostres mans evitar que la xifra augmenti.
2: De totes maneres, el que continuo sense entendre és per què ha començat ara a matar i quina finalitat tenen els seus assassinats. No ho puc entendre.
1: Moltes vegades no en tenen, de finalitat. No cal anar a buscar sempre 3 peus al gat, que no sé per què se'n diu així. Perquè ja em diràs que és fàcil trobar 3 peus amb un animal que té 4 potes. Però ara no entrarem en disquisicions lingüístiques. El cas és que la Carme arriba un dia que se li gira el cervell i comença a pelar escriptors. Vés a saber per què. I demà, quan la detinguem, potser ens ho explica i llestos. No cal menjar-se més el cap.
5: podria ser que no sigui així.
1: El què?
5: Que no sigui buscar tres peus al gat, sinó tres pèls al gat. I això ja tindria un sentit.
1: Ara no t'entenc. Els gats en tenen un fotimi de pèls.
5: Sí, però no hi ha cap gat que tingui més de dos colors diferents. I potser d'aquí això dels tres pèls. Sigui com sigui, hauríem de citar la Nati i parlar un moment amb ella.
1: Amb qui?
5: Amb la Nativitat Vilanova, la directora de la Biblioteca Carles Fages de Climent i, segons sembla, la cap de la nostra sospitosa.
1: La coneixes bé?
5: Som amigues de la colla de quan estudiàvem a Girona. Li podem explicar amb tota tranquil·litat el cas i ella no dirà res. I, en canvi, ens ajudarà en tot el que pugui.
1: Doncs ja fem tard a demanar-li que vingui. Si apareixem nosaltres per la biblioteca i la Carme ens veu, ho haurem esgarrat tot.
5: Tens tota la raó. Li demanaré d'anar a fer un cafè a Roses, assegurem-nos la discreció. Si hi ha un lloc que està petat per aquí a la vora a començaments de juliol, és Roses. Allà segur que passarem desapercebuts.
1: Una de les coses bones d'aquest local és que sempre intenten posar música en català. Així, si entra qualsevol guiri, potser li ve la curiositat i vol descobrir quin grup canta i aprèn alguna cosa interessant del país que ha visitat, més enllà d'haver-se tajat a base de sangries i d'haver menjat alguna que altra paella infame per la qual li han arrencat el cap i ni tan sols se n'ha adonat. I, a més, els del país tenim un refugi on sempre som benvinguts. És trist que sigui així, però sort que aquí, com a mínim, en tenim un. A molts pobles ni això.
5: Doncs mira, ja t'agraeixo la descoberta. Jo no hi havia estat mai aquí. No sé per què, però sempre tinc més tendència cap a Sant Martí d'Empúries, l'Escala o cap a Llançà. Però suposo que m'hauré d'acostumar a venir amb la nena aquí. Les criatures adoren la sorra. Mira, per allà ve la Nati.
8: Bon dia, Antònia, com estàs?
5: Molt bé, i tu, com va tot? Et presento el caporal Estanislau Baireda.
1: Tot un plaer.
8: Igualment, em teniu molt intrigada. No sé en què us puc ajudar.
5: Mira, el primer que t'hem de demanar és la màxima confidencialitat. De la teva col·laboració en pot dependre la vida d'alguna persona. I per això t'hem de demanar la màxima discreció. Podem comptar amb tu?
8: Per descomptat.
1: Doncs mira, perdona que et tutegi, però l'Antònia m'ha dit que sou amigues i m'he pres aquesta confiança.
8: No hi ha cap problema. Ja podeu explicar-me el que vulgueu.
5: Tenim importants sospites que apunten que la Carme Navarro, que treballa a les teves ordres a la biblioteca, pugui ser el lletre ferit. Abans que puguis dir res, totes les proves i les nostres investigacions apunten que l'assassina és una dona de més de 1,80 m d'alçada i que té un 42 de peu. Vam aconseguir allà una empremta en el pis de Fogueroles, que va ser el que ens va posar sobre la pista bona, i a partir d'aquí hem començat una investigació que ens ha portat fins a ella.
8: Mare de Déu! Això sí que no m'ho esperava de cap de les maneres.
1: Necessitem que ens diguis tot el que saps d'ella i si creus que pot haver-hi algun motiu que pugui explicar aquests assassinats.
8: La Carme té unes idees una mica estrambòtiques pel que fa a la literatura del país, això sí que és veritat. Va treure l'oposició fa uns 7 o 8 anys. Sé que havia fet estades a l'estranger, a diferents universitats, on havia estat com a lectora primer i després com a contractada, però no havia acabat de triomfar, i tampoc aquí, a casa nostra. Sé que escriu. Ha guanyat algun premi local de relat en diferents ajuntaments, en aquests concursos petits, municipals, que es fan a tot arreu, però també sé que mai no ha passat d'aquí. Vull dir, sé que té com a mínim dues novel·les que ha anat presentant a concursos i a diferents editorials, grans i petites. Però mai ningú no li ha fet cas. I el dia que es van encarregar amb Bessonov, va dir quelcom molt cruel, però que es va complir a la perfecció. Ja veuràs com avui tindrem un munt de gent que vindrà a treure els seus llibres i ja veuràs com la seva darrera novel·la es vendrà molt les properes setmanes.
5: I va tenir raó?
8: Absolutament. Aquella mateixa tarda no ens va quedar cap llibre seu i es van filar les llistes de vendes com a mínim fins al segon assassinat. La Carme sempre ha defensat que quan més s'interessa la gent per un escriptor són els primers 15 dies després de la seva mort. I en això no li falta gens de raó.
1: I és cert, això?
8: Sí. Pot semblar un mite, però és absolutament cert. Quan mort un autor, sigui quin sigui, els préstecs es disparen i les vendes també. Pel que fa a la Carme, sempre ha estat una noia discreta, complidora, però cada vegada que apareixia una nota sobre un debut prometedor, s'emprenyava bastant, sobretot perquè suposo que pensava en les seves novel·les i en què ella no havia aconseguit fer el salt encara. Però vaja, no sé si tot això pot ser el motiu per voler matar algú. Perquè si és així, aquest país és ple de possibles assassins. Hi ha una quantitat immensa de gent que escriu o que vol escriure. Les escoles d'escriptura són plenes i cada vegada n'hi ha més, però hi ha ben poca gent que se'n surti. Si tothom que ha estat refusat per un editorial ha d'anar apel·lant la competència o els editors, és que en dos dies no ens quedarà sistema editorial perquè seran tots morts. Potser la Carme és molt diferent i realment sí que ha comès aquests assassinats, però hi deu haver una altra motivació.
5: O potser no, Nati, o potser només és una dona que està veient que no es compleixen els seus somnis i que ha decidit posar-hi remei pel seu compte i a la seva manera. Una fórmula bestial, és cert, però no podem saber què passa pel cap de la gent. Això només ho podrem saber quan li ho preguntem a ella, si és que realment ella és la dona que estem buscant. De moment, demanarem que guardis la màxima discreció.
8: No patiu per això.
1: Disculpeu un moment. He d'agafar aquesta trucada. És de la comissaria.
5: Sí, fes, no pateixis.
1: Esteu totalment segurs del que m'esteu dient? Perfecte. Moltes gràcies i molt bona feina. Ho tindrem en compte. I tant que sí. Ara és molt important que algú pugui comprar les mateixes places al seu costat o el més a prop possible. És imprescindible poder tenir-la controlada en tot moment. Compreu ja els bitllets. Si necessiteu qualsevol justificació o autorització, la demaneu a l'inspector Ares Serra, que no hi posarà cap entrebanc. Que assigni ell els membres del dispositiu.
2: Ha passat res greu?
1: No res, que sembla confirmat que demà ens n'anem d'excursió cap a Barcelona. Espero que t'agradi tant l'atenció com l'aixafogor.
5: No m'agrada ni una cosa ni l'altra. Però si no ens queda més remei que ballar, doncs ballarem.
1: Doncs ja ens podem preparar. Nosaltres hi anirem en cotxe. Però fa una estona la Carmen Navarro ha comprat un bitllet per demà a l'AVE que surt de Figueres Vilafant a les 8 del matí i arriba a Sants a les 9.
5: Doncs ja ho tenim. Demà, Vila del Llibre de la Rambla i tota la carn a la graella.
9: Heu escoltat Parar per anys, capítol 9 de Mar Negra, de Sebastià Benassà, una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Abel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Juanjo Alfonso, Ildefons Clos, Enric Frigola i Nativitat Vilanova. I al capítol següent i final, la ciutat de Barcelona es vesteix de gala per acollir la Vila del Llibre de la Rambla. Aconseguiran la nostra parella de Mossos aturar la lletra ferida abans que el sector del llibre pateixi una nova sotragada?

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència, i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les mines i els pous, i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local, interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià, i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Pere Sant Romà, saurí.
1: Una deu és un naixement d'aigua a la superfície terrestre provinent d'una capa aqüífera. Mina, del llatí mina, procedent del grec antic mena. Una mina és una excavació subterrània que serveix per recollir i conduir l'aigua. Solen construir-se en terrenys permeables on no hi ha deus i on cal aprofitar l'aigua superficial. Pou, del llatí puteus. Un pou és una excavació vertical i profunda, generalment circular, amb una boca protegida que es fa al sòl per tal d'arribar a una capa aqüífera.
2: Ramó de pedra.
1: Ramó de pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La terra amaga molts tresors. Nosaltres avui en destaquem l'aigua que brolla de forma natural de les deus. Però quan això no succeeix, les mines són una solució que ha permès extreure aigua per al seu aprofitament. Els pous són excavacions més profundes, però la seva finalitat és la mateixa. En un temps de sequera, qui troba aigua, troba or. I en Joan Carles Blanc ens dona a conèixer com la sequera del segle XIX va afavorir els projectes per pal·liar-la.
3: De fet, antigament, sota el segle XIX, a la Riera i voltants, hi ha diversos projectes de fer mines per captar aigües subterrànies per pal·liar el problema que hi havia de sequera, no?, o de manca d'aigua, no? Perquè al segle XIX els pobles del voltant del Baix Gaià doncs, creixen molt demogràficament, hi ha molta necessitat de conreu i hi ha poca aigua. Llavors hi ha baralles per l'aigua i llavors necessitats des de les institucions, els ajuntaments, de trobar altres cabals d'aigua, no?, a part del riu, que és el fàcil, no?, com si diguéssim, buscar altres tipus de cabals, no? I que la Riera en diversos projectes sobre mines i minetes per poder buscar aquesta aigua subterrània per poder pal·liar aquest dèficit.
2: Ramó de pedra.
0: En Ricard Ramon, autor del llibre La lluita per l'aigua a la conca del Baix Gaià, regadiu, molins i conflicte, publicat per Cossetània, ens explica amb més detall aquests intents de fer mines.
4: Un altre element, una infraestructura hidràulica subterrània, i diguem-ne més o menys relacionades, com he comentat abans, és les mines, que en algunes zones del Camp de Tarragona són molt importants. De fet, com més anem cap al sud del Camp de Tarragona, doncs cap a la Canonja, Reus, i cap al sud del Camp de Tarragona, són molt importants les mines, que de fet eren pous, no? Eren pous que, on l'aigua continuava canalitzada de manera subterrània, no? I llavors s'elaborava un desnivell a sota terra. En aquesta zona nostra de mines d'aquest tipus, mines, diguem-ne, el model aquest característic més de la part més occidental del Camp de Tarragona, aquí no n'hi havia, però hi va haver intents. I, de fet, en el meu llibre ho explico, hi va haver diversos intents aquí a la Riera, als segles XVIII i XIX, de fer mines, i mines, estem parlant de mines molt llargues, estem parlant d'un i dos quilòmetres, de canalitzar aigües per sota terra, bàsicament per poder moure les aigües d'una banda cap a l'altra. Aquí va haver projectes, però els únics que es van arribar a fer va ser el de la mineta d'Altafulla, que és el que ja vaig explicar en el llibre, una mina petita que hi ha aquí a la Riera, a la part inferior del poble, i llavors hi ha aquestes tres mines que hi ha a Ferran. A Ferran n'hi ha una, que jo crec que és un cas molt interessant, ara ja no existeix, perquè queda sota l'autovia, no? Però és un cas molt interessant, que era l'ús d'aigües del Gaià, és a dir, no estem parlant d'aigua subterrània, estem parlant d'aigua del riu Gaià, però que arribava a un rec, el rec de Puigjover, sota Ferran, però llavors aquest rec, a un determinat moment, anava sota terra i feia 800 metres sota terra per arribar a la Mora, per superar l'alçada que hi havia fins a arribar a Mas de Marquès. Hi havia 800 metres d'aigua sota terra. No? I aquesta és una infraestructura que jo crec que avui ja està. De fet, hi ha l'autovia i avui aquesta infraestructura, però convé tenir present que hi havia aquest mecanisme per poder fer arribar insisteixo, l'aigua del Gaià fins al que avui és la Mora. I això és una cosa, una obra que es va fer al segle XVIII. Una obra, estic parlant de fer 800 metres, de fer un túnel subterrani de 800 metres per canalitzar l'aigua per regar unes finques. Jo crec que aquest seria l'altre element característic, tot i que, com he dit, les mines aquí, en aquesta zona nostra, dels Baix Gaià, no van arribar a ser tan importants.
0: En Ricard Ramon ens exposa que parlar d'aigües subterrànies és també parlar de pous.
4: D'aigües subterrànies també podríem parlar de pous. De fet, estem parlant de pous. La sínia és la maquinària per elevar l'aigua, per aixecar l'aigua. Doncs, bueno, és el mecanisme ja des de l'època antiga, doncs, per cobrir un desnivell. No? Cobrir un desnivell. Podríem parlar de pous, podríem, en general, i d'altres mecanismes, diguem-ne, doncs, de bombes hidràuliques, que han servit també en els últims segles per elevar l'aigua.
0: I en Jordi Sunyer ens mostra com les sínies també són pous.
5: És que les sínies, en el fons, són pous. El problema és com extreus aquella aigua que no sigui a galletes, no? I llavors, per això, aquest sistema, estava l'aigua en una tal profunditat que permetia, amb una estructura de cordes, de llivans, que n'hi deien, extreure l'aigua de manera senzilla. Podia estar a 8-10 metres l'aigua del subsol. O sigui, no estem parlant de pous de 70 metres de profunditat. Avui en dia es poden fer pous, quan ja va arribar l'electricitat, la benzina, els motors elèctrics, es van fer pous a qualsevol profunditat. Per què? Perquè amb un motor pots extreure aigua. Però fins que no hi va haver els motors, els pous eren, en aquest cas, aquí, amb poca profunditat i amb un sistema de tracció, diguem-ne, molt, molt senzill. Uh-huh. A través d'animals.
0: I el saurí Pere Sant Romà, com en Jordi Sunyer, ens explica l'evolució del sistema d'extracció d'aigua.
6: El sistema d'abans, doncs ja sabem que era una corriola, una galleta, no? Després van venir les bombes que n'hi havia de pistó o n'hi havia d'això, i actualment es fa amb bombes submergibles i inclús amb plaques solars, l'energia. O sigui, tot anem canviant.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Tornem a posar la mirada al segle XVIII amb en Ricard Ramon a la conca del Baix Gaià i

0: Comentava Enric Ramon que els últims dos segles hi havia molta més aigua i com molt bé resumeix el saurí Pere Sant Romà, els pous tenen com a objectiu trobar aigua, especialment davant de la situació actual.
1: Bueno, el que anem buscant un pou bàsicament és l'aigua, perquè la missió d'un pou no és fer més metros, ni fer menys metros, ni fer més fondo. Bàsicament la funció és trobar aigua. No sempre es troba, perquè ja ho dic, hi ha un tant % dels casos que se m'escapen, se m'ha escapat i s'escaparan. Però bàsicament es troba aigua. Llavors és la missió d'un pou. I de pous n'hi ha de moltes maneres. És igual que cotxes, no? Que hi ha diferents models i diferents funcions de cotxe. I tot té el mateix nom, cotxe. Un pou també, pou. N'hi ha més amples, més estrets, més... Té la missió de trobar aigua. I actualment, doncs, la veritat, també se'n troba, però és més difícil. Perquè és un problema no allò que diuen preocupant, com se'n diu. Dramàtic, dramàtic, dramàtic. I anem a més, eh? La situació anem a més, eh? Mentalitzem-se tots, eh?
2: Ramó de Pedra.
0: Construir un pou no és tan senzill com sembla. S'han de tenir en compte diverses variables. El saurí Pere Sant Romà ens n'explica alguns detalls, exemples i característiques.
1: Les actuacions de tot el que és la vida en si. Abans llauraven amb un matxo, una mula, i ara lloguen tractors i uns grans tractors que porten uns aperos de 3 metres d'amplada, per dir alguna cosa. Ha canviat tot. Tots han canviat. Les persones, el mode d'actuar, han canviat. Per bé o per mal, això està per veure.
3: És a dir, abans pic i pala, entenc?
1: Sí, i tant. Encara en faig fer alguna, eh? Sí, encara en faig fer alguna, encara. Bueno, o amb una rata encara en faig fer algun. Si veig que és poc afundada, doncs sí, vinga, va, provem-ho així. I llavors has d'anar molt fi, eh? Perquè si el fas amb una màquina, hi han d'anar 30 metres més avall. Doncs pues mira, si van. Ara, manualment, si has d'anar, no 30, 3 metres més avall, ja és... Avui se'n fan de 2 i 300 metres. Però la previsió eren de 250-300. O sigui que la previsió ja era aquesta. En canvi, a prop de mar, doncs la veritat, has d'anar amb molta cautela, perquè fent pou no és fent forat, i has de veure que no et vingui la salada. Perquè si et ve la salada ja l'han fotut. Teòricament, si el terreno no s'esllavissa, se fa un forat, i després s'entuba, perquè no caigui al terreno. És que, esclar, cada pou té el seu tarannà. És un món a part, això dels pous i l'aigua. És que, com que no és palpable, que evidentment no és palpable, no ho veiem, ja ho dic jo, hi ha un 15% dels casos que s'ha escapat.
0: Actualment, la construcció de pous continua tant a petició de particulars com de l'administració local. En Pere Sant Romà ens comenta quants pous ha construït fins al dia d'avui.
1: Perquè n'he fet tants durant 50 anys que en porto 185. I ara n'hi tenia a fer dos més. Vull dir, no faig res, jo faig fer. Ojo, que jo dissenyo, aquí va, aquí, punt.
3: Mm-hmm. Vostè diu que la conca del Gaià és molt, molt bona, rica en aigua subterrània, sí. Tot i que el Gaià, evidentment...
1: Evidentment el Gaià no, però la conca sí. Està demostrat, eh? I, ojo, tenim aquesta zona d'aquí, del que és Salomó, Vespella, la Nou i aquí, que hi ha pous molt bons. Per exemple, el pou del meu poble hi ha 150 mil·litros, el de Salomó també, els d'aquí de Torrembarra també, el Tafull també. Per què? La conca del Gaià. La conca del Gaià. I, en canvi, el Gaià és un riu de poc pobre. A més, actualment hi ha molts trams del Gaià que no baixen ni... no es veu gens l'aigua, no es veu. No la veuràs, sec. I em porto més de 60 per ajuntament, eh?
2: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Els saurins o saurines són aquelles persones que tenen l'aptitud de descobrir aigües subterrànies amb un pèndol o una vareta. Però com saber si es té aquesta capacitat? Aquesta és la pregunta que li van fer a en Pere Sant Romà i com s'hi va iniciar.
1: Jo no hi creia, era Sant Romà. Incrèdul total. Llavors, justament, amb un senyor, que ara viu a Altafulla, però aquí a Torrembarra, que tenia molta amistat, jo tenia molta amistat amb molts joves d'aquí a Torrembarra a la meva època. Doncs van fent por a la finca i allí, diu, l'altre dia, en un dinar, ho miram, dic, jo també tinc curiositat de mirar-ho, dic, però no hi crec. I llavors aquest amic me va agafar una barra, me la va portar i va veure que allò tenia unes sensacions que no eren les normals. I a partir d'aquí que em va picar el coquet, llavors ja he anat perfeccionant i s'ha de perfeccionar tot que la vida. Vull dir, jo dic una cosa, el pèndol m'ho diu. Ara jo he d'interpretar el que em diu el pèndol.

0: i no sempre ho interpretes bé. S'ha de tenir en compte això, eh? Com tota la vida.
1: Pèndol o vareta? O les dues opcions?
0: El puc fer en diferents maneres, però bàsicament vaig amb el pèndol. I sóc l'home del pèndol.
1: Com treballa un saurí?
2: Llavors, què fa vostè, senyor Sant Romà? Li truquen? Vostè va sobre el terreny?
0: Sí,
2: comença
0: sí.
2: a caminar?
0: Sempre, sí.
2: Esbrinar allò amb el pèndol?
0: Normalment faig un recorregut per tot el perímetre. Per què? Perquè parteixo de la base, i és una base real, demostrat, que l'aigua té en curs. I el tenir en curs, si la tinc allà, em sortirà per aquí. Llavors, per qui he trobat a fora, diré, ep, a dins ho tenim bé. És així, sempre he actuat igual. I el que dic jo, és que em pregunten un munt de preguntes, perquè cada dia hi ha preguntes de tot. I què et sembla? Escolta, jo sé que hi ha zones del país que són més bones, zones que no. Per exemple, tenim el Tarragonès, que és molt bo per aigües subterrànies. La conca que hi ha, principalment. Tenim el Baix Penedès, però en canvi l'Alt Penedès ja no és igual. La conca Barberà no és igual. A les Garrigues ja no et dic, no és igual. I llavors jo què dic? Home, jo he de veure el pacient per fer un diagnòstic. Si no veig el pacient, no puc. Podem parlar tant com vulguis, però no puc fer un diagnòstic.
1: Vara o pèndol? Quina és la diferència? En Pere Sant Romà ens explica la seva experiència i també ens parla de les possibles aptituds dels més joves.
0: La vara, si hi ha una aigua que estigui entollada, allò que diem, me detecta que hi ha una cosa molt fora de ser, i és mentira, m'enganya. M'hi he trobat i ho dic. A part, jo he fet conferències en col·legis i la canalla, queden parats perquè no tothom li marca. No sóc sol, eh? Hi ha un 8 o 10 persones que els hi marca. Jo tinc ma filla que li marca molt. Llavors s'ha d'admetre que no sóc sol. I el que li marca queda parat al principi. Clar, és una cosa innovadora, eh? Per exemple, una vegada hi tinc fotografies amb un nen que devia tenir 10 o 12 anys, 10 o 11 anys no tenia més. Jo li vaig dir, pare nen, tu tens aptituds? I les mares, que sempre s'han per allà a la vora, diu, el meu nen és molt raro en moltes coses. Mestressa, aquest serà bo. Ha de ser raro, has d'estar tocat de l'ala.
1: Quan li hem preguntat a en Pere Sant Romà com es va iniciar com a saurí, parlava de sensacions.
0: Dóna sensacions. Això és igual, com te dic, que hi ha un 5 o 10% de persones que tenen aquesta aptitud i la millor no ho han detectat mai. I quan ho detecten, com aquell criu que té pocs anys i li dona aquesta sensació, aquell nen quan arriba a casa ho explica. A casa seva. A mi em marca, aquell senyor que va venir a prendre, em va posar a prendre i a mi anava. I li va. A part, a dir una altra cosa. Una persona que sigui neutra total, jo li agafaré el canell i el pèndol se li mourà si hi ha aigua davant d'aquestes demostracions. El que ja no ho sé, però hi ha alguna cosa. És igual que això dels somnis. Algú pot afirmar que els ha vist veritablement com actuen els somnis? No. Però n'hi ha qui creuen. I potser sí que hi ha alguna
2: cosa.
0: És posar-se en una terra molt, molt, molt pantanosa o molt...
2: Però com van ser les
0: primeres? El déu dels déus, el déu dels cristians, l'ha vist mai algú? I si creu, no?
3: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Anteriorment, hem definit el concepte de saurí i hem escoltat de la veu del Pere Sant Romà les sensacions que ells tenen. El fet d'utilitzar la vareta i o el pèndol també es coneix com a radioestèsia. Aquestes aptituds o do, com alguns l'anomenen, no sempre s'accepta per part dels científics i té molts descreguts. Un dels motius és el fet que els encerts no són del 100%. Escoltem què ens diu el saurí a propòsit d'aquest debat.
0: Hi ha un tant per cent dels casos que se m'escapen, s'escapen i s'escaparan. O sigui, jo tinc normalment un 15% de fallos, 80% d'encerts i un 15 o 18% que no, eh? I ho he tingut sempre. L'estadísticament és aquesta. No puc fallar dos de seguits i puc fer 15 no fallant-ne cap. Però l'estadística total, global, és aquesta. Ho dic a tot. A més, me'n recordo més de les que fallo que de les que encerto. Actualment, quan ja em fallo, no dormo, tinc el cap que dono 40 voltes. I per què he fallat? Doncs perquè es falla. Perquè el 100% no existeix. I l'han d'admetre. L'han d'admetre. El pare de nen, tot bon carreter, boc un dia. I no falla.
2: Per viure, el que és imprescindible és l'aigua. Podem viure sense moltes coses, però sense l'aigua, no.
0: Hi ha una cosa que és essencial. que és que podem passar molt de temps més sense menjar que sense beure. Fa molts anys que estic al Candelero, que diuen. I per tot el món, eh? L'estranger també, eh? I això com digui un científic.
1: Fem un canvi de registre per posar la mirada a Torredembarra amb en Jordi Sunyer, a l'aigua de la pluja i com se la podia emmagatzemar.
4: La pluja baixava per reguers i llavors es filtrava i entrava cap a dintre. El tema de les mines n'hi ha, evidentment, sobretot al voltant del riu Gaià, però en el nostre cas doncs no n'hi ha de documentades. Més aviat era aigua de pluja, per tant podem dividir el terme, molts termes municipals que tindreu tots al cap, fins i tot el vostre, doncs podríem dividir el terme en dues parts, una de secà, a partir d'aquí doncs cisterna, i una altra doncs de regadiu, a partir d'aquí doncs pous, sínies, en el nostre cas, o si tens el riu a prop, doncs a partir d'aquí doncs les séquies, les mines per aprofitar doncs aquesta aigua, també és caducera, no? També s'ha de dir perquè són rius mediterranis i molta part de l'any baixen secs.
1: En Pep Saragossa també ens en fa esment.
5: Bàsicament, l'aigua per consum humà eren o de pous i fonts, o cisternes també. Moltes cases tenien, es replegaven l'aigua de pluja, doncs diguéssim, no? Hi havia una cisterna, tenien cisterna i replegaven.
1: En Pere Sant Romà ens deixa també el seu testimoni.
0: Jo he begut moltíssimes vegades aigua quan surt del pou, que no s'ha analitzat mai. I encara sóc viu, eh? Ojo, parlem, no sempre s'analitza. S'ha d'analitzar. Perquè per diverses coses, però se'n fan gran massa. Per exemple, un tema nitrats. El tema nitrats abans el top era 100, ara són 50. Si tu veus aigua de 60 de nitrats, no et passarà res.
2: I se'n troben molt de nitrats, o es troben molts
0: cada
2: contaminants?
0: Home, clar, l'evolució de la vida, el progrés ens porta tot això, eh? Se contaminen més els... Home, clar, és el progrés. És el tribut del progrés. Aquest tribut s'ha de pagar, eh? I a més, aquest senyor li vaig dir al darrere, dic, mira, i el progrés no anem mai enrere, eh? Mentalitzem-se tots, eh?
6: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: La cerca de l'aigua ha estat sempre de vital importància i actualment és un dels punts calents davant la sequera que ens amenaça. Avui hem compartit amb vosaltres testimonis per parlar de mines i pous i ens ha acompanyat un saurí, una figura que desperta fascinació i alhora és qüestionada. Sense aigua no hi ha vida i si parlem de vida us hem de recordar els ocells que avui ens han acompanyat. Sabeu quins són?
6: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Tallarol de casquet, Sílvia Atricapilla.
6: Au que habita tot l'any

0: Mallerenga carbonera. Parus major.
1: Ocell que habita als boscos totes les estacions de l'any.
0: Pardal xerrec. Passer montanus.
1: Ocell que trobem al curs mig i al curs baix del riu, especialment a les zones del Camp Obert i de Conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Remó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Ofegaments en nens i adults. Mesures per prevenir-los.
5: La supervisió constant és clau, especialment amb els nens, per evitar un greu ensurt en una piscina o al mar. Cal assegurar que tothom sap nedar i que coneixen les normes de seguretat a l'aigua. Utilitzar flotadors adequats i evitar l'ús d'objectes inflables no homologats com a dispositiu de seguretat és una peça clau. En piscines, instal·leu barreres de seguretat i tingueu sempre a prop un dispositiu de flotació. En cas d'emergència, saber realitzar maniobres de reanimació pot salvar vides.
3: Salut activa.
6: Anna Sabat, infermera d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Primer de tot, el que recomanem des del CAP és tancar les piscines, posar una tanca que els nens no puguin arribar-hi sense la nostra supervisió. És molt important que si un cop entrem a la piscina, doncs hi hagi sempre, sempre un adult al seu costat. Si és un infant molt petit, l'hem de tenir en braços. A menors de 7 anys es recomana tenir, com a molt, el nen a un braç de distància. A majors de 7 anys, doncs, sempre que hi puguis arribar-hi amb 10-20 segons, com a molt, que estiguis allà. En el cas dels més petits, heu de recordar que es pot produir un ofegament en poques quantitats d'aigua i vigilar sempre que no es quedi mai sol l'infant. A nivell dels infants, els dispositius de flotació es recomana que no siguin inflables, perquè es poden punxar. Segons l'Associació Espanyola de Pediatria, el millor és l'armilla salvavides. Sobretot ha de complir amb els estàndards de qualitat. A més, tot i que els nens sàpiguen nedar, si es fa alguna activitat aquàtica o es puja en una barca, es recomana que també utilitzin aquesta armilla salvavides. I, a més, es recomana que els nens portin banyadors amb colors llampants, que així és més fàcil de visualitzar-los.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Sabies que...
1: Tot i la fascinació que ens causen els diferents colors dels ulls humans, en realitat l'explicació subjacent és bastant simple. El color dels ulls es deu a dos tipus de pigments. Eumelanina, el color marró i negre, i fenomelanina, el color vermell. Així, en els ulls foscos hi ha molta eumelanina, i en els clars, poca. És a dir, que si els ulls es veuen blaus, és per les fibres de col·lagen blanc en el teixit connectiu de l'iris que dispersen la llum i fan que l'iris es vegi blau. Alhora, les diferents tonalitats de marró, blau i verd són determinades pel gruix i la densitat de l'iris i el grau d'acumulació de les fibres de col·lagen blanc.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat. Davant del temple ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable. Un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C-58, retenció ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat a la circulació, per l'A2 i la P23, amb 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que a les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot, on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: Amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
7: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
8: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes. De manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
7: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
9: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
11: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
12: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
10: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
13: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
12: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
10: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
14: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
15: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
16: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
15: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
1: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana, a Campdevànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begur, que va morir treballant al maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Parareda, de TV Costa Brava.
17: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
18: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
19: Por lo menos fa declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Ens estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res, està tot aturat.
17: Els fets van succeir al maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les bolles del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
1: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETV.
20: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho expliquen l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
2: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi ha hagut durant al llarg dels anys.
21: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot, a Sant Feliu, i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
20: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
1: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
22: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Berenbaros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
23: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que més enllà de l'ascens situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC12, Jordi Pazos.
0: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
3: Vinc a treballar, a escoltar, a prendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament. Si poden quedar entre els sis primers, millor.
0: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
3: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip, i a partir d'allà, pues, aconseguir els objectius.
0: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
1: Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
4: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
4: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
1: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
24: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
25: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
24: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona. Uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Acaba la visita del papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del papa un cop acabi l'acte de comiat.
3: Sí, Elena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del papa a Barcelona. Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació. En aquests moments som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada d'allò 14 que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
1: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
4: De cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
5: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
6: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá.
7: Otros.
6: ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
8: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
4: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la Pau.
8: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaleu, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
9: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
1: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia.
1: Lleó XIV no és un papa, ens diuen, que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica. Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
10: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de...

0: catalans.
1: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
2: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
4: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat el papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Deu minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
0: And what I expect for tomorrow is to play with the same.
5: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
3: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
6: El equip llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
3: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'handbol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Füchse Berlin. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador Carlos Ortega veu el vestidor carregat de motivació.
7: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes, vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
3: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
8: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
9: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
8: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'expositors. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
3: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
10: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quan a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
11: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
10: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
4: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
3: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
4: Home, testimonis.
3: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
4: A la teva ràdio local.
5: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir en els pròxims minuts cap a les Canàries. L'avió que l'ha de traslladar en la següent fase del seu viatge apostòlic a Espanya ja està preparat per rebre'l a l'aeroport del Prat, on anirem tot seguit en directe. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, són ja presents en aquesta comitiva institucional per acomiadar Lleó XIV. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús. Tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 11 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I de la cultura destaquem que la 46a edició de la Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Es pot dir que han tornat les tensions habituals en plena hora punta en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Així, avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat, hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona de Ciutat Vella, i a sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada també, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat el Vallès Occidental, en algunes viles del Vallès Occidental o també, per exemple, el Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí. En canvi, la tarda d'avui acabarà sent molt amable, molt agradable, molt oberta, molt tèbia, molt suau, més càlida que ahir fins i tot. Tornarem a fregar els 30-31 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent i les de l'Ebre. I aquesta tarda ja amb aquest cel blau, on veiem aquests núvols foscos a hores d'ara, per exemple, a Girona i Barcelona. Per tant, la cosa anirà netejant amb el pas de les hores. Helena, ho anirem seguint a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria Jordi Hereu, entre altres personalitats, acomiaden aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també, però, que Salvador Illa faci balanç de la visita del Papa un cop acabi l'acte de comiat i el Papa ja voli, com dèiem, cap a Gran Canària.
4: Sí, Helena, bon dia. El sèquit de religiosos que acompanyen el Papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el Papa Lleó XIV, que ha d'arribar aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el Papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del Papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25. Un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada de Família, també l'abadia de Montserrat, després del seu pas per Madrid. Ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Helena, en aquests moments hem vist com ha arribat a la comitiva del Papa. Lleó XIV sortirà d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i amb destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
1: Doncs sí, Anna, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el Papa abans de la seva entrada. Doncs segurament policies i també, evidentment, els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres... Entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge, ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el Papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport, on ja estarà on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni. Hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments, el Papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament, doncs, valorant una mica aquesta estada, l'agraïment de el Lleó 14 aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments, doncs, passa d'alguna manera revista el papa Lleó XIV a les diferents autoritats, en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada, doncs, per diferents joves militars que fan, d'alguna manera, doncs, això, la custòdia al papa, acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió, on el portarà a Gran Canària. Aquest papa Lleó XIV que continua aquest viatge on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes doncs, de Gran Canària en general, serà el punt neuràlgic de la seva agenda, la immigració en concret. És el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer el papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones doncs, de l'Església, altres bisbes, arquebisbes, que també doncs, li han volgut donar el seu comiat, també forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents personalitats, insistim, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos, doncs, això, que a Gran Canària s'espera que el papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint massa sovint frontera i cementiri. El gest és clar, el papa vol situar quan arribi a Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments, el papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, a Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia doncs, el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta sagrada família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lluat, un espectacle visual, impressionant, amb jocs de llums, drons, dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí, i que això va ser acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull, abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto. Ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita, que entenem que ha estat satisfactòria i del qual ens sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rumb a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç. L'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants, doncs, de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb les últimes salutacions, els últims comiats d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya. Recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que el portarà cap a Canàries, ara sí que ja és a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva i, per tant, és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. Últims, doncs, últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge que també va ser un bany de masses, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta en una imatge icònica del Pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que en uns minuts, com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del Pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte va concloure amb un espectacle de llum i música, i tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
5: De cor agraït, jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
6: Amb aquestes paraules, el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del Pontífex, que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
7: ¿Le gusta el fútbol? De pequeño quería ser papá. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
1: El papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
8: Uns 8.000 fidels han rebut el papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
5: Demà anem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas l'esperança i la pau.
8: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
1: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que, amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Nou minuts, els que falten per arribar a 9:15. Més enllà del viatge i de la visita de Lleó XIV, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
10: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop s'hagin acabat. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà fins al proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els convidats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. I el Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118-117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir errat per Han, al final ja, va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssouf Afol assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria ben encaminada.
11: And what I expect for tomorrow is to play with the same.
12: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, i intentar obtenir la victòria.
1: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
13: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
1: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Band, els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.
0: La xarxa de comunicació local.
14: Salut. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
15: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
16: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
17: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
18: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
19: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
20: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
21: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
22: Gràcies per escollir-nos.
23: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
24: Cocodril Club.
25: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
26: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final. Ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic, en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, Suar, en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya roda ja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de dos dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests dos dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests dos dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a dos dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar aquest el seu viatge oficial a Espanya s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport del Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista, insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç, una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe. Doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
3: Record agraït lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
4: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex que arrencava amb la passejada amb papa mòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV, que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
6: Serena, però també molt clar i molt explícit de missatges en relació el que significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Pues acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no? En el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, como desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó.

0: La parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar, si tenim temps una mica, la memòria anual que l'organisme social de l'Església va presentar dijous de la setmana passada. Cristina García, bon dia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
1: Molt bon dia.
0: Disculpa una mica aquest entrebanc, perquè els directes ja saps que a vegades són els que ens condicionen, eh? Com va anar la reunió amb el Papa? Podries tu també fer un balanç, una mica com feia ara el Salvador Illa? El van veure especialment distès, afable, fent broma. Tu que hi eres, com el vas veure i què us va transmetre de prop?
1: Doncs la veritat va ser una trobada molt emocionant i molt propera. L'havíem preparat amb moltíssima il·lusió, no? Una oportunitat de, doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona puguem poder disposar d'aquest espai amb el Papa, doncs ens feia una il·lusió tremenda. I vam trobar un Papa doncs, molt proper, molt interessat en el que fem, i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant, doncs perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
0: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt el punt. Si més no, els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, eh? Però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres, com a Càritas, us preocupa, però que ell, ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar? Què us va dir? Què és el que vas veure que bé li preocupa realment?
1: Sí, arrel de la carta que li va llegir el nen, el Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no?, tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen i després, quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I sí, va ser molt, molt, molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al Papa i com ell, de forma molt natural, li va anar responent. També va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
0: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, eh? Testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
1: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat, no? Ahir el Papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? Quan responia el Kenzo al Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar, parlant del futbol, la importància del treball en equip. No? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones se senten escoltades, recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes que, com doncs, l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes doncs, que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
0: Són tres de cada quatre
1: tres
0: famílies,
1: de cada quatre, sí. I per això també la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
0: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta és una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació.

0: a Catalunya és un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que es pugui aprovar aquesta llei?
1: Sí. Penseu que nosaltres, en els darrers anys, les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt i si estan callades, estan fent diferents...
0: Què s'està fent?
1: Sí, s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
0: I per què no? Ho teniu clar, per què no?
1: Doncs perquè creiem que falta aquest consens polític com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula. No? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
0: Del govern o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
1: Concretament... és en general és dels partits, els parlaments, que hauria de tirar endavant i no ens estem sortint.
0: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres reals s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
1: Doncs algunes, per exemple, no disposen els antecedents penals, no? Que aquests que els han de demanar als seus països d'origen, estan costant en arribar aquests papers, no? I també altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
0: Hi ha dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar. I després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre a aquestes dues qüestions.
1: Sí. El tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització. Val? I l'altra pregunta, perdona?
0: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar...
1: Nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, moltes persones ja per l'angoixa de no poder tirar endavant, de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder, poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
0: altres... Amb alguna gestoria,
1: sí. I realment, sap greu perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
0: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui. T'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres avui.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
3: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallissens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts, acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de la que hagin fet. També hi ha alumnes de mòdul. Tot plegat, com dèiem, ja han superat dos dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya, i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallissens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
4: Ha anat molt bé, com sempre, sempre hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho vam solucionar ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu ni de ningú tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
3: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
5: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
6: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
5: Periodisme.
6: Jo, si tot va bé, pedagogia.
5: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno, avui el tenim, a veure com va.
7: Molt bé, menys mates del científic. Mates del científic va ser molt malament.
8: Bueno, una mica tot, alguns millor i alguns pitjor, però en general bastant bé.
7: Fisioteràpia.
8: I jo pedagogia.
3: Tot plegat culmina avui, com dèiem, per a 45.800 alumnes d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, un alumnat que sabrà el 23 de juny en primera instància quines notes ha tret d'aquestes proves d'accés a la universitat i que després d'un període de revisió quedaran definitives el pròxim 7 de juliol.
0: 5 minuts només, els que falten ara mateix per arribar a les 9. Gràcies, companys. Aquestes proves de selectivitat que avui s'acaben. Nosaltres també estem a punt d'acabar aquest Notícies en Xarxa, recuperant d'alguna manera el nostre principal argument informatiu. El Papa ha sortit fa pocs minuts rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, després de tancar la seva visita de dos dies a Catalunya. Lleu XIV ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona també, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu periple, el seu viatge apostòlic després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de manera molt espectacular, com un acte central que va deixar a bona part de la ciutat, però també segurament a bona part del país i del món bocabadat. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui. Un dia més els agraïm la confiança, l'haver estat aquí pacients amb nosaltres i us esperem demà a partir de les 7 del matí. Demà ja és divendres. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.
2: La xarxa de comunicació...
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
10: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
11: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
12: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
13: Un dietista de torracollons, no? Val, molt
12: sí, una mica, sí, dit
14: escolta'm,
12: així.
14: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
12: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
14: I tapa uns tàpers de 10.
12: És veritat.
14: I de Dani?
13: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on, on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
14: Doncs mira, és bona idea,
12: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat, eh?
9: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
15: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
16: Ladies and gentlemen.
15: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
14: Jazzit.
15: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, que en compareixença de balanç d'aquesta visita, un cop s'ha enlairat l'avió del Pontífex, ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha remarcat que gràcies a això Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
2: Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya, etapa a les Illes Canàries, i havia agraït la visita, havia agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat i amb la cultura catalana, i havia agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món, no?
1: El punt àlgid de la visita està la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món. L'acte, marcat en la missa pel centenari també de la mort d'Antoni Gaudí, va acabar amb un espectacle de llum, música i drons que va dibuixar el rostre de l'arquitecte i la paraula gràcies al cel. Cap a les 11 del matí és previst que el papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo. També hi haurà els ministres de Presidència, Félix Bolaños, de Defensa, Margarita Robles, i també de Política Territorial, Ángel Víctor Torre, entre altres autoritats. I quatre persones han estat detingudes en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra van dissenyar arran de la visita del papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones. I tret de sortida en aquests moments, el darrer dia de la selectivitat. Durant tres dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics. Avui s'examinaran de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar provoca lentitud en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la B20, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una avaria a la C25 a Gurb, deixa un altre carril tallat direcció Lleida i provoca retencions en aquest punt. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
4: La confecció del Reglament Municipal d'Habitatge, que entre altres coses ha de regular l'assignació dels pisos de lloguer subvencionat de l'antiga fàbrica de pijames, ha generat un debat ideològic entre els grups polítics al voltant dels criteris que haurien de manar a l'hora de concedir ajuts municipals. La passada setmana tenia lloc una nova trobada per continuar negociant aquest reglament i posteriorment han estat fins a 3 els grups municipals que han expressat objeccions al plantejament del govern i han criticat els criteris de les bases. El primer va ser el de Crida i després ho han fet Ciutadans i el PSC. El portaveu taronja, Josep Maria Cano, diu que troba a faltar en la proposta l'element social i la portaveu socialista, Luz Cánovas, afirma directament que el topall de renda mínima que estableixen les bases deixa fora les classes més necessitades d'habitatge i que, de fet, deixen fora la majoria de veïns del barri.
5: I el que no veig amb aquestes bases és cap tipus de preferència social. Sincerament, parlem de rendes de 35.000 euros, no estem parlant de persones amb una necessitat d'habitatge urgent, sinó estem parlant de tenir un habitatge assequible pels joves, que està molt bé, però que no és el que es va vendre al principi.
6: Creiem que el valor que s'aplica a la renta mínima que s'ha de tenir per accedir a aquests ajuts és molt elevada. Vull dir, partem d'un mínim que la majoria de veïns i veïnes de Premià, evidentment, no tenen. Llavors es quedarien fora. Pretendre que un jove, per poder accedir a aquest pis, guanyi un brut anual de 32.000 euros, jo crec que estem molt fora de la realitat. Si apliquem aquests ratis, jo crec que la majoria de veïns i veïnes d'aquest barri, que estan per sota els sous de la mitjana de Catalunya, ningú podrà anar a viure al seu barri. Nosaltres no creiem que diners públics de l'Ajuntament hagin de subvencionar persones que tenen suficients recursos com per pagar-se un lloguer normal, no? Normal entre cometes, perquè no hi ha cap lloguer normal ara mateix, però sí creiem que aquesta subvenció municipal ha d'anar per a aquelles famílies i aquelles persones que el seu salari no els permet accedir a un lloguer normal.
4: Des de l'equip de govern, l'alcalde Rafa Navarro hi deia la seva al Parla de l'Alcalde, que defensava que procurar recursos habitacionals per als veïns més vulnerables no treu que es pugui actuar per garantir habitatge a una classe mitjana que en molts casos actualment, malgrat tenir ingressos, ha de marxar de Premià de Mar perquè no es pot permetre un pis a casa seva.
0: Nosaltres el que estem fent a la fàbrica dels pijames és possibilitar que persones que tenen feina i que puguen aportar un nivell d'ingressos mínim puguin accedir a l'habitatge sense haver de marxar de Premià. No es tracta de pisos socials que la gent té al cap, no? Pisos d'ajuda oficial, ja els tenim aquests i anem incorporant pisos per poder doncs, ajudar a famílies vulnerables. Aquest és un parc d'habitatge. Aquest és una col·laboració público-privada que ens permet allò que ha estat tan oblidat últimament, que és ajudar la classe mitjana. Les meves filles, les teves filles, una parella gran que tenen possibilitat de justificar ingressos però no els suficients com per poder assumir un lloguer amb els preus que hi ha actualment al mercat. I el que fa l'Ajuntament és posar una capa d'ajuda per impedir que aquestes famílies que tenen ingressos però que no els hi dona per poder tenir un lloguer digne a Premià de Mar, es puguin quedar a Premià de Mar. I clar, això xoca davant de la ideologia de que això ha de ser només per qui no té cap tipus de recurs, o xoca potser amb la ideologia de que això no s'ha d'ajudar ni s'ha de tal, perquè cadascú s'ha de buscar la vida. Nosaltres estem en aquest terme mig.
4: Malgrat el debat que s'ha obert entre grups polítics, Navarro va assegurar que el reglament estarà a punt perquè les claus dels pisos de la fàbrica de pijames puguin lliurar-se aquest mateix estiu a les famílies beneficiàries. El procés de definició dels projectes que es portaran al Pla de Barris continua i els grups polítics han començat a fer les seves aportacions. Josep Maria Cano, portaveu de Ciutadans, ens enumerava les seves tres propostes, totes tres amb un caràcter més aviat transversal i no associades directament a un àmbit físic concret. Obrir vies de seguiment i participació dels veïns del Tercer Maresme en l'execució dels projectes seleccionats, crear itineraris segurs al barri i establir mecanismes per controlar l'impacte negatiu que puguin tenir les actuacions sobre l'aparcament.
5: Que hi ha una partida perquè la participació ciutadana no sigui puntual, sinó que al llarg de tot el Pla de Barris aquelles coses que es detectin i que es puguin millorar a nivell de mobilitat, a nivell de seguretat, a diferents nivells, doncs que hi hagi una participació contínua de la ciutadania. També que es treballi el fet de que es millorin els itineraris, que siguin més segurs i accessibles. I després un element que també estava treballant últimament és que qualsevol transformació urbana expliqui clarament quin impacte tindrà sobre l'aparcament i com es compensarà aquest aparcament lliure amb qualsevol actuació urbana que es faci derivada d'aquest Pla de Barris. Jo penso que són tres elements genèrics, perquè en aquests moments el Pla de Barris no té concreció, dins de poc té pressupost, però sí que m'agradava posar-ho sobre la taula.
4: Val a dir que en el marc del procés participatiu previ a la selecció definitiva dels projectes, el dimarts 9 tenia lloc una trobada a l'Escola Sant Cristòfol amb entitats del barri per exposar-los al recull d'idees que existeix fins ara i copsar opinions i aportacions.
3: Matinal Premià Med. Les notícies de Premià de Mar.
4: La tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com el conjunt del país, no s'atura. Precisament, i aquest maig, ens van tornar a registrar xifres de rècord perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens remeten a dades del gener del 2008. En concret, en van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024. Això deixa una taxa per sota del 8%, concretament del 7,99%. La disminució és generalitzada per sectors, franges d'edat i sexes, però hi ha una excepció cridanera, l'increment de l'atur entre les persones amb estudis postobligatoris. Si bé en termes mensuals l'atur baixa en tots els nivells formatius, en comparació amb fa un any ha augmentat d'un 3% entre les persones amb formació postsecundària, especialment novament entre les dones, on el creixement arriba al 5,43%. Aquest comportament confirma una tendència que parlaria d'una major dificultat d'inserció o reubicació laboral d'una part de la població amb nivells formatius més elevats. Per municipis, l'atur ha baixat a 22 poblacions i només ha pujat a 8. No és el cas de Premià de Mar. Al maig vam tenir 1.160 aturats, 9 menys que el mes d'abril, i la taxa va quedar en un 8,3%.
7: Matinal Premià Mèdia.
4: Fins al 19 de juny es pot visitar al Centre Cívic de Premià de Mar l'exposició col·lectiva de pintura dels alumnes del taller del Consell Sènior impartit per Victòria Eugènia Garcia. La mostra recull les creacions de 8 participants que durant aquest curs han treballat diferents tècnics tècniques i materials per endinsar-se en el món de l'art abstracte. La responsable del taller explica que la iniciativa ha estat una oportunitat perquè els participants desenvolupessin el seu propi llenguatge creatiu.
8: I la muestra pues presenta, digamos, aunque están todos en lienzo, está presentando el trabajo de estas 8 personas. Yo he querido durante este tiempo también ir descubriendo con ellos, digamos, cada uno su estilo.
4: Una de les prioritats d'aquest taller ha estat respectar l'estil personal de cada alumne i acompanyar-los en el descobriment de la seva manera particular d'entendre l'art. L'exposició es pot visitar al Centre Cívic al carrer de l'Esperança 19 de dilluns a divendres de 9:45 del matí a 1 del migdia i de 5:45 de la tarda a 9:45 del vespre.
9: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
10: Recollint els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015, i en total tenim 17 esportistes que hi participen. La següent setmana, ja 19, 20 i 21, tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, que també és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats, i llavors ja després d'aquest cap de setmana marxem amb dos nedadors a Palma de Mallorca, que fan el Campionat d'Espanya absolut.
9: Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels alevins, que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també els nedadors que participen del Club Natació Premià al Campionat d'Espanya absolut.
11: Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica que ve encapçalada per un inici de jornada amb presència de molts núvols i fins i tot s'escapa algun petit ruixadet. Aquesta possibilitat es mantindrà cap al centre i al nord de la comarca fins a mig matí. A molt estirar, després ja no hi haurà més precipitacions i no només això, sinó que els núvols s'aniran fent més prims. Aquesta tarda continuem amb alguns núvols, amb teranyines de núvols alts, però en conjunt amb un ambient força assolellat. I això el que permetrà és que les temperatures màximes avui puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir, amb vents que bufaran molt fluixos, en general aquest matí més variables, aquesta tarda de predominar la component entre el sud i el sud-oest, i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà divendres, s'espera que tinguem ja un ambient plenament assolellat, amb alguns núvols però poc importants, i amb unes temperatures que aquí sí que pujaran ja de forma més clara les màximes. Les mínimes encara podrien arribar a baixar una mica, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca. Per la seva banda, els vents continuaran demà fluixos, del sud-oest, de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, com avui, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara al cap de setmana, dissabte i també diumenge, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat amb nuvolades de tarda, que veurem perquè descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, però en cap cas no esperem pluges aquí a la costa. De fet, les temperatures encara podran pujar una miqueta més entre dissabte i, sobretot, diumenge.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
12: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
13: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
14: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
15: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
16: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva diguéssim...
17: Utilitat, no? Que funcionen.
16: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, i anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
17: Sergi, tu portes ulleres.
15: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
17: Clar.
15: I després les de la IA.
17: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
15: 300 euros.
17: Jo pensava que més, eh?
16: Jo em pensava que molt més.
15: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
16: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
13: Una Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, amb mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
1: Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar, hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia, és un dirigible. Un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2, perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no?, que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc, de franc. I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega, un dirigible convencional, 180 metres de llarg. Però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir: escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut. En realitat van dir d'ambulància per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. I llavors això ens va motivar especialment i vaig dir: escolta, una ambulància, no. També, no? Però portarem la salut de qualitat. Llavors, hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container gran de tràiler o de barco, un container a on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que, a més, es despleguen les parets, etcètera, es fa tres vegades més gran in situ, i llavors allà aixeques històries clíniques, estarà en comunicació amb un hospital de referència, i això, etcètera, viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora, dos infermers, i aixecaran el que fa un cap. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa en aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el cap, i porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors, llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir un, en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o, per exemple, pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc. Però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones. No? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I, per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària, hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre medeix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container. Hem fet containers, els hem dissenyat a toc. És ultralleuger. Està fet amb estructura tubular de ser aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, i és a dir que 600 km els fa en 3 hores, 4 hores, no? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí, en el seu desenvolupament, nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia i per la nostra agradable sorpresa els va agradar tant la idea que, de fet, ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arriben a través dels rius navegables. I vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós, dic, estic tan orgullós i content com gelós, perquè per fer barcos heu trobat la financiació i per nosaltres ha sigut més difícil. Escolta, tot anava bé fins que l'actual president de Colòmbia va fer dimitir a la viceministra i a la directora general. No? Pues, escolta, no és una gran inversió, són 5 milions d'euros llaves en mano, perquè nosaltres no ho plantegem com a negoci, que ho podria ser, sinó que ho plantegem amb un servei social. Per què ho dic, això? Perquè l'helicòpter, que l'helicòpter equivalent són 15 milions d'euros i a més no té ni l'autonomia no, i consumeix molt més combustible que el que seria el nostre dirigible. No? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però, bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia. Encara que estiguis al mig de l'Amazonia, tens un camp de futbol relativament a prop. No?
0: Per tant, no necessita aeroports, que no necessita infraestructura no, aeroportuària.
1: No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè aterra en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va. No? I llavors necessita res.
0: I dins el dirigible llavors van els sanitaris també i quan arriba el dirigible al terreny s'obre, es desplega i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
1: Efectivament. Sí, deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
0: I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer ara trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
1: Sí. Està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers, perquè continuïn treballant, els haig de pagar. No? Sobretot aquests que falten, que són tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí, a Colòmbia, dic que estic parlant. I llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns dient, escolta, munteu alguna estructura empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessites almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I en Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli, no. Ens vam quedar amb les ganes. Això és com anècdota, I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això ho podem fer realitat, però necessitem més inversors.
0: Per tant,
1: no, ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
0: Clar, i tant. Perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
1: Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, i un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer amb aquest mateix dirigible. Volem fer una versió de turisme. Podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona, Castell de Peralada, anem a suposar, no? Castell de Peralada, Menorca o Mallorca en 2 hores. Però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen, perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i a dins estàs tranquil·lament a 25, amb l'humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo l'he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etc. No? Pues perquè arribi aquí. Però, clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres. No? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres. Pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer, perquè la gent es llançaria a alguns. No? Llavors, no, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, i pots fer, com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres hem fet un disseny òptim. I aquesta és la diferència, amb el que ja existeix en el mercat. No, i llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no? Per de vidre o del polímer que fos transparent, que fos necessari. No? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual els castellans, perquè eren els castellans, no eren espanyols, eren castellans, era castellà, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i llatinoamericà. No? I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena. No? Llavors, bueno, vull dir que també tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja han fet els costos, i en 3 anys, portant viatgers d'aquí a allà, no? Clar, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost. És, no, perquè no, perquè, però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos. No? Sí. Bueno, té una vessant visual i lúdica molt potent. No? De fet, ja va sortir a La Vanguardia fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer el Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres. Perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
0: Parleu sobretot del tema de que consumeix menys i a menys emissions, tot i no haver-ho fet elèctric. Quin seria realment l'estalvi respecte a altres mitjans aeris, com si fos un helicòpter o una avioneta medicalitzada?
1: Bueno, mira, aquest llibre, que ja he dit el títol, no el repetiré, perquè qualsevol pot obrir el podcast i escoltar-ho. Aquest llibre de les Nacions Unides, és a dir, no som nosaltres, que podríem ser part interessada, relativament, perquè som UNESCO, però aquest llibre ens diu, aquest document, ens diu que un dirigible té un 80% menys de despesa que un avió convencional. I és lògic, i t'ho explicaré molt ràpidament. Quan tu tens un Boeing 747, són 500 tones d'alumini, que has de fer que no es noti la gravetat, és a dir, l'has de fer volar. Això, si el poses a prou velocitat, 500 km per hora, llavors, si inclines les ales, com quan tu treus la mà pel cotxe, no? I la finestra del cotxe i comença a pujar, diguem que la densitat aparent de l'aire és com si fos mantega i puja com per una pista de mantega, la mecànica de fluids em renyaran, però clar, estic parlant a la ràdio, no a classe. Llavors, i puja, però esclar, posar 800 tones, m'he equivocat, 800 tones d'alumini a 500 km per hora, és un consum energètic brutal. Després, quan estàs a 9.000 metres, ja és una altra qüestió, no? Perquè hi ha menys aire, hi ha menys fregament, etc. Però el despegue i l'aterratge és una cosa fora de mida. Llavors, i la sustentació de la nau, no? Clar, el dirigible flota. No gastes res, zero. I aquí està la diferència. I no ho diem nosaltres, sinó que diuen els experts de les Nacions Unides que parlen d'un consum 80% menor, no? Sí?
0: Déu-n'hi-do. Amb ganes de que aquest finançament que cerqueu sigui trobat finalment i que aquest hospital volador i sostenible acabi convertint-se en una realitat, Xavier.
1: Sí, la veritat és que estem molt esperançats, perquè permanentment estem rebent trucades. Bueno, és que és una cosa que en el món actual és necessària. Sí, per exemple, tota la conca sud d'Àfrica del Mediterrani, tota la conca sud del Mediterrani, això seria tan útil, ja no parlem d'Amèrica Llatina, qualsevol indret d'Amèrica Llatina.
0: Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible menorquí amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Sintonia de l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui, dijous 11 de juny del 2026, és el torn d'escoltar a Premià en Comú Podem. Enric Pons, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Marc, com esteu?
0: Hem de parlar avui de diferents qüestions. Comencem per la de més actualitat. Aquesta compareixença en bloc de tot el plenari de Premià de Mar a l'estació aquest dimecres per llegir-hi un manifest també per posar de relleu la indignació de tot Premià de Mar i exigir solucions. Com va anar?
1: Doncs crec que va anar bé, va ser una acció conjunta, crec que és històrica. Només es va realitzar una acció semblant fa 13 anys, també a l'estació de tren, en la que tots els grups municipals es van posar d'acord per fer una acció de protesta i demanant millores per l'estació de tren de Premià de Mar. I aquí tots ens vam posar d'acord fàcilment. Esperem que aquesta acció faci efecte i obtinguem, per fi, una resposta clara amb un compromís clar de quan es tiraran endavant les obres de l'estació de Premià de Mar, ja sigui per part d'Adif, Renfe, Rodalies, Generalitat de Catalunya, qui sigui, però no podem continuar així.
0: Molt bé. Un mal endèmic, eh? Es va fer fa 13 anys i ho hem de repetir perquè estem en una situació molt similar.
1: Exactament. I ja no és un tema d'estètica, ja no és un tema també de dignitat, sinó que ara ja estem parlant d'un tema de seguretat. La nostra estació de tren, si mireu totes les parts, els ostres que hi ha a sobre de les andanes, estan tots protegits amb teles per evitar desprendiments i que pugui fer mal a persones. És a dir, que és evident que la necessitat és urgent i és una vergonya que 2 anys més tard d'haver-se fet les obres com s'havia promès encara no hagin començat i ni tan sols hagin posat una data d'inici.
0: N'estarem pendents, evidentment, a veure les conseqüències d'aquest acte de tot el ple de Premià de Mar ahir a l'estació, i avui també ho explicarem, evidentment, a Premià Mèdia. Enric, voleu aprofitar el vostre espai d'opinió per parlar del canvi climàtic, de la calor i de l'estiu?
1: Sí, volíem fer menció de que una altra vegada doncs, arriba l'estiu i creiem que Premià no ha fet els deures i Premià segueix tenint moltes marge de millora per estar més ben preparats quan arriba l'estiu. Com cada estiu, per centrar el tema, com cada estiu cada vegada fa més calor i és evident que no és una percepció, ho notem quan passegem o quan portem els infants al parc o quan veiem que cada vegada més gent, sobretot persones grans, eviten sortir a determinades hores al carrer. Perquè hi ha espai on simplement, hi ha espais clau, entenem, no? A Premià de Mar, on simplement costa estar-hi perquè no hi ha ombres. I creiem que seguim sense tenir els deures fets de no hem creat suficients ombra els darrers anys. Falten que les fonts continuïn funcionant bé i, en tot cas, creen algunes de noves i tenir una estratègia perquè hi hagi més arbres. Pel que fa a l'ombra, dic que és fàcil d'entendre que durant l'estiu, o sigui, estem parlant d'aproximadament 4 mesos l'any, o potser una miqueta més, els parcs públics, la majoria dels parcs públics de Premià de Mar, no s'hi pot estar durant la majoria d'hores del dia. I això implica diverses coses. Implica que fa falta una estratègia per anar introduint més arbres, això a mig termini, perquè una vegada plantes els arbres, entre que fan ombra, poden passar 5, 10 o 15 anys. I mentrestant, doncs, crear ombres provisionals, com fan molts altres ajuntaments, a través de tendalls i zones d'ombra artificials. També relacionat amb els parcs, ara ens feia enveja sana, ara com comunicava l'Ajuntament de Barcelona, que aquest any han passat de 9 parcs amb espais de jocs d'aigua infantil a 18 punts. No? O sigui, són espais de jocs d'aigua oberts aproximadament durant tot el dia, de 10 del matí a 8 de la nit. Llavors hem estat mirant, a Premià de Mar té també marge de millora amb això, o sigui, hem estat mirant quant costarien aquestes inversions i sí que són grans les que està fent Barcelona. O sigui, les inversions mínimes són entre 300.000 i 500.000 euros, però tot i així dic, hi ha altres opcions i hem d'aconseguir que els parcs principals durant l'estiu hi hagi manera de poder refrescar la mainada, per exemple.
0: Molt bé, aquesta és l'opinió de Premià en Comú Podem avui sobre aquest canvi climàtic i aquesta calor també que amenaça cada època estival, que a més, com també bé deia l'Enric Pons, cada vegada comença abans. Hem tingut també, Enric, per anar avançant en altres qüestions, que aquest espai ja sabeu que és limitat, i tenim el temps
1: tant,
0: que tenim.
1: I tant.
0: Nova reunió del Pla de Barris, aquesta vegada amb entitats. Com la valoreu? Què podem explicar? explicar i, sobretot, també què proposa Premià en Comú Podem de moment en aquestes primeres setmanes de propostes.
1: Doncs molt bé, vam participar de la reunió, vam participar del procés participatiu, es va fer a l'Escola Sant Cristòfol, hi havia membres doncs, d'associacions de veïns, membres claus de diferents col·lectius del barri i membres de les dues direccions de l'Escola Sant Cristòfol i de l'Escola El Dofí, així com algun membre de l'AFA. Ho valorem bé, tot el que sigui participació ciutadana, doncs està bé. Vam participar a alguna de les taules i van sortir temes interessants. Sí que és veritat que el pla de barris ja està com molt marcat i hi ha poc temps per la participació, ja que s'ha d'enviar la documentació a la Generalitat el mes de juliol, però tot i així contents de participar-hi i de com va anar, i tant de bo hi hagi més processos participatius com aquest.
0: Uh-huh. Sobre les
1: I
0: propostes?
1: I pel que fa a les propostes nostres, o sigui, les propostes que hi ha sobre la taula, a nosaltres ja ens agraden molt i ens agradaria destacar algunes que no hi són i ens agradaria que s'incorporessin. Una seria, dintre del Pla de Barris, es parla de millora d'espai públic, no? D'inversions urbanístiques. I nosaltres creiem que la plaça dels Escacs és una de les places que s'hauria d'invertir. Això per una banda. Ens agrada molt la idea també de... Va sortir amb una taula amb els veïns de que pugui haver-hi un obrador municipal, perquè hi hagi persones de diferents comunitats que puguin cuinar allà i potser això ser l'inici d'un primer negoci. Ens va semblar molt interessant. I després altres coses que ja entren dins del nostre programa. Tot el que sigui pacificar, treure espai, donar més espai als peatons, als vianants, per poder circular pel carrer, doncs perfecte. Tot allò que estigui relacionat amb més bancs, més fonts, més ombres, doncs també ens trobareu al costat. I creiem que, a l'igual que el darrer any, aquest any, s'ha fet una inversió important al carrer Jacint Verdaguer, no?, per mirar de revivar el teixit i la vida que hi ha en aquest carrer, doncs esperem que es pugui fer el mateix al carrer de la Mercè.
0: Mm-hmm. Molt bé. Més coses, també. Hi ha hagut reunió a Madrid per l'edifici de la cooperativa. Segons explicava el govern, al sortir d'aquesta trobada, sembla que hi podria haver acord, tot i que de moment no han transcendit les xifres. Sembla que aquest edifici de la cooperativa, si avança com s'explica des del govern, podria ser municipal aquest 2026.
1: Doncs esperem que sí. De fet, ahir vam tindre reunió, com sabeu, de les sessions informatives pre-ple i l'equip de govern ens va informar que van sortir de Madrid contents. Es va fer una proposta al Ministeri que és molt probable, o sembla, que s'acceptarà. I si tot va bé, tindrem la resposta del Ministeri abans de l'estiu, si tot va bé. Així que tocarà celebrar-ho, veure quines són les condicions finals i a partir d'aquí veure, buscar financiació per rehabilitar l'edifici, perquè ens el donaran, o sigui, l'acabarem aconseguint, espero, però és un edifici en un estat, diríem, preocupant, que necessita unes millores estructurals i que haurem de buscar financiació.
0: Uh-huh. Avui les preguntes van sobre trobades i reunions, però també hem tingut una reunió amb els diferents grups per valorar el reglament dels pisos de lloguer subvencionat de la fàbrica de pijames. Com aneu seguint vosaltres el serial i quina opinió en teniu? Perquè no ens acabem de posar d'acord amb el topall màxim dels preus o a qui va dirigit aquest lloguer subvencionat.
1: Sí, nosaltres xoquem amb aquesta proposta de l'equip de govern amb amb 5 o 6 temes. En destacaré 3. La primera és que aquest sorteig, no, el que fa és que qualsevol unitat familiar, qualsevol persona que hi participi, rebi el mateix percentatge d'ajuda de l'Ajuntament. No? Estem parlant de que una vegada tu hi entres i pots accedir al concurs, et faciliten, des de l'Ajuntament et paguen un 30% del lloguer. Llavors, és un 30% lineal i nosaltres creiem que aquest 30% és injust. No es pot tractar igual, no es pot pagar el mateix percentatge una persona que accedeix a un pis i té una renta anual de 51.000 euros que una família que té una renta de 35.000 euros i són 4 persones a la unitat familiar. Així que creiem que aquest percentatge lineal de subvenció no ens acaba d'agradar. Després veiem els límits del sou brut anual, és el que us deia, crec que per part de dalt, per part la part més alta s'hauria d'escurçar. Estem, segons el reglament actual, una persona amb més de 50.000 euros bruts anual, que equival a uns 2.700 euros nets per 14 pagues, podria accedir al, a aquesta ajuda per habitatge. I creiem, ho sento molt, que les subvencions municipals haurien d'anar a persones amb uns recursos econòmics més limitats. I per últim, sí, els topalls de preu. O sigui, jo entenc la propietat que d'alguna manera pugui dir que creuen que els pisos es podrien posar, els podria posar de lloguer més alts. Nosaltres creiem que els preus que s'estan parlant ara, si no són de mercat, són molt propers als mercats i, per tant, ens costa aprovar una proposta. Creiem que s'hauria de negociar a la baixa.
0: Molt bé, és l'opinió de Premi en Comú Podem. Veurem com acaba tot plegat i en quin punt o com s'acaba negociant. I per acabar, Enric, l'última. Cap de setmana també de FICUS, aquesta Fira de la Sostenibilitat que arriba a la tercera edició, consolidada, i a més també aprofitant la pèrgola fotovoltaica.
1: Doncs sí, és el que t'anava a dir. Un dels temes de la FICUS que havíem tingut anys anteriors és que hi ha caps de setmana en què feia molta calor i era difícil participar-hi. Així que perfecte que puguem utilitzar aquesta nova pèrgola. I res, disfrutarem de l'espai i esperem que sigui un èxit. O sigui, estem acostumats i estic molt content per això que tots els caps de setmana tenim activitats interessants al municipi.
0: Molt bé. Alguna cosa més a afegir, Enric?

0: ben capçalada per un inici de jornada amb presència de molts núvols i fins i tot s'escapa algun petit ruixadet. Aquesta possibilitat es mantindrà cap al centre i al nord de la comarca fins a mig matí. A molt estirar, després ja no hi haurà més precipitacions i no només això, sinó que els núvols s'aniran fent més prims. Aquesta tarda continuarem amb alguns núvols, amb teranyines de núvols alts, però en conjunt amb un ambient força assolellat. I això el que permetrà és que les temperatures màximes avui puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir. Amb vents que bufaran molt fluixos, en general aquest matí més variables, aquesta tarda ha de predominar la component entre el sud i el sud-oest i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem ja un ambient plenament assolellat, amb alguns núvols però poc importants, i amb unes temperatures que aquí sí que pujaran ja de forma més clara les màximes. Les mínimes encara podrien arribar a baixar una mica, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca. Per la seva banda, els vents continuaran demà fluixos, del sud-oest, de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, com avui, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara al cap de setmana, dissabte i també diumenge, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat amb nuvolades de tarda, que veurem perquè descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, però en cap cas no esperem pluges aquí a la costa. De fet, les temperatures encara podran pujar una miqueta més entre dissabte i, sobretot, diumenge.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Aquest diumenge tenim una cita amb la sostenibilitat aquí a Premià de Mar perquè tenim la tercera edició de la Fira Ficus, que va agafant forma i sobretot va consolidant, i ens acompanya el que podríem dir que segurament és el principal artífex d'aquesta nova activitat, d'aquesta nova convocatòria en aquest territori de la sostenibilitat. És el responsable de Premià Energia, l'Albert Puig. Albert, bon dia i benvingut.
3: Bon dia, gràcies.
2: La primera pregunta és tòpica, però és oportuna. Està tot a punt ja per aquesta tercera edició del Ficus?
3: Tot a punt. Només falta portar-lo cap allà al Ficus i esperar que es pugui adaptar bé en aquest nou espai tan xulo com és la nova pèrgola.
2: Un espai absolutament simbòlic, ja ho hem destacat, una aliança aquesta del Ficus i la pèrgola fotovoltaica, que podríem dir que ja és el, en fi, el gran emblema de Premià de Mar en matèria de sostenibilitat des d'un punt de vista infraestructural, no? Aquesta pèrgola, com dic, és l'argument d'entrada més cridaner d'aquesta edició del Ficus. Què ens aporta, però, pel que fa a la fira, aquest nou espai?
3: Com tu dius,
2: més enllà del terreny simbòlic, que és important.
3: Sí, jo crec que és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, que això permetrà també compartir energia amb ciutadania, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, en la qual havíem d'anar des de l'espai del Teatre de l'Amistat fins a la plaça de l'Ajuntament. Hi havia un recorregut que també era entranyable, perquè és un barri molt agradable i un carrer molt agradable, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Tenim diferents espais dintre de la pròpia pèrgola. En la pèrgola tenim com a tal la pròpia fira d'entitats, però a mesura que vas caminant cap a dalt, tens el mercat de segona mà a l'altra pèrgola, que també hi tenim ja actualment plaques solars, que és la pèrgola de la plaça que hi ha damunt del magatzem de la brigada.
2: Sí.
3: I amb tot plegat generem una mica d'espai multidisciplinar on comentarem en tot cas que tenim diferents activitats.
2: Sí, tot això ho heu dibuixat en un croquis, en un plànol de la fira que fa molt, molt de goig. Es pot trobar a les xarxes socials de la Premià Energia i de l'Ajuntament, i podem servir-nos-en per anar repassant, o per fer la fotografia del que passarà aquest dia 14 de juny entre les 10 del matí i les 2 del migdia. En aquest espai que, com ens diu l'Albert, ara, des d'un punt de vista funcional, podríem dir, des d'un punt de vista pràctic, doncs serà més còmode, sense restar-li interès al nucli antic de Premià de Mar, però ara sí, tot més juntet i més pràctic. Fira d'entitats. Què ens en destaques? Pel que fa a aquesta edició, hem crescut, ens mantenim, busquem altres...

0: altres focus d'interès?
1: Hem crescut. Recordar que per segon any consecutiu col·laborem amb Commaresme, que d'alguna forma a l'hora de preparar tot això ho fem conjuntament, i especialment la Fira d'Entitats, que és la Fira d'Economia Social i Solidària. I en aquest cas, si no m'erro, tenim 15 entitats, comerços, cooperatives que formen part d'aquesta fira. Crec que l'anterior eren 10, si no m'erro. Amb això comptant també Premi Energia, que som allà, portarem sí. el vehicle, i per tant farem una mica de punt d'informació, i també evidentment oferint tot allò que oferim dintre de Premi Energia. I en aquest sentit hem crescut. L'espai és diferent, és un espai ombrívol, evidentment, perquè és un dia que el diumenge esperem que tinguem molt de sol, però la pèrgola, evidentment, ens ajudarà a combatre aquesta calor.
0: D'això es tractava, també, de que el sol es quedés dalt. Eh?
1: Exacte.
0: Generant energia, a sota no. Molt bé. Dius que creixem pel que fa expositors. Creus que d'ençà que va començar a caminar primer Premi Energia i després la Fira Ficus, hem anat guanyant complicitats en general? Bé, creus, saps si és així?
1: Bueno, és més un tema de percepció. Tampoc no és un tema que tingui dades per confirmar-ho, però sí, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca, es va donant a conèixer els projectes que anem fent. Perdó, i en aquest sentit també esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant i vagi aportant més població, de premiar, evidentment, que és l'objectiu, però evidentment també arreu de la comarca.
0: Molt bé. Ja ho hem dit, aquesta fira d'entitats quedarà just sota la pèrgola. Continuem repassant aquest plànol, perquè si sortim d'aquesta fira i anem en direcció Premià de Dalt, podríem dir, ens trobem a banda i banda d'aquest espai que queda més amunt, aquest espai que queda per sota del nivell de terra, a banda i banda, i trobem d'una banda la part, podríem dir, més lúdica o de llers i activitats diverses, i a l'altra una exposició. Vinga, una fotografia de l'una i l'altra, i en quina mesura també hem crescut en l'aposta per aquestes bandes.
1: La banda d'activitats és més un espai, com tu dius, lúdic, un espai de jocs, de tallers, molt orientat a la família i al públic més infantil, on hi haurà des d'un escape room dedicat als residus. Hi haurà, això ja la gent d'Inti amb Ruà ja porta 3 anys amb nosaltres, hi haurà un taller d'energia solar i també un taller amb nens i nenes que treballen amb l'ajuda del moviment d'un petit molí. Què més hi tenim? Hi tenim la gent de Veolia, que també participarà en un joc que en diuen el joc de la gota. Hi haurà una mena de ludoteca envoltat també en l'entorn dels residus. I això per la banda d'activitats. Per tant, aquest any creixem bastant a lo que és activitat infantil. I a l'altra part, a l'ICAEN ens ha proporcionat una exposició que serveix per conscienciar entorn de l'estalvi energètic a casa.
0: Molt bé. I continuem, perquè ja a la banda de més amunt, on hi ha la pèrgola que ja teníem, i encara una altra franja, d'una banda el mercat de segona mà, que en les edicions anteriors del Ficus ha estat una de les activitats que ha despertat més interès popular, perquè, entre altres coses, doncs, era el primer mercat de segona mà que teníem a Premià de Mar, i que no deixa de ser també una aposta per l'economia circular. No sé si per aquí també creixem, si podem d'alguna manera confirmar la tendència que ja havíem vist en altres edicions de creixement.
1: Diria que no creixem, no per manca de demanda, sinó perquè ens hem adaptat una mica a lo que és a la pròpia superfície de la pèrgola. Per reduir tot l'espai de sol, i per tant concentrar-nos a dintre de la pèrgola i que tothom tingui l'espai d'ombra, evidentment l'espai és limitat, és el que tenim, i en aquest sentit ens marcava una mica el nombre de taules màxim que ens hi podia quebre, i estem al voltant de 32.
0: Per tant, pel que dius, potser de la gent que ens ha demanat de participar-hi, alguns han hagut de quedar fora perquè l'espai era el que era.
1: Hem prioritzat la gent de Premià de Mar, que ja ho incluïa això a les bases reguladores. En aquest sentit, ningú de Premià de Mar ha quedat fora, però sí que hi ha un parell de fora que no han pogut entrar.
0: D'acord. 32 parades, que no són poques, eh? Entenem que de tot i força, no?, hi trobarem en aquestes parades.
1: Sí, hi haurà, com sempre, de tot, des de discos, a roba, a mobles, a jocs per la canalla, a tot tipus de productes que forma part del típic mercat de segona mà i que jo crec que és important que la gent hi pugui anar i pugui comprar allò que consideri.
0: Molt bé. Ens queden encara, en aquesta fotografia una mica superficial que fem, naturalment, no podríem entrar al detall, però ens queden dos arguments, eh? Aquella part que ja existia en altres fires d'autoreparació, no sé com n'hi podríem dir, que
1: sí,
0: ara incorpora... Abans ens movíem en el terreny dels electrodomèstics, sobretot, però ara incorpora el terreny de la costura.
1: Correcte.
0: També, eh? Que és una de les novetats d'aquesta edició.
1: Dupliquem una mica el que és el taller. Hi haurà una furgoneta i un taller i un tècnic, que ja el teníem durant els anys anteriors, com dius, destinat a reparar petits objectes que tenim a casa, una planxa, un ordinador, el que sigui. Per l'altra banda, hi haurà el Didel Track, que és l'equivalent, però a nivell de costura. Mm-hmm. Per tant, tothom aquell que segurament que tothom té a casa mil i una prendes de roba que vulgui aprofitar per reparar, ja sigui cosir una camisa o canviar un botó, doncs tindrà l'oportunitat d'algú que l'ajudi i que l'acompanyi a l'hora de reparar aquest teixit.
0: Molt bé, i acabem amb l'espectacle o els espectacles, perquè també el Ficus ens proposa un parell de reclams en el terreny estrictament lúdic, ara sí, com són un espectacle de màgia i un concert.
1: Així és. Tenim per part de l'espectacle de màgia un espectacle que hem trobat una mica diferent, que és un espectacle que està entorn del medi ambient, que és aquest espectacle que farà el Mag Lluc, i que jo personalment no he vist, però he vist algun vídeo i crec que pot ser interessant que vingui aquí i que tota la gent de Premià pugui d'alguna forma gaudir d'aquest espectacle.
0: I de quina manera connecta amb l'àmbit del...
1: És el relat, bàsicament el relat. És a dir, no és que aquí temes concretament o que tot estigui envoltat del medi ambient, però el relat que va com seguint, doncs té a veure amb
0: que no sortís un conill ecològic del barret.
1: No.
0: Molt bé. I encara un concert.
1: I un concert que és el Dani Comas de Kimchi, que fa un tipus de jazz i que crec que pot acabar de tancar aquesta fira i donar una mica de color i alegria a la fira. Per tot plegat, també hi haurà dintre de la fira, que no ho he comentat, cellers que oferiran productes, amb la qual cosa la gent tindrà l'oportunitat de prendre una copa de vi, hi haurà taules per seure i per gaudir de l'espectacle de màgia i de la música.
0: Ah, fixa't, doncs encara ens quedava un argument més en aquesta tercera edició de la Fira Ficus. Aquest diumenge, ja ho hem dit, sota la pèrgola i rodalia, podríem dir, la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, de 10 del matí a 2 del migdia. Albert Puig, des de Premià Energia. Enhorabona per la feina i que vagi molt i molt bé aquest diumenge.
1: A vosaltres, així ho esperem.
0: Gràcies.
1: Merci, que vagi bé.
0: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
7: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.
8: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
9: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
8: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en la compareixença de balanç d'aquesta visita ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha reivindicat que també ha estat inspiradora per continuar sent un país obert, ambiciós i amb la voluntat d'obrir-se i explicar-se al món.
2: Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: El punt àlgid de la visita ha estat la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, volíem dir que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món, que ha coincidit també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Cap a les 11 és previst que el papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo, juntament amb altres autoritats. I els equips d'emergència busquen des d'aquest dimarts a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Salvament Marítim va rebre l'avís pels vols de 3:15 de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca que continua aquest matí amb efectius de bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també la policia local de Roses juntament amb Salvament Marítim, que ha activat també un helicòpter i diverses embarcacions. I tret de sortida ja el darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de 3 de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús d'un dispositiu electrònic. Avui s'examinen de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit, a les 9, entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia, informació.
4: Els pirates i premianencs han posat en marxa aquesta setmana la fase final del procés participatiu per escollir el nom del vaixell de l'Omar i la Llomara. Després de recollir propostes a la ciutadania, l'organització ha seleccionat en assemblea 8 noms finalistes que competiran en eliminatòries a través d'Instagram. Els noms que opten a convertir-se en la denominació oficial de l'embarcació són Malvent, Rauxa del Mar, Camar, Mitja Lluna, Lluna Blanca, Sang i Foc, La Sultana i Bram de Mar. Les votacions es faran al llarg d'aquesta setmana mitjançant eliminatòries diàries a l'Instagram de Pirates i Premianencs i diumenge es donarà a conèixer el nom guanyador. La primera votació ja s'ha resolt i ha enfrontat la Sultana i Bram de Mar. Aquest últim s'ha imposat amb el 62% dels vots davant del 38% obtingut per la Sultana i es converteix així en el primer nom classificat per les semifinals. La iniciativa s'emmarca en els actes del 30è aniversari de la Festa Major i permetrà que, per primera vegada, el vaixell amb el que desembarquin l'Omar i la Llomara tingui un nom escollit directament per la ciutadania. Diumenge se sabrà quin és el nom que acabarà identificant una de les embarcacions més emblemàtiques de la celebració premianenca.
3: Premià Mèdia, informació.
5: Estàs escoltant?
6: Bon dia, sardanistes! Una setmana més, aquí, a la sintonia de Premià Mèdia, ha arribat l'hora de fer embrutllana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, aquest refugi sardanista a la sintonia de Premià Mèdia, aquesta torre més alta coronada per la música de la cobla que ahir mateix va beneir el papa Lleó XIV. Digues? No. Ah, que no era aquesta torre la que va beneir. Bueno, mira, escolta, jo cregut que el papa de Roma havia vingut a Catalunya a beneir el Fem Rotllana.
2: No, Joan, no.
1: Ah, no?
2: El papa aquest va venir per altres coses.
1: Ah.
2: Altres torres va beneir.
1: Vaja.
2: I nosaltres beneïm la sintonia de Premià Mèdia, que és el 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor. I també el portal web, premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervindre mitjançant el telèfon, el WhatsApp o el correu electrònic.
1: Exacte, ja anirem dient tots aquests números i WhatsApps i correus als nostres oients que han de marcar per posar-se en contacte amb nosaltres, que de fet són ja força coneguts, eh? Però el que sí que podem fer és la nostra benedicció particular, Maite.
2: Sí, senyor.
1: Vinga.
2: Aquelles... Perquè és dijous.
1: Exacte, aquelles tres paraules que ens fan encendre aquesta foguera sardanista cada setmana.
2: Sí, senyor.
1: Avui que el fem en directe, que és dijous, diem que...
2: Marcar. Sardanes i arròs.
1: El mercat ja està en funcionament des de ben d'hora del matí. Eh? I nosaltres, en aquest punt de trobada que fem Rotllana, anem per les sardanes. L'arròs, mira, el tenim aquí. Sentiu, és això?
2: Ja.
1: Aquí amb un tàper, després ens el mengem, eh?
2: Sí, Joan, menjar és lo teu. Això que no et falti.
1: Ah,
2: i ara saludem el company Marçal Sassé, que el tenim als comandaments tècnics. Moltes gràcies, Marçal.
1: Bon dia, és el noi de Sant Feliu. I avui tenim aquí a l'estudi posant-hi la veu i com aquesta... I som, com sempre, aquesta parella de xerraires, que som la companya Maite Llatjà i un servidor de vostès, en Joan Vinyals. Bon dia, Maite.
2: Molt bon dia, Joan. Bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 840 de Fem Rotllana. I comencem dedicant la primera sardana a l'Aplec d'Igualada, que aquest cap de setmana arriba a la seva 96a edició.
1: Mm-hmm.
2: Es trepitgen els talons amb la de Calella, que la setmana passada feien el
1: 98. I aquí a Igualada 96,
2: sí,
1: són els degans de Catalunya.
2: I tant. I anem cap a Igualada, tot escoltant la sardana del mestre de Caldes de Malavella, en Francesc Marrós, interpretada per la Copla Mediterrània, benvolguda i Igualada.

0: La cobla mediterrània, perdoneu, la cobla mediterrània ens acaba d'oferir Volguda Igualada, de Francesc Marrós, estrenada el 26 de març de 1951 durant el 27è aplec de la Sardana d'Igualada. Hem començat musicalment el programa d'avui amb aquesta balladora sardana del mestre Marrós. I informem que diumenge, dia 14 de juny, en sessions de matí a 11:15 i tarda a 16:45, hi ha aquest 96è aplec de la sardana d'Igualada. Es fa a l'amfiteatre de l'Estació Vella. I trobem allà les cobles Ciutat de Girona, la Maricel i la Ciutat de Terrassa.
1: Sí, també.
0: I també informar que comptant el d'avui, queden 4 programes.
1: Si ja s'acaba, això.
0: Per fer rotllant, el dia 2 de juliol.
1: Això s'acaba.
0: Ah, exacte, farem l'últim. Heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, el 95.2 de la FM del dial del vostre receptor, i també per internet al portal web premiamedia.cat. Recordeu que si voleu fer alguna petició, marqueu el número 93-752-2544. Passeu en directe i parlem un momentet.
1: I tant. Sí. I continuarem atenent la petició de la nostra amiga oient, la Marta Ventalló i família, que volien dedicar una sardana als seus amics de Santa Perpètua de Mogoda, la Sílvia i en Pere, que celebraven el seu aniversari de casament dimecres passat, el dia 10 de juny. I la Marta, la seva família i tots els amics sardanistes felicitem a la Sílvia i en Pere Tort, tot escoltant una sardana acompanyats de la cobla Reus Jove, una obra de l'intèrpret de tenora i compositor de Blanes, en Pitu Chamorro, que, com dèiem, escoltem a continuació, interpretada per la cobla Sant Jordi, Un camí d'il·lusions.

0: Acabem d'escoltar Un camí d'il·lusions, de Josep, Pitu, Chamorro i Ramos, estrenada el dia 20 de setembre de l'any 2009 durant el 43è Aplec de Reus. L'hem escoltat per la cobla Reus Jove i és dedicada als 10 anys d'aquesta cobla Reus Jove. Nosaltres hem dedicat a la Sílvia i al Pere de Santa Perpètua, que dimecres passat, dia 10, celebraven el seu aniversari de casament. L'hem fet aquesta dedicatòria de part de la família Salines Ventalló i també de tots els amics de les sardanes de Premià de Mar.
1: Sí, senyor.
0: Per molts anys, a la Sílvia i al Pere.
1: Sí, senyor. I a Calella no paren de fer sardanes.
0: No, la setmana passada feien l'aplec.
1: L'aplec. I aquest dissabte, a 1:15, és la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. Hi ha la cobla Els Mongrins i això ho faran en el passeig de Manuel Puigbert, allà a Calella, aquell passeig sempre.
0: A 11:45 tenim aquesta ballada de sardanes a Calella.
1: Això mateix. I a continuació també atendrem la petició d'una altra amiga, l'oient Salvadora Graupera, que volia dedicar una sardana a la Marga i a la seva filla, la Magalí, que dimecres passat, el dia 10 de juny, celebren el seu sant. I per aquesta felicitació ens va demanar la sardana del compositor premianenc en Josep Fecúndez, que escoltem interpretada per la ciutat de Terrassa, músics premianencs.

0: Músics premianencs, de Josep Fecúndez i Martínez, estrenada aquí a Premià de Mar durant el 35è aplec el dia 27 d'abril de l'any 2008. L'hem escoltat per la cobla Ciutat de Terrassa. Amb aquesta sardana l'hem dedicat a la Marga i la Magalí, que celebraven el seu sant dimecres, dia 10 de juny, de part de la Salvadora Graupera, de Premià de Mar.
1: Fem rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia, amb Maite Lletjà i Joan Vinyals.
0: Molt doncs bé, sí. Veus? Sí, sí. Maite Lletjà.
2: Aquesta.
0: Anem a Tiana?
2: Anem-hi. Va. Perquè anirem dissabte, i anirem dissabte a 6:45 del vespre, perquè hi ha una festa major petita, vale? Sí. I llavors això es farà en el parc de camp de futbol vell, això és a Tiana, i hi haurà la Copla Maricel, a 6:45, ja ho sabeu.
0: Una ballada de sardanes dissabte, a 6:45,
2: sí, sí.
0: Amb
2: sí,
0: la Maricel.
2: Ah, exacte.
0: Doncs vinga, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir-vos que no podríem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys i segles sense la col·laboració dels amics de la sardana de Premià de Mar i de Som Sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i es proporciona també molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa.
2: Sí, senyor. I nosaltres avisem, i ho recordem, perquè ho sabeu segur, el 93-752-2544, aquest telèfon a la vostra disposició, perquè parleu amb en Marçal i llavors amb nosaltres.
0: Exacte.
2: Ells us farà passar. I també podeu enviar un WhatsApp de veu o de texta en el 649-19-82-07.
0: Exacte.
2: Això, tot això podeu fer, eh?
0: En aquest WhatsApp, uns amics, uns oients que tenim a Olot,
2: van enviar,
0: malauradament per dir-nos la Rosa, que el seu marit, el Lluís, doncs ens havia deixat.
2: Carai.
0: A la segona hora li dediquem una sardana,
2: quan, sí,
0: tal com ens va demanar, l'hem pogut encabir avui mateix.
2: Bueno.
0: D'acord? Doncs que sàpiga la Rosa, que li enviem una forta abraçada
2: i un record
0: de suport i un record per en Lluís a la segona hora.
2: Molt bé, molt bé. Però ara el que volia més felicitar
0: sí,
2: un jove que celebrava el seu aniversari dilluns passat, el 8 de juny. És l'Aleix Tamboleo, que feia 35 dilluns, eh? I
0: sí,
2: el
0: sí.
2: Joan Antoni sí. Salines, que feia quants? No ho sabem.
0: No ho sé.
2: I la Montse Manent i les seves famílies el volien felicitar, tot escoltant la sardana del mestre barceloní, en Fèlix Martínez, que ens ofereix la copla principal de la Bisbal, i és un dolç record.

0: què mai té?
1: No, és molt
0: no paràvem
1: bonica.
0: De ballar aquí, eh?
1: Molt maca, aquesta sardana.
0: Hem hagut de treure les cadires d'aquí perquè estàvem fent unes rotllanes que no vegis.
1: Ens ha agradat moltíssim.
0: Era la sardana, o és la sardana Dolç Record, de Fèlix Martínez i Comín, estrenada a Barcelona, al carrer Pintor Fortuny, el dia 19 de maig de 1946. De veritat, té uns quants anys.
1: Sí.
0: L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal. De part de tots els amics sardanistes de Premià de Mar, que hem felicitat el jove Aleix Tamboleo pel seu aniversari dilluns passat, 8 de juny. Per molts anys, Aleix.
1: Per molts anys, Aleix. Mm-hmm. I recordem un altre cop el 93-752-2544. I mm-hmm. truqueu, sisplau, o escriviu-nos un... Ah, no, un sí, un WhatsApp.
0: Aquí un correu electrònic.
1: És femrotllana@hotmail.com.
0: I saps on fan un altre aplec aquest cap de setmana?
1: On te toquen?
0: A Arenys de Munt.
1: Carai, estem...
0: Però aquí no és el 96 ni el 90, és el quart. Aquí és el quart aplec de la sardana d'Arenys de Munt. Això és dissabte a les 7 de la tarda amb les cobles principal de la Bisbal, principal del Llobregat i ciutat de Girona. Ojo amb les cobles, eh?
1: Sí.
0: Es fa a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt.
1: Serà el... molt xula,
0: i tant, aquest quart aplec de la sardana.
1: Molt bé. I la següent sardana que escoltarem és una petició de la nostra amiga, la Leonor Font, que volia dedicar una sardana a la seva amiga, la Pepita de Can Nadal, amb el missatge de que es posi boneta ben aviat. I per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana sorgida del talent creatiu del mestre de Besalú, en Narcís Lagares, que ens presenta tot seguit la cobla principal de la Bisbal, Tenores Bisbalencs.

0: deia, mare meva, quina bufera... Quina bufera tenen aquests tenors bisbalencs, eh?
1: Sí, sí.
0: Maite?
1: Molt xula, és molt xula.
0: Doncs era aquesta sardana, Tenores bisbalencs, de Narcís Lagares i Coromines, estrenada a l'Auditori de Girona el dia 29 d'octubre de l'any 2020. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada a Jordi Carreras i Ferran Mias, primer i segon tenora de la cobla principal de la Bisbal. L'hem dedicat a la Pepita de Can Nadal, de part de la seva amiga, la Leonor Font, amb el desig de que la Pepita es posi boneta ben aviat. Des de Fem Rotllana, també ho desitgem.
2: Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia, amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: Molt bé, doncs podíem anar informant dels telèfons, ja els sabeu. El telèfon del directe, passeu aquí per antena i feu les vostres peticions. Heu de marcar el 93-752-2544. I podeu enviar també un WhatsApp de veu o de texta al número 649-1982-07. Anem cap a Pineda,
1: Maite. Anem a Pineda, perquè això serà el diumenge. Sí, diumenge també hi ha un aplec, és l'aplec de Sant Jaume.
0: Ah,
1: i a 11:45 del migdia, i amb la cobla principal de Banyoles, hi haurà aquesta ballada que serà molt xula. Es fa en l'esplanada de Pineda de Mar.
0: Exacte, a partir de 11:45 del migdia.
1: Ah, això mateix. I, va, escoltem més sardanes. En aquest cas, és una que la nostra amiga, l'oient, la Montse Manent, de Premià de Mar, volia dedicar al seu fill, en Jordi, que divendres passat, el dia 5 de juny, celebra el seu aniversari. Ha arribat ja a una xifra rodona. Uau, 40 anys. I la Montse i la família el volen felicitar, tot escoltant la sardana escrita per la compositora tarragonina, la Anna Abad, i que ens interpreta tot seguit la cobla Llobregat, i es diu Galanesa.

0: Que xula, Joan.
1: Quines grans sardanes.
0: Quina
1: avui,
0: sardana més mona.
1: Galanesa d'Anna Abat i Gils, estrenada el 23 de febrer de 2025 al Parc de la Guinoveta. La cobla que l'hem escoltat és la Llobregat i és dedicada al 70è aniversari de Dolors de Tona i de Dolors Tona. I aquesta sardana va obtenir el primer premi preludi a l'audiència.
0: Sí.
1: Tenim un oient que vol passar per antena.
0: Hola, bon dia. Hola.
2: Hola.
1: Hola, Rosa, digues.
2: Escolta, vull dedicar una sardana pel meu fill, que tu, Joan.
1: Sí.
2: I el meu net, que es diu Manel, que fa el cumpleaños també, aviam.
1: A veure, el Joan és el 24 de juny.
2: Sí.
1: I el Manel també el mateix dia?
2: No, és el 27.
1: El 27 aniversari.
0: Molt bé.
1: Doncs llavors aquí podríem fer el 25, va bé o...?
2: Sí, el 25, sí.
1: Fem el 25 i com que estarem al mig de l'un i de l'altre, això mateix.
2: Sí, més o menys, sí.
1: Perfecte.
2: Doncs... I felicitar tot el Joan. Moltes... A tu i a tot el Joan.
1: Moltes gràcies, perfecte.
2: Escolta, la sardana, Sant Martí del Canigó.
1: Sant Martí del Canigó, perfecte.
0: Molt bé.
1: Doncs ho tenim apuntat i ho posaríem això el dia 25, d'acord?
0: Molt bé, Rosa.
1: Gràcies per trucar.
0: Adéu, que vagi molt bé. Adéu.
1: Doncs som-hi, aquesta sardana que havíem dedicat al Jordi Vinyals, que divendres passat 5 de juny celebrava el seu aniversari.
0: Això sí, sí.
1: Per molts anys, el Jordi.
0: Per molts anys, Jordi.
1: Sí, i a Ribes de Freser, el dia diumenge, a partir de les 5 de la tarda, hi ha aquesta diada de Sant Antoni, que és el 17 de juny, oi? El dia 17, em sembla, no? O el 13. No, el 13 és pel gener. Ara és el dia 17, em sembla.
0: No, Sant Antoni és el 17.
1: 17 de juny, sí.
0: De gener.
1: I doncs ara deu ser el 13 de juny.
0: O el 19. Ai, ara no ho sé, home.
1: Cap al juny hi ha un Sant Antoni.
0: Exacte.
1: La cobla Salvatana ens ofereix una ballada de sardanes a les 5 de la tarda a la plaça del Mercat de Ribes de Freser.
0: Molt bé.
1: Anem-hi.
0: I ara farem una altra de sardana. És una petició de l'oient de Vilassar de Mar, l'amiga Montserrat. La Montserrat volia felicitar el seu net, en Jordi, i el seu amic, l'Aleix. Tots dos van fer anys aquesta setmana. Un era el dia 5 i l'altre 8 de juny. I per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana del mestre Francesc Marrós, que ens presenta tot seguit la cobla Marina. I és l'Andalet de Premià.

0: Olé, també aquesta.
1: Què et sembla?
0: Ah. Molt, a mi aquesta m'agrada moltíssim.
1: Aquesta era l'Andalet de Premià, de Francesc Mas i Ros, estrenada l'any 1974 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla Marina. De part de la nostra oient Montserrat, de Vilassar de Mar, que volia felicitar el seu net, el Jordi, i l'amic del seu net, l'Aleix. Tots dos que van fer anys aquesta setmana, un, el Jordi el dia 5 i l'Aleix el dia 8. Per molts anys a tots dos. I ara, de part de tot l'equip de Fem Rotllana, la dediquem al nostre amic Jaume Zapater. Maite, tu mateixa.
0: Sí, vale.
1: Sí.
0: Li enviem una salutació des de Fem Rotllana, a Premià Mèdia. Uh-huh. Pel Jaume i la seva família, escoltem una obra dedicada a la sesenca...
1: A veure, en Jaume ens escolten des de Sants, des de Barcelona.
0: Senyor.
1: I aquesta sardana que escoltarem, ho veureu de seguida, està dedicada amb una sesenca...
0: Molt diu, coneguda.
1: Però es diu bé? És així?
0: No sé, de Sants. És
1: de Sants, una
0: senyora de Sants.
1: Molt coneguda.
0: Molt coneguda. I escrita pel compositor intèrpret de tenora, entre altres instruments, en Jordi Paulí, que ens interpreta la Cobla Maricel. Potser és la Núria Feliu? És sardana.

0: maca, aquesta també,
1: maca,
0: eh?
1: També, és molt maca, també, eh? Jordi Paulí també és del...
0: Sí, sí.
1: Des dels autors que fan sardanes potentíssimes.
0: Molt bé.
1: Era Núria Feliu és sardana, de Jordi Paulí i Safont, estrenada a Cassà de la Selva, la ballada de Festa Major de l'any 2009, el dia 9 de juny. Que, o sigui, vol dir que d'aquí dos dies, o fa dos dies, que ha fet 17 anys aquesta sardana.
0: Sí, senyor.
1: Que som el dia 11.
0: Sí.
1: L'hem escoltat per la cobla Maricel. De part de tot l'equip de Fem Rotllana, l'hem dedicat al nostre amic Sansenc, com dèiem, que estava ben dit,
0: sí, sí,
1: Jaume Zapater i família, a qui li enviem una forta salutació, una forta abraçada des d'aquí, des de
0: abraçada,
1: Ràdio
0: molt
1: Premià
0: forta,
1: de Mar,
0: sí.
1: Premià Mèdia. I, escolta, nosaltres deixem-ho aquí.
0: És que no
1: deixem-ho
0: dona temps a gaire
1: perquè
0: res.
1: Perquè ja falten dos minuts i mig,
0: sí.
1: I ja no dona temps de posar cap més sardana, ja posarem a la segona hora.
0: Sí.
1: Recordar aquesta ballada a Ribes de Freser, si esteu per allà dalt pel Ripollès, diumenge dia 14, a partir de les 5 de la tarda, a la plaça del Mercat, a la plaça del Centre, celebren la Diada de Sant Jordi amb la cobla Salvatana. Després també hi ha una altra ballada a Pineda, bueno, un aplec, millor dit, a Pineda de Mar, que és l'aplec de Sant Jaume. Amb la cobla principal de Banyoles es fa l'esplanada a 11:45 del migdia. I també recordar aquest quart aplec d'Arenys de Munt, que es fa a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. Això és dissabte, dia 13, a les 7 de la tarda, amb les cobles principal de la Bisbal, la Llobregat i la ciutat de Girona.
0: Tot això podem fer.
1: Tot això. Si tenim ganes d'anar a ballar sardanes, no ens avorrirem
0: i
1: el
0: tant.
1: Cap de setmana. Doncs deixem-ho momentàniament
0: sí,
1: aquí, escoltem les notícies de la xarxa. Maite, t'agraïm
0: sí,
1: aquesta primera hora.
0: Jo tornaré dijous que ve, altre cop, i ens trobem.
1: I tant, i tant.
0: Sigueu feliços i petonets. I ara diem.
1: Ara diem allò que no marxi gaire lluny.
0: Que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín, des del centre de comandament que han muntat al port pesquer de Roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Pues mira, aquest matí, cap a les 10, està muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment ni ha aparegut el noi, però ni ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
1: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
2: Vale, a tu. Adéu.
1: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
3: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, de les màfies delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara, a les 11, és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia, de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
4: Premià Media. Informació.
5: La tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com el conjunt del país, no s'atura. Precisament, i aquest maig ens van tornar a registrar xifres de rècord perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens remeten a dades del gener del 2008. En concret, en van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024. Això deixa una taxa per sota del 8%, concretament del 7,99%. La disminució és generalitzada per sectors, franges d'edat i sexes, però hi ha una excepció cridanera, l'increment de l'atur entre les persones amb estudis postobligatoris. Si bé en termes mensuals l'atur baixa en tots els nivells formatius, en comparació amb fa un any ha augmentat d'un 3% entre les persones amb formació postsecundària, especialment novament entre les dones, on el creixement arriba al 5,43%. Aquest comportament confirma una tendència que parlaria d'una major dificultat d'inserció o reubicació laboral d'una part de la població amb nivells formatius més elevats. Per municipis, l'atur ha baixat a 22 poblacions i només ha pujat a 8. No és el cas de Premià de Mar. Al maig vam tenir 1.160 aturats, 9 menys que el mes d'abril, i la taxa va quedar en un 8,3%.
4: Premià Media. Informació.

0: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
1: Bé, doncs anem per la segona part d'aquest punt de trobada que és Fem Rotllana, aquesta proposta sardanista de la que avui emetem ja l'edició número 840. Per servir-la amb safata a tots vostès, amics i amigues oients. Recordeu que avui som en directe i dissabte que ve, a partir de les 9 del matí, la repetició. Sense canviar de sintonia, tot aquí a Premià Mèdia, al 95.2 de la FM i també a premiamedia.cat. I en aquest lloc web de Premià Mèdia us podeu trobar els programes, dèiem, els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu recuperar a la plataforma ivox.com posant al cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Acompanyats dels controls tècnics, aquesta segona hora del company Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem. Bon dia, Carles. Perfecte. Diuen que la música amaga missatges. Esbrinem si n'hi ha algun per nosaltres. I per això comencem amb l'espai Melodies del Mar.
2: La platja del mar, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant.
0: El Fem Rotllana, Melodies del Mar.

0: Tot seguit escoltarem una fantàstica habanera, una jota més concretament, escrita per Arturo Gaià, que és un dels integrants del grup del Baix Ebre que ens la interpreta, que és Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries, que serà de Ferreries, però de Mut no té gaire. Ja ara ho veureu. Aquest grup està acompanyat per una cobla, de la qual no sé dir-vos el nom. És possible que sigui la Reus Jove o la Principal de Tarragona. I abans de cantar volen posar un ambient, un aire així com mariner, sabeu, allò amb gavines, vaixells, i ho fan amb els instruments de la cobla, i se'n surten prou bé. Una vegada aconseguit això, comença l'habanera jota. Escolteu-la bé, que la cosa promet. Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries ens interpreten habanera de canyes i fang.
1: Els dos, el casal, els dos, un i l'altre, explicant-se coses al casal. Deixa'm parlar, que només parleu vosaltres dos. Què? Ambient Maria. Ambient Maria, una altra vegada. Vinga, bufar.
2: Xai, també, si volen bufar una mica.
3: Sí, és una mica ambient tramuntanal,
1: eh? No cal que em bufen, no bufen res.
2: Alguna golondrina.
1: Això, alguna golondrina. Golondrina.
2: Alguna golondrina.
1: No, ell vol dir golondrina, però de les barques, de barques, no de muixons.
2: De barca, com la golondrina del rompeola.
1: Això. Aquesta. Oi, xai, coco, eh? Xai, coco. Això vol dir tant. Quietos. No volies ambient Maria? Ha entrat lo Titanic, me cago en l'orba.
2: Pues pareu, que sí. Encara mos entrarà un port d'avions.
1: Pues això, no demanes res més ja. I canta.
2: Per a tots vostès, l'habanera de canyes i fang.
1: Vinga.

Doncs era aquesta Habanera Jota, de Canyes i Fang, interpretada pel grup Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, i també per una cobla, escrita per Arturo Gaià, que era component del grup. Potser era el Mut, no ho sé, no estic segur. Una magnífica habanera amb la que hem omplert avui l'espai Melodies del Mar. Bé, recordeu que tenim el telèfon del directe obert per tots vostès fins a acabar el programa. Queden 3/4 d'hora llarguets, al 93-752-2544. Passeu per antena i feu les vostres peticions. També tenim un WhatsApp que podeu enviar notes de veu o de text, que és el 649-19-8207. Irem recordant aquesta festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella. Hi ha una ballada de sardanes dissabte, dia 13, a 1/4 d'una del migdia, per la Cobla Montgrins. Es fa al passeig de Manel Puigverd. I a continuació ens arribarem fins a Olot. Allà hi tenim la nostra oient, la Rosa, que ens ha enviat un missatge per dir-nos, per fer-nos saber que el seu marit, en Lluís, ens va deixar aquesta setmana passada. La Rosa, en el seu missatge, ens diu el següent. Soc la Rosa Argelers, del matrimoni Lluís i Rosa d'Olot. Us escric per dir-vos que dimecres passat, dia 3 de juny, en Lluís ens va deixar. A ell li agradava molt el vostre programa de sardanes perquè deia que és un programa molt dinàmic. Voldria demanar-vos que el dia que pugueu, ho fem avui, Rosa, li poseu la sardana Cel amunt, de Ricard Viladesau. Moltes gràcies. Rosa, des de Fem Rotllana, tot l'equip, t'enviem una forta abraçada de condol i, naturalment, que avui mateix escoltem, dedicada al teu marit, el Lluís Aulines, la sardana del mestre Ricard Viladesau, Cel amunt, amb interpretació de la cobla principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ens acaba d'oferir Cel amunt, de Ricard Viladesau i Caner, estrenada l'any 1986 i, com heu pogut observar, de lluïment de tible. L'hem dedicat a la memòria del nostre amic oient d'Olot, en Lluís Aulines, que ens ha deixat aquesta setmana passada. Rosa, una forta abraçada de part de tot l'equip de Fem Rotllana. Bé, fet això, recordem que truquin, que podeu trucar al 93-752-2544, telèfon del directe. Passeu, com dèiem, en directe i feu les vostres peticions. També tenim un correu electrònic, que és femrotllana@hotmail.com. I també recordem que el Pla de la Catedral de Barcelona, dissabte dia 13, a les 6 de la tarda, hi ha una ballada de sardanes per la cobla principal del Llobregat. Això, dèiem, és el Pla de la Catedral de Barcelona, Ciutat Vella, que ja s'hi podrà anar tranquil·lament. Bé, i a continuació escoltarem una altra sardana que dedicarem a la memòria del pare d'un servidor de vostès. Si tenir el privilegi de tenir els micròfons cada setmana a la meva disposició em pot donar alguna llicència, en aquests moments me'n prenc una. El pare d'un servidor ens va deixar el mes de juny de l'any 2006, però avui, 11 de juny, hauria fet 97 anys. I amb el vostre permís li dedicarem a la seva memòria la sardana del compositor de Cabrils, en Cífric Galbany, que ens ofereix tot seguit la cobla als Montgrins, recordant el meu pare.

0: Acabem d'escoltar Recordant el meu pare, de Siegfried Galvany i Abril, per la cobla Els Mongrins. Amb el vostre permís, l'hem dedicat a la memòria del pare de qui us parla, perquè avui el Joaquim, en cas de ser aquí, hauria fet 97 anys. Bé, tenim un oient que s'està esperant, com és l'Enric. L'Enric de Mollà, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, senyor Joan.
0: Hola, què tal?
1: Una abraçada pel teu pare.
0: Sí, moltes gràcies.
1: El meu pare, em sembla que aquest mes també hagués fet 120... No, 107.
0: 107, era més gran. O sigui, 107 són 10 anys, 9 o 10 anys més.
1: Sí, el meu era de l'any 20. De l'any 20, de la quinta del Guibaró.
0: Sí,
1: bueno, va ser tota la història. I ara, al parlar-ne, pues, també m'anem recordant i tal.
0: Sí, del 29. El que passa és que avui 11 de juny, hagués fet anys, i mira, he volgut... Digues.
1: Sí, no, bé, era per saludar-vos. Ara porto un parell de programes que no us he pogut escoltar.
0: Bueno, no passa res.
1: Vaig poder recuperar el dissabte passat un trosset, però sí, tampoc no vaig poder seguir gaire bé.
0: Ja.
1: I avui sí que l'he pogut escoltar, perquè avui no vaig amb bici i mira.
0: Bueno,
1: i aquí, que... Sí, que era per saludar-vos, és a dir, que parlaves de que us queden 4 programes, doncs vinga, 4 abraçades
0: sí,
1: anem seguint.
0: 4 comptant aquest, o sigui, ara ja a la que acabi d'aquí mitja hora en quedaran 3 ja només.
1: Molt bé. Vinga, doncs ara que faràs també festa de 3 programes i festa.
0: Exacte, sí, llavors fins pel setembre, si tornem a posar la setmana de l'11 de setembre, la setmana següent.
1: Hi ha una colla de dies sense complicacions i tot això,
0: ja.
1: Que fa el Nova York.
0: Això sí, això sí, ja està. Sí, sí. Ja ens anem cap a l'agència de viatges a que ens ho tramitin tot.
1: Molt bé.
0: Avui estàs per aquí a Barcelona?
1: Jo, sí, avui ara he tingut un metge i ara aquesta tarda tinc una ONG.
0: Molt bé. Perfecte, doncs.
1: I per això estic ara aquí escoltant aquí a la Diagonal i m'he ficat aquí amb un raconet que no veig sentir aquell coll, perquè hi ha molt coll de cotxes i això.
0: Sí, perquè a més, ara avui ja s'hi pot anar per Barcelona, es pot circular una mica, no?
1: Sí. Bueno, jo he sortit d'ahir també, sí.
0: Ja. Bueno, el que era el centre i tot allò hauria estar més complicat.
1: Sí, una miqueta. Vull dir,
0: molt bé.
1: Teníem l'amic papa i això, sí.
0: Sí, clar.
1: Ahir vaig anar-lo a veure, vam tindre com d'aquí a l'altra banda del carrer, una miqueta. I,
0: sí, bueno, està
1: i,
0: bé.
1: I tot el dilluns vam tindre molts més companys, que ja tinc uns companys que ens va venir una colla, no sé, va veure els programes, una colla d'ambulances, 21 ambulances i 10 cotxes més que s'han anat a Polònia.
0: Ah, molt bé.
1: Avui estan travessant Polònia i demà entren a Ucrània.
0: Ja.
1: I així ens estan.
0: Ja.
1: Jo crec que aquest any no m'hi he escapat.
0: Bueno, bé. Molt bé, doncs.
1: Poso una sardana, doncs...
0: Posarem una sardana per tots els oients.
1: I anem fent.
0: Moltes gràcies per trucar, Enric. Gràcies, una abraçada.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Gràcies. Doncs havíem parlat amb l'Enric. Sembla que tenim algun altre oient que vol passar per antena també. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Joan.
0: Bon dia. Hola, és la Maria Rosa, oi?
2: Sí.
0: Digue'm.
2: Mira, jo vull dedicar-li a l'Aleix.
0: Sí.
2: Que és aquest nen que apareix i desapareix, quan menys t'ho penses.
0: Sí.
2: De l'Amadeu Escoda.
0: Sí.
2: Un somni vora el riu.
0: Un somni vora el riu, molt bé.
2: A veure si quan el tornem a veure ja porta cua.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve.
2: Val, gràcies, Joan.
0: Moltes gràcies, Maria Rosa.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu. Bé, doncs continuem endavant informant o recordant que hi ha aquesta ballada de sardanes al camp de futbol vell de Tiana. Això és dissabte, dia 13 de juny, a 6:45 de la tarda, és la festa major petita amb la cobla Maricel, al camp de futbol vell de Tiana. Bé, recordeu aquest telèfon, tenim encara mitja hora per agafar les vostres trucades al 93-752-2544 o bé una nota de WhatsApp de veu o de text al 649-19-82-07. I a continuació farem aquell joc d'escoltar una sardana acabada d'estrenar i una altra que ja té molts anys. La primera que escoltarem forma part de les...
3: Sardanes acabades de collir.
0: I crec jo que són d'una bona collita. La que he triat avui és escrita per la jove compositora de Vallirana, Agnès Piñero. Ens la interpreta la cobla del Conservatori de Música de Barcelona, lloc on l'autor estudia, i li ha posat per títol l'adreça d'aquest conservatori, perquè el conservatori està al carrer Bruc 110.

Doncs la cobla del Conservatori de Barcelona ens acaba d'oferir Bruc 110, d'Agnès Piñero Pujol, estrenada al Conservatori mateix de Barcelona el dia 3 de juny de 2026, fa escassament 8 dies. El que em fa pensar aquesta sardana és que un servidor de vostès va treballar davant mateix del Conservatori un grapat d'anys, i aquesta cobla que avui ens ha interpretat, aquesta sardana, se sent assajar quan passes pel carrer Bruc o el carrer València. Si més no, una coincidència curiosa.

0: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
1: Doncs continuem endavant i continuem endavant informant o recordant aquest telèfon, el 93-752-2544, que un altre dels nostres oients ja ha marcat. Bon dia!
2: Hola, bon dia!
1: Hola, bon dia, Montserrat.
2: Bon dia. Gràcies per la sardana que has posat, eh?
1: Bueno, és que coincidia que avui és 11 de juny.
2: Sí, sí,
1: molt bé.
2: És veritat. A veure, jo voldria que la setmana que ve, per gust propi,
1: sí, sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Que posessis 60 i
1: amunt. 60 i seguim.
2: Exacte.
1: Molt bé.
2: Exacte.
1: Doncs la tindrem la setmana que ve aquí al guió.
2: D'acord, gràcies.
1: Moltes gràcies per trucar, Montserrat.
2: Vinga, igualment.
1: Gràcies.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Doncs bé, si sí, la que hem escoltat anteriorment és tan tendra que encara li estan donant el biberó, la que ve a continuació ja té uns anys, perquè l'hem anat a comprar al...
3: El magatzem sardanista.
1: Exactament, hem trobat al nostre magatzem sardanista un enregistrament de vinil d'aquells petits de l'any 1967. Aviat farà 60 anys aquest disc. És un disc editat per la discogràfica Canigó, on a la portada, a tot color, hi ha una fotografia d'un pintor de quadres, que amb barretina i tot, i que té al costat un nen i una nena que s'ho miren, també amb barretina, i la nena amb el vestit tradicional. El que pinta és una cala que sembla de la Costa Brava, però si mires el quadre, està pintant una rotllana de sardanes, però està en dalt com d'un turó, veient tot una cala que sembla la Costa Brava. A dalt les lletres grogues i diu sardanes. I a sota, amb lletres negres impreses als núvols de la foto que us deia, consten els títols de les quatre sardanes enregistrades. A la contraportada, a sobre un fons de color groc, hi consten altres gravacions de la mateixa col·lecció. Hi han quatre sardanes enregistrades per la Cobla Meravella, sota la direcció de Lluís Ferrer, Maria Dolors, de Liceu Boix, Mestre Genís, de Francesc Marrós, Montserrateta, de Pau Sicart, i la que escoltarem, Els que som del camp, de Josep Maria Baigés, ens la interpreta la Cobla Meravella.

Acabem d'escoltar Els que som del camp, de Josep Maria Baigés i Jansà, per la Cobla Meravella. Sardanes per tothom i de tots els temps, en aquest cas una adquisició al nostre magatzem sardanista. Bé, recordem també aquest quart aplec de la sardana d'Arenys de Munt, dissabte dia 13 a les 7 de la tarda, amb les cobles principal de la Bisbal, la Llobregat i la ciutat de Girona. Això es fa a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. I a continuació, de part de tot l'equip de Fem Rotllana, dedicarem una sardana a tots els oients que ens escolten via internet, des de fora de la nostra comarca del Maresme. Des de la Garriga tenim segur a l'escolta la nostra amiga la Teresa, el nostre amic oient el Jordi Hernando i família, que ens escolta assíduament voltant per tot l'estat amb l'Imserso. L'amic Enric, amb qui hem, Enric de Mollà, amb qui hem parlat fa uns minuts, a voltes conduint cap a Santiago de Compostela o amb la bicicleta per la geografia catalana. Avui, però, a casa seva, a Barcelona. La Rosa des d'Olot, a qui li enviem una cordial salutació. L'amic Jaume Zapater, des de Sants, que també li hem dedicat una sardana aquest matí. I podria ser també la Viviana i el Josep des de Catalunya o bé des de Buenos Aires. I no em descuido dels amics de Molús, l'Anna i el Sebastià, a qui trobem a faltar de fa molt de temps. Una salutació des de Premià Mèdia per tots vostès. I si hi ha algú més que no tenim constància, que ens escolta des de, per exemple, des de veient les aurores boreals allà al pol,

cobla Sant Jordi ens acaba d'oferir Lídia, d'Enric Ortí i Martín, estrenada a Santa Perpètua de Mogoda durant el 66è aplec de la sardana.

0: el 8 de setembre de l'any 2019. L'hem escoltat, com dèiem, per la Copla Sant Jordi i era dedicada a Lídia Caraltó de Sabadell. Per tots els nostres oients, especialment els que ens escolteu des de fora les nostres fronteres, us agraïm molt la vostra fidelitat i suport.
1: Fem rullena, les sardanes en Premi Amèdia.
0: Exacte, aquestes sardanes a Premi Amèdia que tenen aquest jovent que ja puja. També podem informar d'aquesta ballada a plec de Sant Jaume, a Pineda de Mar, a l'esplanada de Pineda de Mar, diumenge dia 14, a les 12:15 del migdia, és aquesta plec de Sant Jaume amb la cobla principal de Banyoles a Pineda de Mar. I ara, per tots els oients, escoltarem una altra sardana del mestre Josep Coll i Ferrando. Ens la ofereix la cobla Ciutat de Girona. Per tots vostès, amics i oients, per la vostra fidelitat, dèiem, i per la paciència que teniu amb aquest Fem Rotllana cada setmana. Escoltem, doncs, per la cobla Ciutat de Girona, de Josep Coll, el mestre Puigferrer.

Acabem d'escoltar la sardana El Mestre Puigferrer, de Josep Coll i Ferrando, estrenades a les festes de Sant Martirià de Banyoles el dia 19 d'octubre de l'any 2008. L'hem escoltat per la cobla Ciutat de Girona i aquesta sardana va ser nomenada Sardana de l'any, de l'any 2008. Bé, i amb aquests minutets que ens queden, escoltarem una altra per acabar aquesta hora d'avui. Una sardana de Josep Cassú que porta per títol Camí d'anada.

Bé, doncs, escoltant aquesta Camí d'anada de Josep Cassú, ho deixem aquí perquè queda aproximadament 30 segons i ho deixem aquí fins a la setmana que ve. Moltes gràcies a tots els oients per la seva atenció, per les trucades. Gràcies a en Marçal i a en Carles, que avui les hem tingut a la part de tècnica. I res, doncs, que tingueu molt bona setmana i quedem convocats aquí la setmana que ve, dijous a les 10 en punt, aquí a Premià Mèdia. Bona setmana.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
2: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de mentades, han tingut la dignitat de venir a arreglar-ho.
1: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Media, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardenyo del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
3: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
4: El carrer Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
5: L'estació no està en condicions.
6: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
1: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat, aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la fira.
7: És important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant.
1: A la Fira d'Entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I, finalment, al Parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi. El Partit Popular s'ha posicionat també en el debat sobre els preus del lloguer dels pisos de la fàbrica de pijames i sobre els criteris que s'apliquen a les bases del reglament municipal d'habitatge que s'està confeccionant. El portaveu Joaquim Briones ha fet notar que, en aquest cas, no s'estan oferint pisos socials, sinó pisos subvencionats, i que es tracta d'una promoció privada i que, per tant, els preus s'han hagut de pactar amb els titulars de l'empresa. Amb tot, Briones considera que també s'haurà de crear habitatge social.
8: Lo que habrá que pensar en un futuro es donde podemos tener y conseguir pisos que sean de alquiler social. Aquí, pues en esto, tenemos la lógica de que ser privado pues tiene que ser un acuerdo también con la propiedad. Entonces, pues serán subvencionados y, bueno, estaría que fueran mucho más baratos, pero es eso, que es privado, no es público.
1: Mentre que el govern defensa que les polítiques d'habitatge també han de vetllar perquè la classe mitjana pugui trobar habitatge a Premià de Mar i no hagi de marxar des de l'oposició, començant pel PSC, s'ha qüestionat que es dediquin recursos públics a veïns que ja disposen, diuen, de diners. L'Institut Premià de Mar informava ahir de l'inici d'una nova col·laboració entre el centre i l'Ajuntament, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting. Col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però a la qual es vol donar continuïtat. En concret, segons explica l'Institut en una publicació, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat van reunir-se fa 2 setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades per la Festa Major. Accions que han impulsat i ordit des de l'agència de publicitat simulada IPM de Creative Center. El treball ha de ser, com diem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa, però, perquè segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent l'agència col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per a l'Ajuntament. Convocatòria gegant. A la pàgina de Cultura d'avui, Manel Ferrer.
9: La colla de gegants de Premià de Mar ha organitzat un assaig obert aquest dissabte a partir de 6:15 de la tarda a la Casa de la Festa de Can Manent. La iniciativa vol apropar l'activitat gegantera a la ciutadania i captar nous membres de cara als actes a la Festa Major. L'activitat estarà oberta a qualsevol persona interessada en el món dels gegants que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la Festa Major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
10: En algun acte han de sortir tots els gegants i, per tant, necessitem mans i per això doncs, també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres.
9: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. Com dèiem, l'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
1: Tanquem amb el temps. Avui continua la presència de núvols i les temperatures continuen suaus. Mínimes de 19 graus i màximes de 22. Demà torna el sol sense manies i el termòmetre començarà a remuntar amb vistes a un cap de setmana calorós.
11: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
13: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
14: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
15: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
16: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
17: Manel,
16: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
14: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Dani Rota també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
17: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
14: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
18: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
14: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
18: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
14: Molt bé, Dani, tot teu, va.
13: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
19: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
20: Premià Mèdia. Informació.
21: Rafa Navarro va respondre a la plataforma Millorem Bus, que havia publicat una nota de premsa reclamant saber com està la feina del Consell Comarcal i l'Ajuntament de recollir necessitats a les línies de bus del Baix Maresme. Recull que hauria de servir el Departament de Territori per decidir on s'han de fer les inversions incloses en el pla de xoc anunciat recentment. Aquesta entitat afirmava en el seu comunicat que havien traslladat la demanda formalment a l'Ajuntament per mitjà d'una instància i insistia en l'oportunitat que aquest recull es faci tenint en compte les aportacions dels usuaris. Doncs bé, l'alcalde de Premià de Mar i president també del Consell Comarcal va explicar que la llista està feta i lliurada a la Generalitat des del setembre passat, que és quan el Consell Comarcal va completar un circuit de converses que havia mantingut amb els ajuntaments de la comarca. Si ara s'ha de triar entre aquestes demandes, va dir Navarro, ho haurà de fer territori perquè no seria ètic, segons l'alcalde, que el Consell Comarcal discriminés entre poblacions a la comarca.
22: Està entregada des del mes de setembre de l'any passat. Com a responsable de mobilitat, juntament amb el vicepresident del Consell Comarcal, vam anar ja l'any passat amb una feina acabada, una feina amb un plànol i que la plataforma també té, sobre totes les necessitats específiques que cada ajuntament ens havia traslladat. Hi havia un plànol i hi havia un Excel amb un detall punt per punt de totes les reivindicacions de tots els ajuntaments. Les necessitats principals passaven normalment per millorar les connexions entre als pobles i Barcelona, i sobretot els accessos directes als hospitals. En aquell moment el secretari de Mobilitat ens va dir: home, però aquesta feina ens hauria de dir per on hem de començar o què és prioritari. I jo, com a president del Consell Comarcal, els hi vaig dir que aquesta era una feina que havia de fer la Generalitat. És molt poc ètic que una competència de la Generalitat de Catalunya no es compleixi i que la part difícil de ponderar què és més important que una altra cosa li carreguin al Consell Comarcal. Perquè jo sóc l'alcalde de Premià de Mar, per tant, jo com a alcalde de Premià de Mar sempre ponderaré o sempre privilegiaré el que passa a Premià de Mar.
21: Navarro es va preguntar en veu alta, d'altra banda, si en les instàncies i les publicacions a Facebook de Millorem Bus no hi podria haver interessos ocults, ja que, segons va dir, aquesta entitat temps enrere s'havia comunicat amb ell directament per telèfon, mentre que els últims temps havia preferit utilitzar aquesta altra via per interpel·lar-lo.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: podem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar el Sem Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que ja ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antonio Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de...
1: Bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que és més important, i de seguir millorant. Al final de la vida has de seguir millorant. Jo sóc un sèrgim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis. En aquest cas, nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir tot sota control i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que amb el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al centre esportiu municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el centre municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, segueix sent un referent i segueix sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutat de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes? O quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar. Val? I, per altra banda, fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a el que és la població.
0: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Ovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha. Ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació, ja estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, ben anar a les platges, ben anar a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Límits... que han de ser creïbles, evidentment. Però hi ha marge, també, de creixement? És a dir, al punt on estem ara, encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa ús de la instal·lació, jo penso que ara ens plantegem un repte des, amb aquells números actuals que es deia ara, donar el servei que mereix. Val? I això ara per ara és un repte. Jo penso que la gent, a poc a poc, ens va fent confiança, tant si la població, les escoles, gent de poblacions colindants ens fa confiança, això fa que els números de gent que fa servei de la instal·lació són importants, i el repte aquest estiu passa per tothom que vingui a la instal·lació, tingui les condicions que busca, tingui el servei que necessita, i puguem respondre a aquesta responsabilitat i a aquest servei que volem donar.
0: No sé si els tens al cap, si poguéssim parlar de números per tenir alguna xifra, no sé... En quin ventall d'abonats ens estem movent i per on passaria el repte?
1: Ens estem movent al voltant de 4.600 i escaig, en aquest moment, dades de l'última setmana. Estem al voltant del 4.600 i escaig. La xifra de dir que està sent bastant constant, bastant constant. Això el que ens pot portar és... ens portarà, sobretot, estar molt pendents dels aforaments. Perquè entrem en un aforament que hem de respectar, i legalment el respectarem, i evidentment amb aquest número d'abonats, més tota la gent que mitjançant tiqui puntual, mitjançant entrada puntual, vulgui accedir a la instal·lació, hem d'estar molt advertits i molt avisats de que evidentment hi ha unes condicions de seguretat que no podem superar en cap moment. Llavors, en aquest moment, una de les tasques és com gestionem el fet de respectar, donant prioritat als nostres abonats, que per tant són fonamentals, respectar tota aquella persona de la població que encara no ho sigui i vulgui fer servei de la instal·lació, que no diguem que la cosa no se'ns n'hagi de marge.
0: Molt bé, fantàstic. I pel que fa al Club Natació Premià, què hem d'explicar, què podem explicar, com també en Tomàs doncs aquest encàrrec, no? Perquè pel que sabem, també ets una persona molt vinculada a la natació.
1: Sí, bueno, com he fet referència alguna vegada, el meu bagatge professional del principi és el món de la competició i el món de l'alta competició. Per mi, l'oportunitat de treballar amb la Natació Premià és un repte que, igual que el del CEM, doncs m'agafo molt d'entusiasme. Jo penso que podem fer un pas, així si amb el CEM podem anar fent passos més controlats i passos més mesurats, jo penso que amb la Natació Premià hem de fer un pas important. I jo espero comptar amb el suport dels equips tècnics, de la Junta Directiva, que hi consto que la tinc, perquè el Premià una mica recuperi la imatge i recuperi el prestigi que ha tingut històricament dins la natació d'aquest país i d'aquest estat. No serà un procés curt, no és un procés immediat, perquè els processos de millora a nivell esportiu són processos, com la paraula indica, no són canvis. Jo penso que a poc hem iniciat ja un procés. L'equip de waterpolo l'any que ve continua a primera divisió nacional, el qual ens situa com un dels clubs esportius de la població i de Catalunya privilegiat. Vull dir, estem parlant d'un equip de waterpolo que està entre els 16 millors de l'estat, i això és un referent. Hem aconseguit mantenir la categoria, estem en aquest moment ja treballant per veure com queda l'equip, i perquè fa la natació també hem fet un pas endavant, tenim nadadors que aquest estiu ja van als campionats d'Espanya, tant de categories inferiors com el campionat d'Espanya absolut, i a poc penso que hem d'anar obligant-nos i exigint-nos el que et deia abans, no? Vull dir, si a nivell empresarial el no millorar em fa pitjorar, a nivell esportiu, si no millores, automàticament empitjores. I estem en aquest procés també d'anar modificant estructures, anar implementant programes nous en base a tot aquell que ens fa confiança i que vulgui fer natació waterpolo amb nosaltres, i jo animo a qualsevol família, a qualsevol nen i nena de Premià que vulgui provar-ho, que vingui a conèixer-nos, doncs anar resituant el Premià on entenem que històricament mereix estar esportivament.
0: Certament en waterpolo aquests últims anys són immillorables, més enllà de la temporada esportiva, que puguis estar al grup capdavanter o lluitar pel títol, o fins i tot a vegades per un ascens a divisió d'honor, que semblava impensable, d'altres temporades que no siguin tan regulars, però acabes salvant la categoria. És cert que la feina feta els últims anys és meravellosa, és fantàstica, està, com deies, com un primer puntal a la primera categoria, a la primera nacional de waterpolo, és fantàstic. També pel que fa a la natació, estem veient com últimament també s'estan fent molts esforços i s'estan fent... bones competicions, i ja no només competició, sinó també bona pràctica esportiva, no? Per això m'ha sorprès ara quan deies i seguir posant el premià allà on mereix, no? Perquè últimament justament estaven molt contents per com anava la qüestió de natació.
1: Ja, passa que jo ja tinc una edat, i com et deia abans, jo, el meu origen és el món de la competició, i jo he conegut el premià històricament. Val? I he conegut des que el Joan Antoni era entrenador del Premià, que és on ve la relació amb nosaltres, he tingut una relació amb entrenadors del Premià, he tingut una relació amb nadadors, i jo penso que ens podem exigir més. Uh-huh. Jo penso que ens podem exigir més. Com a entitat esportiva, per la població que representem, per la gent que ens fa confiança, penso que hem de ser algú més exigents amb nosaltres perquè fa portar el nom de Premià de Mar com a club, a competicions on històricament sempre hem estat, val? Ara, per exemple, hem tingut 4 nedadors competint al circuit Mare Nostrum aquest cap de setmana a Barcelona, que és la competició de referència internacional que hi ha a Europa, però penso, repeteixo, que hem de ser més exigents perquè estic convençut que disposem de la matèria prima, de la instal·lació, de la matèria humana, per anar-nos exigint progressivament, temporada a temporada, millorar. Perquè, bàsicament, quan parlem d'esport, parlem de millorar sempre.
0: Mm-hmm. Molt bé. Hem anat a la vessant més tècnica, podríem dir, perquè l'Albert ens expliqui com ha començat aquesta aventura a la gerència. Quina petjada personal t'agradaria portar, Albert? Com t'agradaria que recordin també aquests anys el
1: a
0: teu
1: mi,
0: pas?
1: A mi que me recordin com una persona que ha donat part de la seva vida a aquesta població i a aquesta empresa i a aquest club, que el que pugui implementar perduri amb el temps, perquè vol dir que estigui ben implementat, que hagi sigut útil i que ens hagi fet millorar. I bàsicament jo, als jocs on he estat, sempre m'agrairia que se me recordi una persona que ha treballat pel bé de tot l'equip, pel bé de l'empresa, pel bé de la població, i el dia que s'acabi, doncs, que puguin tenir un record de mi com a persona professional que ha fet la feina el millor que sabia, que és la meva intenció, i que ha portat aquell granet de sorra que qualsevol persona que passi el pugui deixar, perquè institucions com la Natació Premià o instal·lacions com el CEM Premià es perdonin amb el temps millorant dia a dia, any a any.
0: Mm-hmm. T'ho preguntava perquè a vegades, evidentment, entre aquests objectius a curt plaç, a llarg plaç, els típics excels, millores, a vegades perdem de vista aquesta vessant humana, que em consta que la tens, pel que ens ha arribat també, i és evident també que quan estàs en un club familiar de tota la vida, on les relacions són de molts anys, hi ha també una calidesa humana que no s'ha de perdre, no? Per això d'aquí et preguntava per aquesta petjada, no? Perquè al final les relacions personals són el que forma part indispensable, no? Del dia a dia,
1: sí, perquè,
0: del que és un club.
1: Sí, perquè per mi jo sóc el menys important. Per mi l'important són els esportistes, els entrenadors, els abonats, la gent que fa servei. Vull dir, la meva feina és que ells puguin treballar i que ells puguin disposar de la instal·lació amb la mesura i amb les condicions que ells volen. Vull dir, jo penso que al final hi ha diferents tipus de direcció, diferents tipus de lideratge, i jo sempre he optat per un lideratge de tu a tu, per anar amb la gent i, sobretot, posar-me al seu servei pel que tot allò que creguem conjuntament. Evidentment, hi ha uns límits, evidentment, al final s'han de prendre decisions, i aquesta és la meva feina, però penso que al final el treball en equip i el treball conjunt perquè tothom que treballa al centre i la gent que em fa servei siguin importants, per mi és part del camí i és un camí necessari.
0: Mm-hmm. Cada vegada som més conscients també de la importància de fer activitat física. Ja no parlo ni del club ni de l'alta competició, eh? Evidentment parlo ja de la població en general. Cada vegada som més conscients.
1: Jo crec que sí. Jo crec que socialment que som més conscients de la importància i de la necessitat. A mi el que em preocupa és de que moltes vegades veig persones, veig gent o escolto gent de que l'activitat física com a salut necessita una direcció. I necessita uns professionals que la controlin, que la dirigeixin i que una mica la planifiquin. Uh-huh. I jo tinc la sensació personal de que hi ha molta gent que fa esport perquè sap que és bo, però la fa amb un descontrol que a mi no m'acaba de fer el pes. gent que, evidentment, doncs, es dedica a fer esport, es dedica a fer esport d'alta resistència o esport d'alta intensitat o d'alt impacte, sense aquest assessorament, sense aquest professional que pugui una mica marcar. Jo penso que socialment hi ha la consciència que l'esport és salut. L'esport és salut, és educació, és moltes coses, val? Però l'esport salut, a mi tinc la sensació de que hi ha un boom de l'esport salut, però hi ha molta gent que fa esport o que pretén fer esport salut sense aquest recolzament o aquest assessorament de professionals. Uh-huh. I aquí és on jo reclamo que la gent acudeixi al CEM, acudeixi als centres per tenir aquest suport de que algun professional, perquè si no correm el risc de que deixi de ser salut. I això és un tema que socialment, pel que intueixo i pel que veig i pel que escolto, la gent es pensa que es pot ficar a qualsevol aplicació, es pot ficar a qualsevol pàgina web i automàticament té un programa per fer. I l'esport, perquè sigui salut, si volem que l'esport sigui salut, ha d'estar totalment controlat per professionals.
0: Doncs és una molt bona reflexió, Albert. A més, posar en valor i reivindicar el paper dels professionals i després justament això, l'auge també de les xarxes socials, dels perfils més de salut, d'efectivitat física, no? Ara qualsevol sembla que si no fas una marató, potser això, no ets ningú.
1: Això me refereixo.
0: I potser es fa sense pràctica, sense entrenament i sense les consideracions oportunes que els professionals sí que et poden donar, no? I posem un exemple, com la marató, però poden ser moltes altres coses, no? Així que reivindiquem també aquesta figura i sobretot la importància que dèiem de cuidar el propi cos des de l'experiència, no?
1: Sí, ho veiem tots, no? Vull dir, constantment veus gent que quan acaba una marató té problemes de salut, o gent que se'n va fer triatlons, ara que es va triatlons, o gent que se'n anirà al mar o als estanys o als llacs a nedar aigues obertes. Això és salut. Però només és salut si ho tens ben planificat, si ho tens ben comptabilitzat i si tens uns límits. I aquí és on reclamo jo que la gent, sisplau, recorregeixi a professionals que aquest país en té, i nosaltres en tenim aquí al CEM Premià, de molt experts, amb molta experiència, perquè si no correm el risc... Jo dic una frase que no vull exagerar, però Kilian Jornet n'hi ha un. Val? Vull dir, no podrem pretendre tots fer coses perquè ho veiem a les xarxes o perquè ho veiem per televisió o perquè ens ho expliquen. L'esport és salut. Salut i moltes coses, però que l'esport sigui salut, que és necessari, requereix un control de professionals indiscutiblement.
0: Molt bé. Doncs una primera presa de contacte satisfactòria amb l'Albert Tovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Encantat.
0: I les portes de la ràdio són obertes, evidentment, per estar en contacte i per poder explicar aquesta salut i tot el que tenim també a Premià. Així que moltíssimes gràcies per venir.
1: Jo, gràcies per convidar-me. I per acabar, m'agradaria convidar tota la població de Premià i la gent que ens escolta, que encara no ens coneixin, que ens facin confiança, que ens vinguin a conèixer, que tenim instal·lacions, tenim un personal, tenim unes activitats que segur que qualsevol de les que tenim, que són moltes, encaixa amb el que es necessiten.
0: Invitació feta. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Divendres, a partir de 6:45 de la tarda, la Biblioteca Martí Rosselló acollirà una doble presentació de llibres, una presentació literària, perquè, a més, les autores d'aquests dos llibres, Sumérgete en mi i Condenado Hipster, ens acompanyen avui per presentar-nos aquests llibres que, com dèiem, a les properes hores també doncs, tindran una cita amb els lectors i lectores, la Nia Villamar i la Isabel Cànovas. Com esteu? Benvingudes.
6: Molt bé.
5: Bon dia. Gràcies. Tot a punt per la presentació?
6: Sí, més o menys.
5: Més o menys, tot. Esteu encara acabant d'última els detalls.
6: Sí, sí.
5: Home, amb aquestes portades i aquests títols, no sé si la cosa va una mica també destinada molt o poc a l'amor i a les relacions, o fins a quin punt arriba això?
6: Sí, bueno, nosaltres som escriptores, autores de llibres de romàntica,
5: sí.
6: De romàntica, de contemporània, comèdia, no? Mm-hmm.
7: Bueno, històrica.
6: Una mica més històrica. I bueno, això va tot, d'amor, sobretot.
5: Molt bé. Què us inspira justament l'amor per, doncs això, per fer llibres i per presentar-vos? No sé si són històries personals, inspiracions, històries que heu conegut doncs per amigues, per família, o és tot ficció?
7: Totes les novel·les tenen un puntet personal.
5: Sí, eh?
7: I a tots els personatges els hi pots adjudicar trets del veí, el conegut tal... Sí, sí, molts familiars acaben apareixent una mica d'amagatotis a les novel·les.
5: Molt bé, Nia, suposo que és una mica el que cerqueu també com a autores, no? Que la gent quan el llegeixi es faci una mica seva també la història.
6: Sí, exacte. No només l'amor romàntic, sinó l'amor també amb els amics, amb els familiars... I tot això engloba una mica de tot.
5: Molt bé, doncs anem a entrar una mica en detall d'aquestes obres que presentareu, com dèiem, el divendres per la tarda a la biblioteca. Nia, parla'ns una mica de Sumérgete en mi, què hi trobarem?
6: Amb aquest llibre, bueno, el que trobem és un grup d'amigues que va a la boda d'una altra amiga a la Toscana, a un poble molt petit de Florència. I, bueno, aquí surt la principal, que és la Sofia, i coneix a l'Oliver, que l'Oliver és un amic del nòvio. I Sofia és una amiga de la nòvia, no? I, bueno, ella és una persona normal, és una interiorista, i ell és un actor molt conegut de Hollywood. I, bueno, aquí surt una mica l'amor.
5: Molt bé.
6: I també hi ha moltes històries. Històries dels amics, històries del que passa, de l'amiga de la Sofia, que està molt loca per a l'Oliver.
5: Sí.
6: I, bueno, aquí surten moltes coses.
5: Molt bé, moltes trames i subtrames,
6: sí,
5: no? M'agrada.
6: Molt salseo.
5: Molt
6: hi ha molt salseo,
5: això
6: al llibre.
5: Salseo, molt bé.
6: Salseo.
5: Molt bé. Sí. Fins a quin punt ni a la gent pot dibuixar aquests personatges? És a dir, fins a quin punt arriba doncs, la definició d'aquests personatges perquè la gent els hi pugui inclús posar cara i imaginar-se com són aquests personatges?
6: Bueno, jo ho he descrit tot una miqueta perquè es vegi, no?
5: Val.
6: Però igualment, al meu Instagram hi he posat els mussos per al que jo he decidit que al meu cap hi ha aquests mussos.
5: És a dir, tenen nom i cognom, aquestes, amb la teva inspiració, eh?
6: Sí, exacte.
5: Ens pots dir algun nom d'aquests que t'inspiren?
6: Per exemple, l'Oliver m'ha inspirat el Theo James, saps qui és l'actor?
5: Sí, oi tant, oi tant.
6: Pues aquest.
5: Molt bé.
6: I el germà de l'Oliver, que és el millor personatge que tinc al llibre, almenys per mi, és l'Aaron Taylor Johnson, aquest, que és molt maco,
5: per exemple.
6: Bé.
5: I ella també té inspiració o no?
6: Sí, ella m'ha inspirat en una actriu que és turca, que es diu Hansel, no me'n recordo el cognom, que és així, més o menys, m'han recordat amb ella.
5: Molt bé.
6: I, bueno, les amigues una mica de tot.
5: Molt bé, molt bé. Doncs això per una banda, i després Condenado Hipster, Isabel, que és una de les teves novel·les de les diferents que tens, no? Perquè després et preguntaré també per la resta, però aquesta que presentes, Condenado Hipster, de què va? Ens pots donar alguna pista, va?
7: Doncs va néixer d'un relat que em van demanar escriure per una antologia de Halloween. I llavors el primer capítol realment seria el relat que vaig presentar, amb final, tancat. Però les lectores i les companyes em van dir, home, aquest relat em sembla que té tirada, que l'hauries d'allargar perquè la història de la Steffi i de l'Hugo té més salseo. I vaig dir, doncs, per què no? Llavors ho vaig desenvolupar fins que va acabar sent una novel·la, una comèdia, que transcorre a un petit poble de la Cerdanya, que és inventat, que es diu Nadàlia. No sé si us sona aquest concepte de Nadàlia, el tenim aquí a Premià.
5: Sí.
7: Jo el vaig copiar d'aquí. I, bueno, ella té 42 anys, ell té 36, o sigui que ja tenim aquí una miqueta de la diferència d'edat.
5: Molt bé.
7: I ella és una mami soltera, a la que, bueno, pateix el que pateixen les mamis solteres quarentanyeres d'avui dia. I, bueno, té molts estereotips i moltes bromes, moltes al·lusions a novel·les i a telesèries dels anys 80, 90, cançons de la Shakira, cançons de la Karol G.
5: Molt bé.
7: Llavors, totes les lectores s'han identificat molt amb això.
5: Molt bé. Per tant, hi ha cançons que poden acompanyar gairebé la lectura i tot, no? És a dir, fan referència a cançons.
7: Sí, sí, sí. A la protagonista li pot sonar al mòbil i se sent a todo trapo la d'Animal de dos patas rastrero de Paquita, la del barrio, per exemple.
5: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, té referències musicals. Avui us hem convidat a les dues. No és casualitat que us haguem fet venir el mateix dia, perquè, com dèieu, fareu presentacions conjuntes aquest divendres. Una presentarà l'altra, no? Com està pensat aquest format, Nia?
6: Bueno, van quedar un dia i van dir, mira, podem fer aquestes preguntes més o menys sobre el llibre, sobre la lectura, quan van començar a escriure i el per què. I més o menys, com nosaltres ens vam conèixer en un evento d'aquests llibres, a més no sabien que eren de premi a les dues, ens van conèixer allà. I bueno, l'hem fet més o menys així, a veure com surt demà.
7: Sí, que sigui dinàmic, sobretot.
5: Molt
6: bé. Sí, una mica divertit.
7: Que la gent ens pugui preguntar quan vulgui.
6: Sí.
5: Isabel, amb això que ens deia ara la Nia, es crea comunitat també dins de la lectura, aquesta de l'amor que dèiem, és a dir, es coneix gent, les autores també tenen un vincle potser directe amb les lectores, es crea també com xarxa?
7: Es crea moltíssima, perquè les escriptores autopublicades, sobretot com nosaltres, els mitjans que tenim per arribar a les nostres lectores són les xarxes socials, no? El TikTok, l'Instagram... Llavors les lectores poden accedir a nosaltres d'una manera molt directa, no? Dient què estàs escrivint, o m'ha encantat aquest personatge, o, sisplau, vull la història d'aquest secundari. I tu, mare meva, pues, pues la farem, no?
8: Clar que sí.
7: I es creen molts eventos, també, de novel·la romàntica. A Espanya hi ha moltíssims eventos, i en les fires, també, per vendre llibres, i allà ens anem coneixent totes, ens recolzem, ens ajudem, que és lo maco. Escolta, mira, voldria que m'escrivissis el pròleg, o que... Fem una presentació conjunta, com estem fent ara. O sigui que hi ha molta sororitat i, i molta companyonia en aquest món.
8: Isabel, deies ara, per què no feu justament un spin-off d'uns secundaris, que això t'ha passat a tu? De fet, tens un llibre que ens ve molt bé per aquest mes de juny que estem ara, que ve vinculat justament a això, que són personatges secundaris d'una altra obra teva.
7: Sí, vaig escriure una trilogia de novel·la romàntica històrica ambientada a l'Anglaterra del segle XIX. Jo sempre dic com los Bridgerton, però mucho mejor.
8: Sí.
7: I als secundaris hi havia un metge, que és un personatge secundari, que té una història d'amor d'amagat amb el seu ajudant, amb el Tom. I sortien en aquestes novel·les. Llavors les lectores em van dir, escolta, volem saber la història d'amor d'aquests dos. I jo, home, però si ja sabeu que estan bé, que estan enamorats, que els hi va bé... No poden demostrar el seu amor, malauradament, en públic, però ja sabeu que va bé. I em diuen, no, però volem saber com es van enamorar, com van arribar a estar junts, no? Total, que em va tocar escriure la prequela de la trilogia. Llavors, ells es coneixen el dia després de la batalla de Trafalgar, allà a les costes de Cádiz.
8: Sí.
7: I després pues, passa un temps, es retroben a Anglaterra i han d'anar doncs, lluitant una mica amb si mateixos, amb la societat... amb la diferència social que també els separa, perquè també tampoc no són de la mateixa classe social, però una cosa que tenen les novel·les romàntiques és que sempre acaben bé.
8: Que bé, que bé.
7: Així que la història del Joseph i del Tom acaba bé i...
8: Molt bé.
7: I, bueno, i és aquest mes... Perfecte, molt bé, per
8: perfecte, llegir-la. Perfecte. Parlàvem d'aquesta presentació, però ni ara fora de micro m'estava explicant una idea, una iniciativa que m'agradaria que compartíssiu també amb els nostres oients. Què esteu pensant o què esteu començant a màquina, va?
6: Doncs vam parlar de fer el Premi d'Amor, que ja existeix el Premi del Mal, no?, aquí, i vam pensar de fer el Premi d'Amor, no?, perquè a nosaltres ens agrada molt, i això vam pensar en associacions que coneixem, i a eventos, de fer una mica promoció, a veure què diu la gent també, i de fer un evento de Premi d'Amor amb escriptores que...
7: Escriptores que vindrien a presentar les seves novel·les, taules rodones...
6: Exacte.
7: Venda de llibres, firma de llibres i donar una imatge molt amorosa del nostre poble. Sí.
8: Molt bé. Ara em deies, Isabel, que això és feina, lògicament, perquè implica molta feina, però per on ho ubiqueu? En quin moment ho veieu possible que això es podrà fer?
7: Home, seria maco al febrer, el mes de l'amor, però com que aquí tenim el Carnestoltes i la Festa Major d'hivern, no sé com ho podríem encaixar. En algun cap de setmana suposo que sí, hauríem de parlar amb l'Ajuntament.
6: A veure com ho podem fer, també, qui ens espalda, també, qui ens ajuda una mica en aquest cas, no?, per poder fer-lo.
8: Molt bé.
7: A la Casa de la Dona.
6: A la Casa de la
8: per
6: Dona.
8: Per exemple.
7: Molt guai.
8: I deies, Isabel, que serà una presentació o un acte amb totes les vessants de l'amor, no? És a dir, que es pugui...
7: Sempre.
8: Conèixer l'amor des de totes les bandes i des de totes les posicions. Eh?
7: Sempre, sempre. Les novel·les actuals sempre som autores que, tinguem l'edat que tinguem, som molt conscients de que hem de fer servir els nostres llibres per donar visibilitat a tots els col·lectius, a totes les formes d'amar, d'estimar.
8: Sí.
7: I bueno, i tots els subgèneres que té la novel·la romàntica, perquè hi ha la novel·la romàntica històrica, contemporània, comèdia, amb més tragèdia, més dark, que això també està, no, està per aquí també, el dark romance, amb tots els tòpics, no?, diferència d'edat, ara es porta molt que la dona... de certa edat, pues, enamori d'homes més joves... I no sé, trobo molt maco que a través de les nostres novel·les donem aquest missatge sempre de visibilitat i de... Love
8: is
7: love.
8: Molt bé. Doncs, Nia, Isabel, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé la presentació de demà.
7: Gràcies a vosaltres.
6: A vosaltres, que vagi molt bé.
9: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Recta final pels equips de natació que recullen els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé aquest final de temporada. Ens ho explica l'equip tècnic, que s'ha mostrat molt satisfet. En Ferran Miñarro és coordinador de la secció de natació i valora aquesta feina feta.
3: Recollint els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé durant tota la temporada i esperem arribar igual de bé a les competicions que venen. Aquest divendres ja comencem amb la final territorial, que són els anys 2017, 2016, 2015, i en total tenim 17 esportistes que hi participen. La següent setmana ja, 19, 20 i 21, tenim Campionat de Catalunya a l'EBI, que també és a Reus, on tenim 12 esportistes classificats, i llavors ja després d'aquest cap de setmana marxem amb dos nedadors a Palma de Mallorca, que fan el Campionat d'Espanya absolut.
2: Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu i a partir d'ara hi haurà finals territorials. 17 nedadors premianencs participen aquest divendres i després serà el torn també dels alevins, que participaran al Campionat Català a Reus, amb 12 competidors.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Aquest diumenge tenim una cita amb la sostenibilitat aquí a Premià de Mar, perquè tenim la tercera edició de la Fira Ficus, que va agafant forma i sobretot va consolidant, i ens acompanya el que podríem dir que segurament és el principal artífex d'aquesta nova activitat, d'aquesta nova convocatòria en aquest territori de la sostenibilitat. És el responsable de Premià Energia, l'Albert Puig. Albert, bon dia i benvingut.
4: Bon dia, gràcies.
3: La primera pregunta és tòpica, però és oportuna. Està tot a punt ja per aquesta tercera edició del Ficus?
4: Tot a punt. Només falta portar-lo cap allà al Ficus i esperar que es pugui adaptar bé en aquest nou espai tan xulo com és la nova pèrgola.
3: Un espai absolutament simbòlic, ja ho hem destacat, una aliança aquesta del Ficus i la pèrgola fotovoltaica, que podríem dir que ja és el gran emblema de Premià de Mar en matèria de sostenibilitat des d'un punt de vista infraestructural, no? Aquesta pèrgola, com dic, és l'argument d'entrada més cridaner d'aquesta edició del Ficus. Què ens aporta, però, pel que fa a la fira, aquest nou espai?
4: Com tu dius,
3: més enllà del terreny simbòlic, que és
4: sí,
3: important.
4: Sí, jo crec que és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, que això permetrà també compartir energia amb ciutadania, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, en la qual havíem d'anar des de l'espai del Teatre de l'Amistat fins a la plaça de l'Ajuntament. Hi havia un recorregut que també era entranyable, perquè és un barri molt agradable i un carrer molt agradable, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Tenim diferents espais dintre de la pròpia pèrgola. A la pèrgola tenim com a tal la pròpia fira d'entitats, però a mesura que vas caminant cap a dalt, tens el mercat de segona mà a l'altra pèrgola, que també hi tenim ja actualment plaques solars, que és la pèrgola de la plaça que hi ha damunt del magatzem de la brigada.
3: Sí.
4: I en tot plegat generem una mica d'espai multidisciplinar on comentarem, en tot cas, que tenim diferents activitats.
3: Sí, tot això ho heu dibuixat en un croquis, en un plànol de la fira que fa molt de goig. Es pot trobar a les xarxes socials de la Premià Energia i de l'Ajuntament, i podem servir-nos-en per anar repassant, o per fer la fotografia del que passarà aquest dia 14 de juny entre les 10 del matí i les 2 del migdia. En aquest espai que, com ens diu l'Albert, ara, des d'un punt de vista funcional, podríem dir, des d'un punt de vista pràctic, doncs serà més còmode, sense restar-li interès al nucli antic de Premià de Mar, però ara sí, tot més juntet i més pràctic. Fira d'entitats. Què ens en destaques pel que fa a aquesta edició? Hem crescut, ens mantenim, busquem altres focus d'interès?
4: Hem crescut. Recordar que per segon any consecutiu col·laborem amb Commaresma, que d'alguna forma a l'hora de preparar tot això ho fem conjuntament, i especialment la Fira d'Entitats, que és la Fira d'Economia Social i Solidària. I en aquest cas, si no m'erro, tenim 15 entitats, comerços, cooperatives que formen part d'aquesta fira. Crec que l'anterior eren 10, si no m'erro. Amb això comptant també Premià Energia, que som allà, portarem el vehicle i, per tant, farem una mica de punt d'informació i també, evidentment, oferint tot allò que oferim dintre de Premià Energia. I en aquest sentit hem crescut. L'espai és diferent, és un espai ombrívol, evidentment, perquè és un dia que el diumenge esperem que tinguem molt de sol, però la pèrgola, evidentment, ens ajudarà a combatre aquesta calor.
3: D'això es tractava, també, de que el sol es quedés dalt.
4: Exacte.
3: Generant energia, a sota no. Molt bé. Dius que creixem pel que fa a expositors. Creus que d'ençà que va començar a caminar primer Premià Energia i després la Fira Ficus, hem anat guanyant complicitats en general? Bé, creus, saps si és així?
4: Bueno, és més un tema de percepció. Tampoc no és un tema que tingui dades per confirmar-ho, però sí, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca, es va donant a conèixer els projectes que anem fent. Perdó, i en aquest sentit també esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant i vagi aportant més població, de premiar, evidentment, que és l'objectiu, però evidentment també arreu de la comarca.
3: Molt bé. Ja ho hem dit, aquesta fira d'entitats quedarà just sota la pèrgola. Continuem repassant aquest plànol, perquè si sortim d'aquesta fira i anem en direcció Premià de Dalt, podríem dir, ens trobem a banda i banda d'aquest espai que queda més amunt, aquest espai que queda per sota del nivell de terra, a banda i banda, i trobem d'una banda la part, podríem dir, més lúdica o de tallers i activitats diverses, i a l'altra una exposició, vinga, una fotografia de l'una i l'altra, i en quina mesura també hem crescut en l'aposta per aquestes bandes.
4: La banda d'activitats és més un espai, com tu dius, lúdic, un espai de jocs, de tallers, molt orientat a la família i al públic més infantil, on hi haurà des d'un escape room dedicat als residus. Hi haurà, això ja la gent d'Intiam Ruà ja porta 3 anys amb nosaltres, hi haurà un taller d'energia solar i també un taller amb nens i nenes que treballen amb l'ajuda del moviment d'un petit molí. Què més hi tenim? Hi tenim la gent de Veolia, que també participarà en un joc que en diuen el joc de la gota. Hi haurà una mena de ludoteca envoltat també en l'entorn dels residus. I això per la banda d'activitats. Per tant, aquest any creixem bastant a lo que és activitat infantil. I a l'altra part, a l'ICAEN ens ha proporcionat una exposició que serveix per conscienciar entorn de l'estalvi energètic a casa.
3: Molt bé.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El darrer baròmetre del CIS situa el PSOE al capdavant amb un 31,3% d'estimació de vot, tot i perdre 4,9 punts respecte al maig, mentre que el PP puja 2,2 punts i se situa en el 27,1%. Aquesta davallada, volíem dir, coincideix amb els casos judicials que han esquitxat directament l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també l'exmilitant socialista Leire Díez. I la consellera d'Interior presidirà una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya, l'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
7: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
6: Un Batlle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat i que considera que va funcionar molt bé. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir a la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb una moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 9:15 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I avui, darrer dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús de dispositius electrònics no permesos en les proves. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, al Canadà i també a Mèxic. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
8: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
9: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
10: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de ventades, han tingut la dignitat de venir a arreglar-ho.
9: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardenyo del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
11: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
12: Que Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
13: L'estació no està en condicions.
14: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
9: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la Fira.
4: I és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant.
9: A la Fira d'Entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I finalment, al parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi.
8: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
15: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
16: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
17: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Sintonia de l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui, dijous 11 de juny del 2026, és el torn d'escoltar a Premià en Comú Podem. Enric Pons, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Marc, com esteu?
0: Hem de parlar avui de diferents qüestions. Comencem per la de més actualitat. Aquesta compareixença en bloc de tot el plenari de Premià de Mar a l'estació aquest dimecres per llegir-hi un manifest també per posar de relleu la indignació de tot Premià de Mar i exigir solucions. Com va anar?
1: Doncs crec que va anar bé, va ser una acció conjunta, crec que és històrica. Només es va realitzar una acció semblant fa 13 anys, també a l'estació de tren, en la que tots els grups municipals es van posar d'acord per fer una acció de protesta i demanant millores per l'estació de tren de Premià de Mar. I aquí tots ens vam posar d'acord fàcilment. Esperem que aquesta acció faci efecte i obtinguem, per fi, una resposta clara amb un compromís clar de quan es tiraran endavant les obres de l'estació de Premià de Mar, ja sigui per part d'Adif, Renfe, Rodalies, Generalitat de Catalunya, qui sigui, però no podem continuar així.
0: Molt bé. Un mal endèmic, eh? Es va fer fa 13 anys i ho hem de repetir perquè estem en una situació molt similar.
1: Exactament. I ja no és un tema d'estètica, ja no és un tema també de dignitat, sinó que ara ja estem parlant d'un tema de seguretat. La nostra estació de tren, si mireu totes les parts, els ostres que hi ha a sobre de les andanes, estan tots protegits amb teles per evitar desprendiments i que pugui fer mal a persones. És a dir, que és evident que la necessitat és urgent i és una vergonya que 2 anys més tard d'haver-se fet les obres com s'havia promès encara no hagin començat i ni tan sols hagin posat una data d'inici.
0: N'estarem pendents, evidentment, a veure les conseqüències d'aquest acte de tot el ple de Premià de Mar ahir a l'estació, i avui també ho explicarem, evidentment, a Premià Mèdia. Enric, voleu aprofitar el vostre espai d'opinió per parlar del canvi climàtic, de la calor i de l'estiu?
1: Sí, volíem fer menció de que una altra vegada doncs, arriba l'estiu i creiem que Premià no ha fet els deures i Premià segueix tenint moltes marge de millora per estar més ben preparats quan arriba l'estiu. Com cada estiu, per centrar el tema, com cada estiu cada vegada fa més calor i és evident que no és una percepció, ho notem quan passegem o quan portem els infants al parc o quan veiem que cada vegada més gent, sobretot persones grans, eviten sortir a determinades hores al carrer. Perquè hi ha espai on simplement, hi ha espais clau, entenem, no? A Premià de Mar, on simplement costa estar-hi perquè no hi ha ombres. I creiem que seguim sense tenir els deures fets de no hem creat suficients ombra els darrers anys. Falten que les fonts continuïn funcionant bé i, en tot cas, creen algunes de noves i tenir una estratègia perquè hi hagi més arbres. Pel que fa a la ombra, dic que és fàcil d'entendre que durant l'estiu, o sigui, estem parlant aproximadament 4 mesos l'any, o potser una miqueta més, els parcs públics, la majoria dels parcs públics de Premià de Mar, no s'hi pot estar durant la majoria d'hores del dia. I això implica diverses coses. Implica que fa falta una estratègia per anar introduint més arbres, això a mig termini, perquè una vegada plantes els arbres, entre que fan ombra, poden passar 5, 10 o 15 anys. I mentrestant, doncs, crear ombres provisionals, com fan molts altres ajuntaments, a través de tendalls i zones d'ombra artificials. També relacionat amb els parcs, ara ens feia enveja sana, ara com comunicava l'Ajuntament de Barcelona, que aquest any han passat de 9 parcs amb espais de jocs d'aigua infantil a 18 punts. No? O sigui, són espais de jocs d'aigua oberts aproximadament durant tot el dia, de 10 del matí a 8 de la nit. Llavors hem estat mirant, a Premià de Mar té també marge de millora amb això. O sigui, hem estat mirant quant costarien aquestes inversions i sí que són grans les que està fent Barcelona. O sigui, les inversions mínimes són entre 300.000 i 500.000 euros, però tot i així dic, hi ha altres opcions i hem d'aconseguir que els parcs principals durant l'estiu hi hagi manera de poder refrescar la mainada, per exemple.
0: Molt bé, aquesta és l'opinió de Premià en Comú Podem avui sobre aquest canvi climàtic i aquesta calor també que amenaça cada època estival, que a més, com també bé deia l'Enric Pons, cada vegada comença abans. Hem tingut també, Enric, per anar avançant en altres qüestions, que aquest espai ja sabeu que és limitat, i tenim el temps
1: tant,
0: que tenim.
1: I tant.
0: Nova reunió del Pla de Barris, aquesta vegada amb entitats. Com la valoreu? Què podem explicar? explicar i, sobretot, també què proposa Premià en Comú Podem de moment en aquestes primeres setmanes de propostes.
1: Doncs molt bé, vam participar de la reunió, vam participar del procés participatiu, es va fer a l'Escola Sant Cristòfol, hi havia membres doncs, d'associacions de veïns, membres claus de diferents col·lectius del barri i membres les dues direccions de l'Escola Sant Cristòfol i de l'Escola Aldofí, així com algun membre de l'AFA. Ho valorem bé, tot el que sigui participació ciutadana, doncs està bé. Vam participar a alguna de les taules i van sortir temes interessants. Sí que és veritat que el pla de barris ja està com molt marcat i hi ha poc temps per la participació, ja que s'ha d'enviar la documentació a la Generalitat el mes de juliol, però tots així contents de participar-hi i de com va anar, i tant de bo hi hagi més processos participatius com aquest.
0: Uh-huh. Sobre les
1: I
0: propostes?
1: I pel que fa a les propostes nostres, o sigui, les propostes que hi ha sobre la taula, a nosaltres ja ens agraden molt i ens agradaria destacar algunes que no hi són i ens agradaria que s'incorporessin. Una seria, dintre del pla de barris, es parla de millora d'espai públic, no? D'inversions urbanístiques. I nosaltres creiem que la plaça dels Escacs és una de les places que s'hauria d'invertir. Això per una banda. Ens agrada molt la idea també de... Va sortir amb una taula amb els veïns de que pugui haver-hi un obrador municipal, perquè hi hagi persones de diferents comunitats que puguin cuinar allà i potser això ser l'inici d'un primer negoci. Ens va semblar molt interessant. I després altres coses que ja entren dins del nostre programa. Tot el que sigui pacificar, treure espai, donar més espai als peatons, als vianants, per poder circular pel carrer, doncs perfecte. Tot allò que estigui relacionat amb més bancs, més fonts, més ombres, doncs també ens trobareu al costat. I creiem que, a l'igual que el darrer any, aquest any, s'ha fet una inversió important al carrer Jacint Verdaguer, no?, per mirar de revivar el teixit i la vida que hi ha en aquest carrer, doncs esperem que es pugui fer el mateix al carrer de la Mercè.
0: Uh-huh. Molt bé. Més coses, també. Hi ha hagut reunió a Madrid per l'edifici de la cooperativa. Segons explicava el govern, al sortir d'aquesta trobada, sembla que hi podria haver acord, tot i que de moment no han transcendit les xifres. Sembla que aquest edifici de la cooperativa, si avança com s'explica des del govern, podria ser municipal aquest 2026.
1: Doncs esperem que sí. De fet, ahir vam tindre reunió, com sabeu, de sessions informatives pre-ple i l'equip de govern ens va informar que van sortir de Madrid contents. Es va fer una proposta al Ministeri que és molt probable, o sembla, que s'acceptarà. I si tot va bé, tindrem la resposta del Ministeri abans de l'estiu, si tot va bé. Així que tocarà celebrar-ho, veure quines són les condicions finals i a partir d'aquí veure, buscar financiació per rehabilitar l'edifici, perquè ens el donaran, o sigui, l'acabarem aconseguint, espero, però és un edifici en un estat, diríem, preocupant, que necessita unes millores estructurals i que haurem de buscar financiació.
0: Uh-huh. Avui les preguntes van sobre trobades i reunions, però també hem tingut una reunió amb els diferents grups per valorar el reglament dels pisos de lloguer subvencionat de la fàbrica de pijames. Com aneu seguint vosaltres el serial i quina opinió en teniu? Perquè no ens acabem de posar d'acord amb el topall màxim dels preus o a qui va dirigit aquest lloguer subvencionat.
1: Sí, nosaltres xoquem amb aquesta proposta de l'equip de govern amb amb cinc o sis temes. En destacaré tres. La primera és que aquest sorteig, no, el que fa és que qualsevol unitat familiar, qualsevol persona que hi participi, rebi el mateix percentatge d'ajuda de l'Ajuntament. No? Estem parlant de que una vegada tu hi entres i pots accedir al concurs, et faciliten, des de l'Ajuntament et paguen un 30% del lloguer. Llavors, és un 30% lineal i nosaltres creiem que aquest 30% és injust. No es pot tractar igual, no es pot pagar el mateix percentatge una persona que accedeix a un pis i té una renta anual de 51.000 euros que una família que té una renta de 35.000 euros i són quatre persones a la unitat familiar. Així que creiem que aquest percentatge lineal de subvenció no ens acaba d'agradar. Després veiem lo dels límits del sou brut anual, és el que us deia, crec que per part de dalt, per part la part més alta s'hauria d'escurçar. Estem, segons el reglament actual, una persona amb més de 50.000 euros bruts anual, que equival a uns 2.700 euros nets per 14 pagues, podria accedir al, a aquesta ajuda per habitatge. I creiem, ho sento molt, que les subvencions municipals haurien d'anar a persones amb uns recursos econòmics més limitats. I per últim, sí, els topalls de preu. O sigui, jo entenc la propietat que d'alguna manera pugui dir que creuen que els pisos es podrien posar, els podria posar de lloguer més alts. Nosaltres creiem que els preus que s'estan parlant ara, si no són de mercat, són molt propers als mercats i, per tant, ens costa aprovar una proposta. Creiem que s'hauria de negociar a la baixa.
0: Mm-hmm. Molt bé, és l'opinió de Premià en Comú Podem. Veurem com acaba tot plegat i en quin punt o com s'acaba negociant. I per acabar, Enric, l'última. Cap de setmana també de FICUS, aquesta fira de la sostenibilitat que arriba a la tercera edició, consolidada, i a més també aprofitant la pèrgola fotovoltaica.
1: Doncs sí, és el que t'anava a dir. Un dels temes de la FICUS que havien tingut anys anteriors és que hi ha caps de setmana en què feia molta calor i era difícil participar-hi. Així que perfecte que puguem utilitzar aquesta nova pèrgola. I res, disfrutarem de l'espai i esperem que sigui un èxit. O sigui, estem acostumats i estic molt content per això que tots els caps de setmana tenim activitats interessants al municipi.
0: Molt bé. Alguna cosa més a afegir, Enric?
1: No, per part meva no.
0: Fantàstic. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, per atendre la trucada de la ràdio i que vagi molt bé el dia i la setmana.
1: Igualment. Moltes gràcies, Marc.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Bon dia i bon dijous, 11 de juny de 2026, això és L'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 11 de juny, dia marcat a l'agenda ja de fa dies com el dia que comença el Mundial Masculí de Futbol. Ho fa amb el partit inaugural que protagonitza una de les anfitriones, el Mèxic de Javier Aguirre, ex, per exemple, de l'Espanyol, que s'enfronta a Sud-àfrica. Avui parlem d'aquest Mundial, que s'allargarà fins al 19 de juliol, però també dels play-offs de la CB de bàsquet i de les Final Fours, masculina i femenina, de waterpolo, que s'estan disputant aquests dies a Malta. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui comença el Mundial masculí a l'Amèrica del Nord.
1: Una cita mundialista marcada per ser l'última d'estrelles de les últimes dècades, com Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i també per la política migratòria dels Estats Units, que ha complicat els dies previs a molts dels participants i també a l'afició que el vol viure en directe. Aquesta nit, a les 9, hora catalana, es juga el partit inaugural que enfrontarà Mèxic i Sud-amèrica.
0: A Sud-àfrica, en aquest cas a Amèrica del Nord.
1: Sud-àfrica.
0: A la selecció, la selecció espanyola, que ja és a Estats Units en aquest cas, amb 9 catalans a les seves files, debutarà dilluns vinent a Atlanta contra Cap Verd.
1: La principal preocupació al combinat estatal és l'estat físic dels 3 lesionats, Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal. Tots tres, segons han anat dient des de la Federació Espanyola, estan complint els terminis de recuperació i haurien d'estar disponibles per dilluns, tot i que és possible que se'ls vulgui reservar. Aquest Espanya-Cap Verd es jugarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana.
0: Mentrestant, el Girona ja ha presentat la campanya d'abonaments per al curs vinent, recordem, a la segona divisió.
1: El club, que actualment té 9.800 abonats, ha rebaixat considerablement els preus en consonància amb la nova categoria. L'import de les localitats per als adults és del 50% inferior, mentre que la rebaixa tribuna és del 35%, amb preus que van dels 125 euros als 515 i que inclouen tots els partits de Lliga com a local, 21, a més de les eliminatòries de Copa fins a quarts de final, menys si el rival és el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid.
0: En aquest cas anirà a part. El Girona, que encara no té entrenador confirmat a cara al curs vinent, després de la marxa de, recordem, Mitchell a l'Ajax.
1: Ahir l'Osasuna, un dels equips que va aconseguir la permanència primera en l'última jornada, va presentar Luis Miguel Ramis com a nou entrenador. El tarragoní, ex de l'Espanyol, dirigirà el conjunt navarrès la propera temporada i la següent, després de signar fins al 2028.
0: Tornant a segona, Almeria i Màlaga jugaran l'última plaça de primera.
1: Els dos equips andalusos s'enfrontaran a la final del play-off d'ascens. El Màlaga va certificar la classificació per a la final ahir contra les Palmes de Luis García, mentre que l'Almeria, entrenat pel català Rubi, ja ho havia fet dimarts, eliminant el Castelló. Aquesta final, a doble partit, arrencarà aquest diumenge a la Rosaleda.
0: Per cert, també en futbol, avui mateix, de fet ahir la nit, el Barça va comunicar que ha presentat oficialment ja la seva candidatura i el dossier complet per optar a l'organització de la final de la Champions League del 2029, evidentment amb la seu del nou Spotify Camp Nou. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de les semifinals del play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van passar per sobre del conjunt canari fa només 2 dies, guanyant de 33 punts de diferència, però saben que avui serà un partit diferent i que han de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se només un triomf de la final. El duel, a les 8 del vespre, dissabte, ja a Terres Canàries, es jugarà el tercer assalt.
0: I a l'altra semifinal també ja tenim un català, la Penya, que va tenir a tocar ahir la victòria, però va acabar caient a la pròrroga a València.
1: Els badalonins van perdre d'un punt, 118 a 117, contra el València, el Roig Arena, en un molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Demà mateix es jugarà de nou el Roig Arena, aquest segon València Joventut, abans que la sèrie vingui cap a Badalona.
0: Més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. És el cas del bàsquet Girona, que avui ha anunciat el fitxatge de l'eslové al Jascunys.
1: L'ala pivot de 26 anys, de 2,07 d'alçada, arriba procedent de la Lliga Polonesa. Ahir el nou Kizanas Manresa va anunciar el seu segon fitxatge, a l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University.
0: I en la categoria femenina, l'Espart Girona també ha fet oficial avui la sortida de la capitana, Marta Canella.
1: L'escorta gallega no seguirà el club gironí després de 3 temporades i 117 partits defensant la samarreta de l'Uni. El club li ha agraït la dedicació, implicació i exemplaritat que l'han portat aquest últim curs a ser capitana.
0: En waterpolo, també hem de parlar de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix, també a Malta, en el mateix escenari, comença la Final Four de la Champions masculina.
1: Amb l'Atlètic Barceloneta com a un dels candidats. Després de fer una fase prèvia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. L'equip de Fran Fernández s'enfronta avui a semifinals al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions, a partir de les 7 de la tarda. A les 9 nou es jugarà la segona semifinal, que enfrontarà el Prorecco Italia contra l'Olympiacos grec.
0: I a la Final Four femenina, ara ho dèiem, ahir derrotes dels dos equips catalans.
1: El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què van anar perdent per davant pràcticament tota l'estona, però van acabar empatant a 11 amb gol del conjunt hongarès a menys d'un minut per al final. Al final, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines i tampoc no va anar bé pels interessos catalans. L'altra semifinal entre Mataró i Olympiacos, les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon quart. Ja va ser una llosa per a les maresmenques, que es queden sense final.
0: Demà mateix, Mataró i Sant Andreu, que van protagonitzar fa uns dies a la final de la Lliga, jugaran el partit pel tercer lloc de la màxima competició europea a les 7 de la tarda també a Malta. I en futbol sala, el Barça encara espera rival per a la final de la Lliga.
1: La victòria d'ahir del Palma, 6-4 contra el Pozo de Murcia, allarga la segona semifinal, que es decidirà en el tercer i definitiu partit.
0: I acabem també amb un apunt de futbol sala, perquè l'Indústria Santa Coloma, altre català de primera divisió, ha anunciat avui el segon fitxatge de cara al curs vinent.
1: El club colomenc incorpora el pivot Eric Pérez per a les dues pròximes temporades. Pérez, de 29 anys i que arriba procedent del Ribera Navarra, serà presentat aquest dilluns al Pavelló Nou, juntament amb l'altra incorporació anunciada, el porter Pau López.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: A partir de les 4 de la tarda, l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'Hockey Lliga Femenina, que enfronta el Club Hoquei Caldes Recambla-Ser contra el Club Hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a la tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'Hoquei Patins. A les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa Més, i a les 6, la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues, des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Societat Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Dijous 11 de juny, 10 minuts passant ja de dos quarts de dues. Comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença el Mundial masculí que es disputa a Amèrica del Nord, als Estats Units, Canadà i Mèxic. Un Mundial marcat per ser l'últim, per exemple, de tres grans estrelles com són Leo Messi, Neymar i Cristiano Ronaldo, i per la política migratòria també als Estats Units en aquests últims dies, per la qual molts participants han tingut problemes i també algunes de les aficions. Una de les anfitriones, la selecció mexicana, protagonitza avui el partit inaugural contra Sud-àfrica. A partir de les 9 de la nit, hora catalana, el seleccionador mexicà és un vell conegut de la Lliga Espanyola i ex, per exemple, de l'Espanyol, com és Javier Aguirre. Recordava que l'últim Mundial que es va disputar a Mèxic, el 1986, el que va guanyar l'Argentina de Maradona, ell era el terreny de joc en el primer partit de la seva selecció contra Bèlgica, on jugava, per cert, l'actual seleccionador de Sud-àfrica, Hugo Broos.
1: Yo recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego, la confianza que teníamos antes de enfrentar a Bélgica. Sentíamos que ese partido no iba a ir mal, ¿no? A pesar de que Bélgica era en ese momento un rival de cuidado, que casualmente el técnico de Sudáfrica jugó ese partido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que aprendí. Transmitirle a mis jugadores la seguridad que puede ser un buen día para nosotros, de que pase lo que pase, la gente estará con nosotros y que va a ser una fiesta, que no dudemos que mañana puede ser un día histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
0: Tornant al present de la selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista, debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Veurem si amb la Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió que va patir amb el Barça en el tram final de temporada. Ahir en parlava el director esportiu de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, de Lamine i dels altres dos lesionats que encara arrosseguen molèsties, Nico Williams i un altre dels catalans, l'extrem d'Osasuna, Víctor Muñoz.
2: El cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos para el físico y sobre todo Luis al final es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugador de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver y es su mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya digo que es Luis con el cuerpo médico, los que van a ver los plazos.
0: Un Aitor Caranca, al qual també li van preguntar per la seva relació bona amb la direcció esportiva del Barça, amb Deco i Boyan, i un suposat pacte per reservar la Lamine Yamal fins al tercer partit de la fase de grups.
2: Yo la relación que tengo tanto con Deco como con Boyan es fantástica desde el primer momento. La comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pacto en nada, ¿no? Tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
0: Dilluns a les 6 de la tarda veurem si amb Lamine o no, hora catalana, aquest Espanya-Cap Verd, que jugarà a Atlanta avui a les 9, com dèiem, aquest partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. I encara en futbol, pel que fa als clubs, continua la mobilització espectacular per la final del play-off d'ascens de segona divisió masculina. La que ens interessa la protagonitzaran el Sabadell i el Zamora amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta, partit pel qual ja s'han venut més de 6.000 entrades. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50% i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
4: Era d'esperar, la ciutat està superil·lusionada, supervolcada i és pues, el partit més important de la història recent del Zamora. Així que la verdad que la ciutat s'ha volcado i esperem que jueguen el partit com el domingo passat.
3: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis i només inclou els vols d'anada i tornada.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, el Barça torna a rebre avui al Palau al Tenerife en el segon partit de semifinals del play-off de CB. Els barones van passar per sobre. El conjunt canari, recordem, fa només dos dies, dimarts, guanyant de 33 punts de diferència, però avui serà diferent i hem de seguir fent les coses bé per tornar a guanyar, mantenir el factor pista i quedar-se ja només un triomf de la final. Escoltem el PO Blaugrana Youssouf Afal sobre la importància de l'afició del Palau.
5: It's so important for us because...

0: Dissabte a les Canàries ja es jugarà el tercer assalt, que podria ser l'últim si el Barça guanya avui i, evidentment, guanya aquell tercer partit. En cas de necessitar-se un quart, es jugaria dilluns de nou a Tenerife. I a l'altra semifinal, la penya va tenir ahir tocar la victòria, però va acabar caient a la pròrroga d'un punt, 118 a 115, 117, volíem dir, contra el València, el Roig Arena. Molt bon partit del conjunt verd i negre, encertadíssim des del triple i liderat un cop més per un gran Ricky Rubio, però que va acabar sent insuficient. Aquest era el balanç del tècnic de la penya, Dani Miret.
1: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al Valencia y nos vemos en 48 horas. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa, y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado. Estamos en un buen momento y lo hemos demostrado. Nuestra mentalidad dentro de 48 horas va a ser la misma y solamente pues si hay fisios en Valencia pues que contacten con el club porque seguro que necesitaremos tratamiento y mucha recuperación porque es evidente que hemos hecho un gran derroche de energía y es ahora mismo la máxima preocupación.
0: Demà mateix jugarà de nou el Roger en aquest segon, València 6a Joventut de semifinals, i més enllà dels play-offs, la resta d'equips de CB ja preparen el curs vinent. Avui el bàsquet Girona ha anunciat el fitxatge de l'eslové Aljax Kunz, a la pivot de 26 anys que arriba de la Lliga Polonesa. També el nou Kids Anas Manresa va anunciar ahir, en aquest cas, el seu segon fitxatge, l'andalús Pablo Tamba, que signa per les dues properes temporades, procedent de la Louisiana State University, i el que serà el nou Lleida i l'Erna Lleida. L'entrenador Gerard Encuentra ha volgut desmentir rumors sobre una possible sortida. Guagulla de Ràdio, Sergi Guiu.
2: Al món de l'esport no hi ha temps per descansar i un cop acaba una temporada automàticament es pensa en la següent. Així s'està vivint l'impàs del curs 25-26 cap al 26-27 del Jaio Post Lleida a l'Hilerna Lleida en clau purament basquetbolística, tot plegat després d'acabar una temporada on l'equip ha tornat a mantenir-se a la CB i on la valoració en clau interna és positiva. L'entrenador ja l'encontra passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio. Amb ell hem repassat el que ha donat de si aquest curs 25-26. Hem parlat de dinàmiques negatives, de moments positius i de lideratge. Amb encuentra també hem mirat al futur immediat. Al llarg dels darrers dies s'està parlant molt del grapat de moviments que hi pot haver les banquetes dels equips de l'ACB i en alguns entorns el nom del tècnic lleidatà ha aparegut en escena. Preguntat per si a Lleida s'ha d'estar tranquil amb la seva continuïtat a l'Hilerna Lleida en contra, ha estat clar, au au, en la resposta.
3: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
2: Sobre la renovació de James Bateman, encuentra la valorat de molt positiva i al respecte del mercat que ja està activat a l'ACB, l'entrenador del ja Hilerna Lleida ha deixat clar que, tot i les dificultats que tindran a l'hora de moure's, intentaran formar un equip el màxim de competitiu possible.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo ara parlem de les derrotes d'ahir dels dos equips catalans a les semifinals de la Champions femenina, però és que avui mateix ja comença també a Malta, el mateix escenari, la Final Four de la Champions masculina, amb l'Atlètic Barceloneta com un dels candidats. Després de fer una fase freia perfecta, els mariners arriben a la cita preparats per competir pel títol. En parlava l'entrenador Fran Fernández.
4: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad, cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
0: El Barceloneta s'enfronta avui a semis al Ferencváros hongarès, campió de les dues últimes edicions. Fran Fernández assegurava que no hi ha favorits en aquesta Final Four.
4: Es que trabajamos mucho y son muchos años que estamos intentando progresar el equipo, el club igual, y nos hace muchísima ilusión. Al final, el primer objetivo es llegar y lo bueno es que llegamos creyendo que podemos hacerlo y eso es lo más importante. Si la ganamos, pues será fantástico porque será, pues, demostrar que estamos haciendo las cosas bien. Nuestro objetivo es seguir creciendo, es seguir estando en Final Four y seguir ganando Champions. Claro que nos hace muchísima ilusión volver a poner una de nuestras vitrinas y a eso vamos.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Barceloneta-Ferencváros, semifinals. A les 9 jugarà la segona semifinal, que enfronta el Prorreco italià contra l'Olympiacos grec. I en la Final Four femenina, que va començar ahir també a Malta, ara ho dèiem, derrotes dels dos

0: equips catalans. El vigent campió, el Sant Andreu, va acabar caient als penals contra el Ferencváros en un partit en què va anar per davant pràcticament tota l'estona, però va acabar empatant a 11 i, en aquest cas, els llançaments de penal no van somriure a les barcelonines. Tampoc no van anar bé pels interessos catalans l'altre semi entre Mataró i Olympiacos. Les gregues van fer un parcial de 6-3 en el segon període, que ja va ser una llosa molt difícil d'aixecar per a les maresmenques, que es queden sense final. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
1: Malta no serà la terra promesa que doni la primera Champions League a l'assolim Centre Natació Mataró. El conjunt del centre ha perdut per 12-14 contra l'Olympiacos grec i s'acomiada a la final del proper divendres. El primer quart ja ha demostrat que seria un partit de molts gols, això sí, sense trencar-se els primers compassos. De fet, els 8 minuts inicials s'han segellat amb un empat a 4 en el marcador. En el segon quart, el conjunt grec ha aprofitat aquest festival golejador per agafar avantatge, tot i que les mataronines han trepitjat els talons al conjunt del Pireu fins on han pogut. I és que el parcial ha estat dur d'encaixar per al conjunt dirigit per Dani Ballart. El 3-6 deixava al descans un 7-10 que ha obligat ja a remar contracorrent. A la represa, les mataronines han intentat ajustar la defensa per frenar l'atac grec i, de fet, han aconseguit col·locar-se amb un 9-10 en contra. Un miratge, un nou parcial de 2-3 ampliava la distància de 9-2 gols per al conjunt helènic. Tot ha quedat per decidir a l'últim quart, que s'ha destacat per la poca anotació. Tant és així que durant els primers 6 minuts no s'han vist gols. El temps es convertia en un enemic més per a l'assolim. Ni els 4 gols de Jules Rümer han estat suficients. Un cop l'Olympiacos s'ha situat amb 3 gols d'avantatge, ha sabut tancar la porteria i ha esbossat el camí cap a la final de la Champions. L'assolim Centre Natació Mataró haurà de seguir esperant per sumar la seva primera copa en aquesta competició. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 12, Olympiacos 14.
0: Ah, gràcies, Jordi. En handbol, el Barça ja viatja hores d'ara cap a Alemanya per disputar aquest cap de setmana una nova Final Four de Champions masculina, la 8ª consecutiva. Els blaugranes buscaran el títol que acabi de reblar una gran temporada amb el ple de victòries a les competicions estatals i amb una gran Champions fins a aquesta fase final. Escoltem un dels capitans i un dels catalans, Aleix Gómez, que ha guanyat 3 Champions en moment amb el Barça i ha estat en moltes Final Fours.
2: Bueno, jo me la prenc com si fos la primera. És especial cada any. Cada any és tot un món. I bueno, és l'objectiu que portem buscant tot l'any i intentarem anar amb la millor forma possible i a veure si la podem portar cap a casa. Com hem dit més un cop, això és el Barça. El Barça, és a dir, la samarreta pesa molt. Et diuen que has d'estar sempre el més alt. Llavors jo crec que l'objectiu de cada any és guanyar la Champions. Però guanyar la Champions és poder arribar a la Final Four. El treball que estem fent sembla com a fàcil, com a rutina, però jo crec que s'ha de valorar en plan tots els anys que hem arribat a Final Four i el bé que ho estem fent, especialment aquest any.
0: I en el mateix sentit escoltem el pivot portuguès Luis Frade, que volia posar en valor el fet d'arribar un cop més a Colònia i assegurava que no hi havia favorits.
3: Yo creo que lo de favorito o no favorito ya no existe. Estamos hablando de 4 equipos en que tienen jugadores que juegan en los palcos más grandes del balonmano europeo y mundial, y creo que todos están acostumbradísimos de jugar ese tipo de partidos. Obviamente que estar ahí, quizás la Final Four es complicada de jugar y de gestionar emociones, y quizás nosotros tenemos un pelín más de experiencia, pero estamos hablando de 2 partidos de KO en que todo puede pasar. Es una competición, nosotros decimos que es completamente diferente de lo demás de la Champions. Son 2 partidos a final de temporada en que es puro KO. Una batalla campal.
0: Aquesta Final Four reunirà Colònia i no sempre passa als 2 primers classificats dels 2 grups a la primera fase i, per tant, a priori, els millors de la temporada, els més regulars com a mínim. El Barça s'enfrontarà dissabte a les 6 de la tarda a l'Aalborg danès. Abans, a partir de les 3, hauran jugat ja la semifinal alemanya, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I abans d'acabar, avui mateix la penya solera barcelonista de Calella celebrarà una nova edició dels memorials Mario Munt i Joan Juan Treserres, reconeixement que l'entitat atorga normalment a una de les promeses més projectors del futbol fase del Barça i a la futbolista més destacada del Barça femení. Ràdio Calella, Jordi Termes.
4: Enguany el Memorial Mario Munt arriba a la seva 24a edició i distingirà el jove futbolista Tomàs Marquès, conegut esportivament com a Tommy. Aquest guardó, instaurat l'any 2003, en reconeix el jugador més projecció del futbol base del Futbol Club Barcelona. Al llarg de la seva història, la penya solera ha premiat futbolistes que posteriorment han acabat consolidant-se a l'elit, com Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Gavi, Marc Casado o el mateix Lamine Yamal. I pel que fa al memorial Joan Juan Treserres, que enguany arriba a la setena edició, el reconeixement serà per a Clàudia Pina, després d'una temporada brillant amb el Barça femení. L'atacant catalana ha estat una de les jugadores més determinants de l'equip blaugrana i ha acabat com a màxima golejadora de la Lliga Femenina amb 21 dianes.
5: En equip premiem a la jugadora que ha fet per nosaltres una temporada molt bona, no? I en aquest cas hem premiat a la Clàudia Pina. Cadascú té la seva preferida, però jo crec que la Clàudia Pina ha fet una temporada molt bona.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aima Entriqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
9: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de mentades, han tingut la dignitat de venir i arreglar-ho.
8: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardenyo del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
10: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
11: Que Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
12: L'estació no està en condicions.
13: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
8: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la Fira.
14: És important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant.
8: A la Fira d'Entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I finalment, al parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi.
7: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
15: Bon dia, són les 2.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
15: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífec la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
16: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també. per seguir sent un país ambiciós.
15: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre Lleó 14 ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous, 11 de juny de 2026, i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
17: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
15: El Banc Central Europeu apujarà previsiblement avui els tipus d'interès. Serà per primer cop en 3 anys.
17: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2%. La previsió és que el banc deixi els tipus en el 2,25%.
15: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
17: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
15: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
17: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
18: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital. Si fas una foto i fas una còpia. Però el gravat és com una cosa que no, només existeix damunt d'aquesta planxa. No hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
15: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
19: A 7:45 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd.
15: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
20: Bon dia. A les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més al cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
15: El control de Saiban López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passa en gairebé 4 minuts de les dues.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita que ha fet el papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
16: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
22: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
15: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
17: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclòs en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant aquell acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions sí que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho ha qualificat de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions, fins i tot. Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
15: Polèmiques a banda, la visita ha estat marcada per gestos i missatges que van més enllà del protocol.
17: L'experta en protocol, Marina Fernández, en destaca l'espontanietat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Són declaracions a la xarxa.
1: Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
15: L'Ajuntament de Barcelona també ha fet balanç i creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa. A més, han fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
17: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
2: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció, doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania, també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
17: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle els vincula a les màfies de la droga i el crim organitzat. Ha reiterat l'aposta per endurir les penes per a aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió de fet del nivell dels càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
15: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només d'arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
23: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
3: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
15: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, malgrat que compleixen els requisits. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats, o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
25: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
24: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
15: I justament quan encara coeix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa admetrà a tràmit una iniciativa del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia, aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
4: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
0: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
15: Encara en política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
17: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
21: Notícies en xarxa.
15: Entrem en matèria econòmica i avui estem molt pendents del Banc Central Europeu, que es troba reunit a Frankfurt amb la previsió de pujar els tipus d'interès. Serà el primer cop en 3 anys.
17: Ho farà per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. La previsió és que l'augment sigui de 25 punts bàsics i deixi, per tant, els tipus en el 2,25%.
15: Tornem a Catalunya, però mantenim la informació econòmica, ja que 4 de cada 5 assistents a la trobada empresarial del Pirineu preveuen que la seva empresa creixi enguany. Alhora, un 65% espera crear nous llocs de feina. Tot just un 55% augmentaran els beneficis. Són les dades més destacades de l'enquesta que s'ha fet durant l'esdeveniment, que un any més se celebra a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
5: Del baròmetre de la trobada també s'ha destacat que el 62% d'empresaris defensen que l'arribada d'immigrants estigui condicionada a tenir contracte de treball i que un 32% defensa que es limiti la immigració. La incertesa econòmica i política global centra l'edició d'enguany en què s'analitza com les empreses i les institucions han de respondre al difícil context actual. Montse Pujol, presidenta de la trobada empresarial.
9: Perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important és: què farem nosaltres davant d'aquests canvis?
5: La primera ponència l'ha protagonitzat el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació de l'economia andorrana els darrers anys, tot i reconèixer que això ha comportat un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge. Aquest divendres, a la segona i última jornada, intervindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exprimer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi.
15: Gairebé un quart de tres al port de Barcelona considera que els creueristes no són culpables de la massificació turística que pateix la capital catalana i xifra en només un 2,5% diari el pes d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes superen el 5% del total de visitants només en 32 dies de l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Es tracta d'estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliuren lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Un estudi, però, al qual els periodistes no hem tingut accés directe i en què la direcció d'aquest informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha al darrere.
15: No deixem el turisme, gràcies Carina, perquè Tarragona estrena un nou sistema de rutes intel·ligents que incorpora la realitat augmentada. Es tracta de 31 punts d'interès patrimonial i natural que ara es poden descobrir d'una manera diferent gràcies a les noves tecnologies. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: Com era l'interior de la Torre de la Mora en època medieval o com vivien llavors al castell de Tamarit són només algunes de la trentena d'experiències que ara es poden viure in situ i a través del mòbil gràcies a la realitat augmentada. La regidora de Turisme, Montse Adán, explica que la ciutat modernitza la manera de conèixer el patrimoni.
8: Que permetrà doncs, conèixer la nostra ciutat, el nostre territori, d'una manera molt més àgil, molt més accessible i també amb unes visites virtuals que quan tu vagis al lloc, estiguis allí in situ, amb el teu mòbil podràs veure la recreació de com era aquell espai en el moment doncs, més important de la seva història.
7: Són iniciatives que s'emmarquen en el projecte Connect Tarragona, finançat amb Next Generation.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. Empordà Televisió, Juanma Buín.
11: El menor formava part d'un grup de 4 joves que navegaven en 3 motos d'aigua i un monitor. Segons les primeres informacions, va ser trobat a faltar cap a les 8 del vespre, quan no va arribar al port. La recerca se centra en una àmplia franja del litoral entre Roses i Torroella de Montgrí. Els equips treballen amb mitjans terrestres, embarcacions, helicòpters, avions i drons. Així ens ho explica el sotsinspector de bombers i responsable de l'operatiu, Pol Artau.
12: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors de derives. I és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
11: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
15: Avui és l'últim dia de la selectivitat i la jornada ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Anem fins allà, Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
14: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
26: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
13: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
15: Per cert, que encara en clau educativa, avui professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora a l'acord que ja s'havia signat el mes de març. I seguim amb més qüestions a la jornada. Quan passen 20 minuts de les dues, el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Anem fins a les Terres de l'Ebre. Canal T, Dani Camacho.
27: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
28: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control, i d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
27: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
1: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
1: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius, avui ens volem fixar en la professió de l'arxiver. Fa una tasca imprescindible per a la conservació del patrimoni i la identitat municipal, que sovint passa desapercebuda. Ona codinenca, Laia de Déu.
16: A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Codines, la gestió documental es troba en mans de l'Eric Laquente, arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona. L'experiència de l'Eric, que actualment gestiona un total de 16 municipis, demostra que la professió s'ha hagut d'adaptar als nous temps. L'ofici ha evolucionat des de la clàssica imatge del custodi de papers antics cap a un perfil més versàtil, convertint l'arxiu en una eina viva i accessible per a la investigació ciutadana. Eric Laquente detalla com va ser la seva arribada a l'ofici i com ha canviat la seva perspectiva des de dins.
18: Jo vaig començar a fer història perquè volia ser Indiana Jones i, evidentment, No m'hi vaig convertir, però vaig descobrir un món real, realment, que m'agradava molt. I en el cas de l'arxivística va passar el mateix. Jo pensava que tot eren pergamins, no?, per dir-ho d'alguna manera, i no és així. Hi ha un món molt més gros que es refereix a l'administració electrònica, a la protecció de dades, a les imatges, a un munt de coses que vaig anar descobrint i cada vegada em van agradant més.
16: Més enllà de la gestió diària, el valor d'aquesta professió es tradueix en fets històrics com el que es viu a Sant Feliu de Codines, amb el retorn oficial del privilegi reial del 1799, un document fundat que va certificar la independència de la vila de la baronia de Montbui i que, gràcies a la feina de recuperació i custòdia dels arxius, torna definitivament a casa en un perfecte estat de conservació.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
19: Bon dia, Marta. Serà a 7:45 del vespre amb la inauguració oficial i a 9:00 de la nit hora catalana es jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre, que està molt emocionat.
20: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
19: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. Sabadell i Zamora es mobilitzen per a la final del play-off d'ascens a la segona divisió A. A la nova Creu Alta ja han venut més de 6.000 entrades per al partit de tornada de l'eliminatòria, que decidirà l'ascens a segona, i els sectors Gol Nord i Tribuna estan esgotats. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
22: Imatges de llargues cues a les oficines de la nova Creu Alta per adquirir les entrades. Fins dimarts només els socis tenen dret a comprar-ne amb un descompte de més del 50%, i a més també poden retirar dues localitats extres al preu del públic general. El ritme és espectacular i tot fa indicar que, com a la semifinal, s'esgotaran les entrades. El Ruta de la Plata, de la seva banda, ja han penjat el cartell de sold out pel partit d'anada i estan estudiant la possibilitat d'instal·lar graderies supletòries a l'estadi. El capità del Zamora, Carlos Ramos, ha parlat de l'ambient que estan vivint a la ciutat.
23: Era d'esperar, la ciutat està superil·lusionada, supervolcada, i és pues, el partido más importante de la historia reciente del Zamora, Así que la verdad que la ciudad se ha volcado y esperemos que jueguen el partido como el domingo pasado.
22: El duel a Zamora, recordem, es disputarà aquest dissabte a les 9 de la nit. Pel sector visitant, per cert, el Sabadell encara té entrades per vendre entre els socis que decideixin viatjar fins a terres castellano-lleoneses. A més de poder desplaçar-se amb autocar que han organitzat les penyes, hi ha una gran novetat. L'equip viatjarà en un vol charter via Valladolid i el club obre als aficionats la possibilitat d'acompanyar l'expedició arlequinada. El preu, això sí, és de 179 euros per socis i 229 per no socis i només inclou els vols d'anada i tornada.
19: En bàsquet del Barça juga avui a les 8 del vespre al Palau contra el Tenerife, segon partit de les semifinals. Escoltem el blaugrana Juan i Marcos.
0: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
19: El Joventut de Badalona va perdre a la pista del València la pròrroga 118-117, primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I també hem de destacar que Marta Canella no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa a Fontejau, havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Un lloc per escoltar bé.
5: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
9: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
10: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de mentades, han tingut la dignitat de venir a arreglar-ho.
9: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardenyo del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
17: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
24: Que Renfe i Adif omplin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
25: L'estació no està en condicions.
29: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
9: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat, aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la Fira.
30: I és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant.
9: A la Fira d'Entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I finalment, al parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi.
5: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
1: Bon dia, són 2:15.
21: Notícies en xarxa migdia.
6: amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap al català i ha destacat el missatge humanista que ha transmès el papa en els seus discursos.
7: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós.
1: La visita deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires dels cors participants en la missa a la Sagrada Família. Lleó XIV, mentrestant, ja és a les Canàries, on ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. És dijous 11 de juny de 2026 i tenim més titulars. El suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància a només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Sònia Kerr.
8: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però caurien gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en pujaria 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox.
1: El Banc Central Europeu apuja un quart de punt els tipus d'interès que queden en el 2,25%.
8: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona.
1: Els equips d'emergència busquen un menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses.
8: Una cinquantena d'efectius rastregen la zona per terra, mar i aire. La recerca s'ha ampliat a Torroella de Montgrí en base als corrents marins i al vent que bufa la zona.
1: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
8: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
11: Ara és molt fàcil reproduir les coses amb impressió digital. O sigui, fas una foto i fas una còpia. Però el gravat és com una cosa que no només existeix damunt d'aquesta planxa, no hi ha un original, saps? L'original és el que tu veus.
1: Als esports, avui arrenca el Mundial de Futbol. Joan Barberà.
19: A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 hora catalana jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extècnic de l'Espanyol, Javier Aguirre.
1: I cop d'ull també el temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Les últimes hores l'atmosfera ha anat passant l'escombra i els núvols cada vegada són més escassos. Sí que ha començat el dia amb algun ruixat entre el sud de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona, però tot això ha anat escaixant i, de fet, el temps ha de ser molt tranquil i força assolellat. El que queda d'aquest dijous, alguns núvols dispersos, no pas gaire importants, anirem tenint entre l'àrea metropolitana, al sud de Girona, més aviat fins al Ter, aproximadament, i també alguns núvolets prims que van deixant aquesta mena de llençol al cel, però que són núvols completament descafeïnats. La temperatura una miqueta més alta que la d'ahir, però igualment aquesta tarda tampoc ens queixarem pas de la calor molt intensa. Estarem parlant que com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de Ponent o a la Ribera d'Ebre. Pel que fa al divendres, sí que la calor s'accentua i, de fet, encara més el cap de setmana, vist des d'ara, cap de setmana plenament canicular. I el divendres amb molt pocs núvols, alguns al matí desgarriats al Camp de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 3:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Illa ha reconegut que la visita del papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
7: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
13: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat confessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
1: La visita papal deixa polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
8: Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programari oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre aquesta qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats, volíem dir, i fins i tot dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
1: Doncs justament el govern municipal creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fins i tot ha fet un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
8: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
2: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció, doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, que les molèsties.
8: En relació al crim comès a punta de pistola al carrer de Balmes durant la visita, Batlle el vincula a les màfies de la droga i al crim organitzat i ha reiterat l'aposta per endurir les penes per aquests delictes. Justament aquesta tarda hi ha una reunió d'alt nivell de càrrecs polítics i policials per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya.
1: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. Aquest matí, el port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels qui deixen casa seva per buscar noves oportunitats. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. Només d'arribar al pontífex ha trepitjat aquest port que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i nouvinguts que han explicat la seva arribada a les illes, el papa ha fet una crida a la dignitat humana.
15: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
14: El pontífex ha llegit aquestes paraules davant de 2.000 persones, la major part immigrants i voluntaris, així com també autoritats eclesiàstiques, el president del govern Pedro Sánchez i el de les Canàries Fernando Clavijo.
1: Justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 d'aquest mes i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora malgrat que compleixin els requisits. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Persones sense llar, amb discapacitats, o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
18: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?
16: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas Diocesana de Barcelona, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix la ciutat.
8: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
0: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. Vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant. Les persones que tenem en sensellar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Falta aquest consens polític com amb els grans temes de país per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat.
8: García també ha parlat d'altres qüestions, com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant l'estada a Catalunya.
1: Doncs justament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV al Congrés dels Diputats, on va criticar, recordem, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia, que es va aprovar ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
4: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
3: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Encara en clau política, el suport del PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
8: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumant guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% del vots pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
21: Notícies en xarxa.
1: Ja tenim decisió del Banc Central Europeu, que ha decidit apujar un 0.25 punt els tipus d'interès. Queden, doncs, en el 2,25%.
8: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, que és molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
1: No deixem l'economia, però tornem a Catalunya. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística que viu la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
17: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. D'acord? I els números són completament fiables.
10: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: A l'Escala, al Baix Empordà, l'Ajuntament ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. Segons el document, aquesta localitat és la 6ª del país en nombre d'allotjaments. Ara bé, més de la meitat dels propietaris no en fa ús, malgrat que compten amb la llicència. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
9: L'Escala té registrats 3.241 habitatges d'ús turístic que s'hauran de reduir a la meitat a finals del 2028, tal com marca la normativa. L'Ajuntament ara ha presentat un estudi pioner a Catalunya que ofereix una radiografia d'aquesta modalitat d'allotjament al municipi i que alhora proposa recomanacions de gestió. Entre les dades que s'han recollit, el 53% dels UTS, tot i tenir la llicència vigent, no en fa ús, i més del 30% estan en mans de menys de 20 operadors. Jaume Marín, consultor.
20: Els UTS no és una problemàtica, sinó que és el font troncal d'allotjament a les caves, representa el 70% d'allotjament a les caves, i hem vist que quasi un 53% no s'està utilitzant. I a partir d'aquí es poden prendre diferents mesures de veure què es fa amb aquests actius o no, fins i tot modificar temes de pont, modificar diferents temes que poden ajudar a millorar.
9: Ara bé, les mesures que emprengui el consistori hauran de ser quirúrgiques per un sector troncal en l'economia de la vila. De fet, l'Escala és el 6è municipi de Catalunya en nombre d'UTS, i sense aquesta modalitat d'allotjament, una tercera part dels turistes no es podria absorbir.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: Són 3:15. Continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una sortida guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a Nit Salvament Marítim en detectar que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén

0: de derives i és a la zona on ens estem centrant la recerca, sobretot el dispositiu que nosaltres estem coordinant.
1: De moment no s'ha localitzat ni el jove ni tampoc la moto d'aigua. Els responsables del dispositiu mantenen la recerca activa i asseguren que continuaran pentinant les zones considerades més probables abans de plantejar noves hipòtesis.
2: Gràcies, Juan Mabuín, des d'Empordà Televisió. I avui, últim dia de la selectivitat, que ha tingut com a gran protagonista l'examen de català. És una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Així tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
3: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
4: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
5: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
3: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
2: Per cert, que encara en relació a l'educació, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT han signat aquest matí l'acord assolit fa unes setmanes amb el Departament d'Educació, que s'incorpora al que ja havien signat al mes de març. Falten 12 minuts a veure si les 3 de la tarda i us hem de parlar del desplegament que ha començat a fer el govern del confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent a les Terres de l'Ebre, entre Rasquera i el Perelló, per tal d'evitar que un hipotètic incendi afecti les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Canal T, Dani Camacho.
6: A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Ara els treballs que s'han iniciat són al Coll de la Granada, una actuació que vol evitar que un hipotètic incendi forestal arribi a afectar les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. La intenció és reduir la continuïtat de la vegetació i dificultar que un incendi se propague d'un massís forestal a un altre. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
7: És reduir la càrrega de combustible amb el qual, quan arribi l'incendi aquí, cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control. I d'altra banda busquem aquestes discontinuïtats de combustible.
6: Per als municipis petits com Rasquera, que compten amb una gran extensió de bosc, els treballs són molt ben rebuts. La intervenció actual afecta 112 hectàrees al Coll de la Granada, a les quals se sumaran dues actuacions més al terme del Perelló.
2: No deixem el medi natural perquè les afectacions per la processionària cada cop són més grans i a més altitud. A Vilallonga de Ter, al Ripollès, hi ha alguns boscos comunals que han quedat completament arrasats per aquesta eruga. Ara l'Ajuntament es planteja què ha de fer. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
8: Hectàrees i hectàrees de boscos de pi negre completament arrasats per l'eruga de la processionària. Un problema que fins ara havia afectat molt a les cotes baixes amb tota la complicació que comportava, sobretot per al risc a les persones i als animals, ara s'està desplaçant cada cop més a l'alta muntanya. A Vilallonga de Ter, a la zona de Lladura, els efectes són visibles i devastadors. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació es trien els espais on es fan tractaments arreu del país. Són efectius, però hi ha punts de menys risc per la gent com aquest, on es prioritza no aplicar-los per qüestions pressupostàries. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
9: Farcit de processionària, amb bastantes zones afectades, jo diria de que els boscos, el bosc, els arbres moriran. Per tant, ara cal actuar, veure què es fa, s'instal·la, si es prenen altres mesures, en fi, estamos en ello.
8: La gestió dels prats i boscos comunals és una de les qüestions que més ocupen els ajuntaments petits de muntanya.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Tremp.
10: Moure's pel centre històric de Manresa serà molt més fàcil a partir de dilluns vinent. La ciutat estrena la nova línia de bus L11 que connectarà els principals equipaments i serveis claus del nucli antic. Es tracta d'una de les grans reivindicacions del teixit comercial del barri. Busquen posar remei a les pujades i baixades que caracteritzen aquesta zona de Manresa i que sovint compliquen anar-hi peu. El vehicle té 17 places i passarà cada 45 minuts. Cal tenir en compte, però, que és una prova pilot. De moment només funcionarà fins a finals d'any i si els veïns el fan servir es quedarà de forma definitiva.
11: El Departament de Territori posarà en marxa entre aquest mes de juny i principis de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Les oficines s'ubicaran a Puigcerdà.

0: Cerdà, el Pont de Suert, Oliana, Trems, Sort i Llagostí, i se sumaran a les dues que ja funcionen a la Seu d'Urgell i Viella. L'objectiu de la Generalitat és facilitar que els viatgers puguin comprar les targetes integrades de transport públic, fer recàrregues, demanar informació o resoldre qualsevol incidència de forma àgil i còmoda, directament des de la seva pròpia comarca i sense haver de desplaçar-se.
1: És moment per a la cultura. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
3: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
1: I l'actor Eduard Fernández inaugura aquest vespre al Masnou, a la Sala, al Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia.
4: Fins dissabte, la segona edició d'aquest festival tractarà grans temes del periodisme contemporani com la Guerra a Gaza, les migracions o la crisi climàtica. Entre els assistents a la trobada hi ha periodistes com Xavier Aldecoa o Brais Lorenzo, premiat al darrer World Press Photo, a més de personalitats com el fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Joan, molt bon dia. Avui arrenca el Mundial de Futbol.
5: Bon dia, Marta. 7:45 del vespre, inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, juga el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. El seleccionador de Mèxic és l'extenit de l'Espanyol, Javier Aguirre, molt emocionat.
6: No he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Los que había gente aquí que ni habrá nacido ni había nacido y sabrán mañana, a partir de mañana, lo que significa, ¿no?
5: La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd. És el Mundial, la Copa del Món, amb més seleccions participants. En bàsquet, el Barça juga a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el segon partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, el Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf abans de la sèrie de semifinals marxi cap a les Canàries. Escoltem al blaugrana Juani Marcos.
7: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
5: El Joventut de Badalona va perdre ahir a la pista del València la pròrroga 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic de l'Hilerna Lleida deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
8: Sí, al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ostres, no? Ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
5: En waterpolo, avui a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros en les semifinals de la Champions masculina, cita que se celebra a Malta. I a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre a les semifinals. Ara jugaran entre ells per la tercera plaça.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Per tant, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
10: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
11: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de mentades, han tingut la dignitat de venir a arreglar-ho.
10: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardenyo del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
12: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
13: Que Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
14: L'estació no està en condicions.
15: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
10: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la Fira.
16: I és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant.
10: A la Fira d'Entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I finalment, al parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi.
9: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Notícies en xarxa.
17: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment, per cert, del banc són 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap a Catalunya i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
18: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també, per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
17: La visita deixa polseguera política, això sí, per l'expulsió de 500 cantàries dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre que Lleó 14 ja és a les Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. I el Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin, agilitzant la resolució dels recursos judicials. L'iniciativa l'han defensat els diputats catalans a PSC, Junts i Esquerra i ha rebut els vots a favor de PSOE, Sumar, Junts i Esquerra, entre d'altres, i en contra els del Partit Popular i Vox. La cambra catalana ho va acordar el 29 d'abril arran del cas de l'eutanàsia de la Noelia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies. En tercera posició se situa Vox. I continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. I avui arrenca el Mundial de Futbol. A 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a 9:00 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
19: Notícies en xarxa.
20: Passen 3:03 i comença l'Ona Maresme.
21: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
20: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
22: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
20: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 11 de juny de 2026. La tercera edició de Fira Vida Malgrat reunirà una desena de cellers aquest divendres. Ona Malgrat.
23: L'activitat tindrà lloc a l'Avinguda Bon Pastor entre la plaça de l'Àncora i el carrer Ramon Turró.
20: Un gos potencialment perillós mata un altre gos de companyia i també fereix el propietari, Jordi Pratsavalls.
24: L'animal agressor es troba ara en quarantena mentre la policia local ha denunciat la propietària per la falta de mesures de seguretat i també de documentació obligatòria.
20: Aquest cap de setmana, segona trobada de canets del món. Dani Grau.
25: Una centena de canadencs hi seran presents a Canet lo Roig, un poble de Castelló.
20: La penya solera barcelonista de Calella celebra avui una nova edició dels memorials Mario Munt i Joan Treserres, Sergi Ferrer.
26: Enguany els guardons reconeixeran el jove talent del planter blaugrana Tomàs Tomi Marquès i la futbolista del Barça femení Clàudia Pina, després d'una temporada excel·lent.
20: I l'Arxiu Municipal de Sant Andreu de Llavaneres incorpora 15 pel·lícules històriques de Josep Mora Bertrés, Martí Capçada.
27: Així és, l'arxiu ha rebut una donació de 15 pel·lícules en format de 8 mil·límetres procedents del fons personal de Josep Mora Bertrés. Les filmacions enregistrades entre els anys 1969 i 1977 documenten diversos aspectes de la vida quotidiana, les celebracions populars i l'activitat econòmica del municipi durant la dècada dels 70.

0: Bona tarda. La tercera edició de Fira Vida Malgrat de Mar reunirà una desena de cellers aquest divendres. Ona, Malgrat, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs sí, la vila acollirà aquest divendres la tercera edició del Fira Vi, una proposta que combinarà vins de diferents denominacions d'origen, oferta gastronòmica local i també música en directe. L'activitat tindrà lloc a l'Avinguda Bon Pastor, entre la plaça de l'Àncora i el carrer Ramon Turró, des de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit. Enguany la fira comptarà amb 10 parades de cellers, com Mas Doix, Cava l'Origen, Mas Foraster i Ramírez de Inoriza. Entre d'altres, els assistents també podran adquirir la copa oficial de la mostra per un preu de 2 euros que els permetrà degustar els diferents vins presents a la fira. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, hi participaran els establiments Peixo Gerard, Cafè Real, l'Aliada, Morro Chico, Aviva, El Patio i Tradies, aquest últim amb opcions aptes per a persones celíaques. La jornada també comptarà amb música a càrrec del DJ Mario Otero.
0: I un gos potencialment perillós mata un altre gos i també fereix el propietari. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Sí, és així. Dimarts de la setmana passada, un gos potencialment perillós, que segons sembla s'hauria escapat de casa seva sense morrió, va atacar un home i el seu gos de companyia mentre passejaven per un carrer de Ciutat Jardí. El gos atacava un bitxon maltès que va morir a causa de les ferides provocades, mentre que el seu propietari, un home de 84 anys, va resultar ferit greument a la mà a l'intentar salvar la seva mascota dels atacs del gos potencialment perillós. L'home va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Calella, ho explica Marta López, que és sergent de la policia local de Palafolls.
3: El dia 6 van rebre un requeriment perquè assistien al SEM a un senyor propietari d'un gos que havia resultat mort, el gos, per l'atac d'un gos potencialment perillós. Com a resultat va morir el gos d'aquesta persona i aquesta persona es va traslladar en ambulància a un centre mèdic per les ferides que havia patit en intentar evitar la mort del seu gos.
2: Un cop va arribar la patrulla al lloc dels fets, l'animal agressor havia marxat, però gràcies a les indagacions es va poder localitzar la propietat del gos potencialment perillós i de retruc l'animal, que va ser posat en quarantena. La propietària de l'animal ha estat denunciada per no haver adoptat les mesures de seguretat necessàries per evitar que el gos s'escapés. A més, segons ha informat la policia local, doncs es va comprovar que l'animal no disposava de tota la documentació obligatòria per als gossos potencialment perillosos, com ara l'assegurança de responsabilitat civil o la seva inscripció als registres específics que marca la normativa. Segons aquest registre municipal, actualment hi ha una seixantena de gossos potencialment perillosos a Palafolls.
0: Gràcies, Jordi. Canviem ara de qüestions. L'Ajuntament de Premià contracta l'Agència de Publicitat Simulada de l'Institut, que a partir d'ara col·laborarà en campanyes municipals reals. Martí Capçada.
4: Així és, l'Institut de Premià de Mar informava ahir de l'inici d'una nova col·laboració entre aquest centre i l'Ajuntament de Premià de Mar, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting, col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però la qual es vol donar continuïtat en altres campanyes de comunicació del consistori. En concret, segons explica l'Institut, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat va reunir-se fa dues setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades específicament per la Festa Major, accions que han impulsat i ordit des de l'Agència de Publicitat Simulada IPM The Creative Center. Aquestes campanyes per la Festa Major, pel que diuen, són les primeres campanyes que fa aquesta pretesa agenda, aquesta precisa agenda. El treball ha de ser, com dèiem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa, perquè segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent la gent col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per l'Ajuntament.

0: L'Ajuntament de Tordera intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. Marc Tres Serres.
1: Així és, l'Ajuntament té previst executar un pla d'actuació per millorar l'estat de les urbanitzacions. Un dels punts centrals serà el manteniment de l'entorn. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejíaz, ja s'ha formalitzat el contracte per a la realització de les desbrossades urbanes amb l'objectiu d'eliminar-ne la vegetació excessiva i la pinassa que s'acumula en aquestes zones durant els mesos de més creixement. Aquestes batudes s'iniciaran immediatament i està previst que es repeteixin a la tardor per mantenir els espais en condicions dignes. El consistori també ha anunciat una inversió important en neteja gràcies a la incorporació dels romanents pressupostaris de l'any anterior. En aquest sentit, es preveu que aquest mateix estiu entri en funcionament una nova màquina escombradora que permetrà reforçar les tasques de neteja periòdica. El govern ha fet una distinció entre la brutícia natural, herbes i pinassa, predominant a les urbanitzacions, i la brutícia provocada per l'acció incívica de les persones, com els papers i les llaunes, més habitual al centre del municipi. Pel que fa a la millora de la via pública, el pla d'asfaltat continuarà el seu desplegament un cop superat l'estiu, després que en els darrers dos anys s'hagi intervingut a Mas Mora i Sant Daniel. El calendari d'obres preveu que les següents urbanitzacions a rebre millores en l'asfaltat siguin Tordera Parc i Terra Brava. Amb aquestes actuacions, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb el manteniment del conjunt de tot el poble, posant èmfasi en la voluntat d'atendre també les necessitats específiques dels barris i les urbanitzacions.
0: I la ciutadania aporta propostes per fer de Caldes Estrac un municipi més sostenible. Martí Capçada.
2: Doncs sí, la Fira del Medi Ambient, celebrada a Caldes Estrac, va esdevenir un espai de participació ciutadana on veïns i veïnes van poder compartir idees i propostes per millorar la sostenibilitat del municipi. Durant la jornada, organitzada per l'Ajuntament amb col·laboració d'entitats i empreses, es van dur a terme mercats, tallers, jocs i activitats de sensibilització ambiental. A més, la Fira va reservar un espai específic perquè la ciutadania expressés les seves inquietuds i suggeriments relacionats amb la cura del medi natural. Entre les propostes recollides hi ha la instal·lació de més punts de reciclatge, la millora de l'accessibilitat als contenidors per la gent gran i la promoció d'hàbits sostenibles com l'ús del transport públic, la reducció dels plàstics o l'ús de bosses reutilitzables. Els més joves també van aportar idees creatives vinculades al reciclatge i la reutilització dels residus. Malgrat la diversitat de suggeriments, totes les aportacions coincideixen en una mateixa idea, que la sostenibilitat és una responsabilitat compartida que requereix conscienciació, civisme i la implicació de tota una comunitat.
0: I primera gran trobada de precampanya del socialisme maresmenc a Premià de Mar. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. La Biblioteca Martí Rosselló va acollir ahir a la tarda un Consell de Federació del Maresme obert en què es van presentar alguns dels primers candidats del partit a les alcaldies del Maresme. Segons explica la mateixa Federació Comarcal, la candidata premianenca, Luz Cànovas, va ser l'encarregada d'obrir l'acte que va comptar amb la participació de Joaquín Fernández, secretari de Política Municipal del PSC, i de David Bote, primer secretari del PSC Maresme. En total, s'hi van presentar 16 candidatures, entre a les quals la de Luz Cànovas per Premià de Mar, però també la de Rosa Martínez, candidata per primer cop a Premià de Dalt, o la Maria Llaràs, que es presenta a l'alcaldia del Masnou. Ara tots aquests candidats han de ser ratificats al proper Consell Nacional del Partit i la resta de candidatures s'anunciaran i presentaran al llarg dels pròxims mesos.
0: Gràcies. I a Canet, actuació policial per desallotjar una nau industrial del Passeig Misericòrdia. Dani Grau.
4: Sí, un dispositiu en conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional i la Policia Local ha desallotjat aquest matí una nau ocupada situada al Passeig de la Misericòrdia número 5 i ha presentat també una nau abandonada del carrer Ravalet número 2. L'operatiu s'ha desenvolupat sense incidents ni de resistència per part dels ocupants. L'actuació s'ha dut a terme a primera hora del matí en compliment d'un decret d'alcaldia. El desplaçament policial ha comptat amb 3 furgones de l'ARRO, 4 vehicles de Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de la Policia Local, una unitat de la Policia Nacional i el suport de la unitat canina. Segons han explicat tots fons policials, una intervenció respon a motius de seguretat, ja que les dues naus presenten greus deficiències estructurals que representen un risc per a les persones. A més, els immobles no reuneixen les condicions higienico-sanitàries adequades per ser habitades. Tot i que Les dues naus han estat objecte de l'actuació. Només la Passeig de la Misericòrdia estava ocupada en aquest espai i residien 13 persones que havien estat informades del desallotjament des de dimarts. La majoria ja havia abandonat la nau abans de l'inici de l'operatiu i les poques persones que encara hi estaven han marxat sense posar en resistència. Un cop finalitzat el desallotjament, la brigada municipal ha procedit a tapiar i precintar els dos edificis. Està previst que demà comencin els treballs d'enderroc que s'iniciaran per la nau del carrer Ravalet.
0: Gràcies. I la taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,9%. Marc Tresserres.
1: Segons dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes de maig, Tordera va tenir una llista de 907 persones desocupades, una baixada de 26 respecte al mes d'abril. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment hi ha, però, 68 torderencs i torderenques menys en atur respecte a fa un any. La comarca del Maresme, per altra banda, tanca el mes de maig amb una baixada de 506 persones. Actualment, però, en tots els pobles del Maresme hi ha 18.331 persones sense feina, el que representa un 8% de tot Catalunya. El regidor de Formació i Ocupació, Rafa Delgado, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació de Tordera.
5: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació que eren molt concrets. Ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat, sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important i són els més demandats en aquests moments.
1: La bona notícia, tot i que s'hauria de posar en context i analitzar-la, és que a Catalunya es registren ara mateix 307.627 persones aturades a les oficines de treball del país. I això fa que sigui el nivell més baix d'atur registrat des del maig de 2008.
0: I aquest cada setmana arriba la segona trobada de Canets al Món. Dani.
4: Sí, ja està tot a punt per la segona edició d'aquesta trobada, una trobada que es fa a la província de Castelló i que acull Canet la Roig enguany i participen també Canet d'Adri i Canet Enol. Des de la nostra vila s'hi desplacen una delegació formada per una setantena de persones. Durant tot el cap de setmana es faran diferents activitats. A les 10 del matí de dissabte hi haurà una benvinguda per part de les autoritats corresponents a la capella Comunió de l'Església de Sant Miquel Arcàngel. A dos quarts de 12 del migdia hi haurà la inauguració oficial de la trobada. A les 12, el grup La Dansa de Canet lo Roig farà el Ball del Pla i després actuarà la Colla Sardanista de Canet. Després es farà un passacarrer amb la banda de música de Canet lo Roig i els gegants de la nostra vila. Després hi haurà un dinar popular i tardeo. L'endemà, diumenge, es farà una ruta històrica i gastronòmica per la vila de castellonenca. Diumenge es farà també una ruta històrica i gastronòmica, com dèiem, i la proposta ha tingut molt bona acollida, però es considera que encara s'ha de fer més pedagogia, sobretot a les escoles. Una de les propostes que es tenen en ment és la de crear una associació de canets del món que dinamitzi el projecte més enllà de les trobades anuals. Aquest cap de setmana es desvetllarà quin canet acollirà la tercera trobada, tot apunta que seran a França.
0: I la penya solera barcelonista de Calella celebra avui una nova edició dels memorials Mario Muni, Joan Tresserres, Sergi Ferrer.
3: La penya solera barcelonista de Calella celebra avui una nova edició d'aquests memorials, dos reconeixements que l'entitat atorga anualment per distingir una de les promeses amb més projecció del futbol base blaugrana i la futbolista més destacada del Barça femení. Enguany el memorial Mario Mun arriba a la seva 24a edició i distingirà el jove futbolista Tomàs Marquès, conegut esportivament com a Tommy. Segons l'entitat organitzadora del memorial, es tracta d'un dels talents amb més futur de la cantera blaugrana i amb opcions de fer el salt al primer equip en els pròxims anys. Aquest guardó, instaurat l'any 2003, reconeix el jugador amb més projecció del futbol base del Futbol Club Barcelona. Al llarg de la seva història, la Penya Solera ha premiat a futbolistes que posteriorment han acabat consolidant-se a l'elit, com Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Gavi, Marc Casado o el mateix Lamine Yamal. Pel que fa al memorial Joan Juan Tresserres, que enguany arriba a la 7a edició, el reconeixement serà per a Clàudia Pina després d'una temporada brillant amb el Barça femení. L'atacant catalana ha estat una de les jugadores més determinants de l'equip blaugrana i ha acabat com a màxima golejadora de la Lliga femenina amb 21 dianes. Els dos memorials reten homenatge a figures històriques de la penya solera barcelonista de Calella. Mario Mont va ser fundador i expresident de l'entitat, mentre que Joan Juan Tresserres va exercir durant anys com a directiu i secretari, deixant una empremta molt significativa.
0: I també aquest cap de setmana arriben les festes de Sant Lluís a Palafolls. Jordi.
6: Sí, el barri de Sant Lluís de Palafolls es prepara per donar el tret de sortida a les celebracions d'estiu amb la seva festa patronal, que s'allarga entre demà divendres i també dissabte. Aquesta festa, organitzada per l'Associació de Veïns del barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i diferents voluntaris, és una de les cites més matineres del calendari festiu dels barris i urbanitzacions de Palafolls. Totes aquestes activitats es duran a terme a l'esplanada situada davant del Forroll a partir de les 8 del vespre. La jornada de divendres, per exemple, començarà amb la inauguració oficial i el protagonisme del ball, amb les actuacions del grup de sevillanes del barri, Aidil, i just després el grup de flamenco tordarenc de Maria Valderrama. La nit continuarà amb un concert tribut a l'Último de la Fila i claurà ja de matinada amb la música de DJ Kiko. Pel que fa a dissabte, l'organització ha programat la festa infantil d'Enzarte a les 8 del vespre per evitar també les hores de més calor. La gresca nocturna arrencarà a les 11 amb el grup Cacho a Cacho, que oferirà un tribut a Estopa, seguit de l'actuació de Tecno Flamenc amb el DJ local Mario Otero. Com a gran novetat gastronòmica, enguany hi haurà una food truck que servirà entrepans, croquetes i patates, mentre que el bar de l'entitat recaptarà fons per les futures activitats socials, com els tallers de decoració que fan el geriàtric local. Lídia Palazón, una altra de les responsables de l'Associació de Veïns de Sant Lluís, explicava el canvi d'ubicació i horari de l'activitat infantil i la presència de food trucks durant les actuacions musicals per causa del sol. Aquestes festes no són només música, sinó un espai essencial de trobada per fomentar la convivència entre els veïns del barri i els visitants de fora, que també s'acosten en aquesta primera festa veïnal.
0: I la fàbrica Centre de Dansa de Calella celebra 25 anys formant generacions de ballarins. Sergi.
3: Un quart de segle formant ballarins i ballarines, transmetent la passió per la dansa i consolidant-se com un referent al territori. La seva directora, Laia Ferrer, ha fet balanç d'aquests anys i ha recordat els inicis del projecte.
7: Jo era petita i jo tenia una terrassa a casa i jo tenia una llibreta on jo donava classes a nenes fictícies. I tenia una llibreta amb noms, amb coreografies i amb classes organitzades. I ja era petita, ja feia això. Per tant, crec que a mi m'agradava ensenyar, era instintiu i m'agradava ballar. I llavors van fer maig.
3: Aquella vocació per ensenyar i ballar que ja tenia de petita es va acabar convertint en una realitat professional. Un projecte que, segons explica, no hauria estat possible sense el suport de qui aleshores era regidor de Cultura, Josep Maria Jué.
7: Jo li tinc que agrair tot. Sempre que el veig li dic que tot això no seria possible si ell no hagués estat al darrere. Si jo, això estava en un estat bastant, molt lluny de l'estat que tenim ara. Recordo que hi havia talls de lluny constants, vull dir, era tremendo. I en aquell moment, que jo tenia 25 anys, jo somiava amb la meva escola i en Jué va dir: a la fàbrica hi haurà un espai per un espai de dansa. Ens va reunir a les 4 escoles de dansa. O sigui, encara recordo el dia que ens va seure en una taula, estava jo, amb els meus 25 anys, la Mercè Penosa, la Joana Sánchez i l'Eva Torró, i ens va seure allà i ens va dir: a la fàbrica farem un espai de dansa, presenteu-me un projecte. I un dia em va arribar i em va dir: te'n vas a la fàbrica.
3: Durant aquests 25 anys, el centre ha vist passar diverses generacions d'alumnes. Alguns han acabat convertint la dansa en la seva professió, mentre que d'altres han mantingut el vincle amb una disciplina que ha marcat part de la seva vida. Actualment compta amb 9 mestres i 120 alumnes. Abans de la pandèmia n'eren 180, però van optar per reduir el nombre d'inscrits per poder oferir una atenció més personalitzada i adaptar-se millor a les necessitats de cada ballarí i ballarina. Per celebrar aquest aniversari tan especial, fa uns dies van organitzar un dinar que va reunir més d'un centenar d'alumnes i exalumnes. A més, aquest cap de setmana culminarà la commemoració amb dues gales a la sala Mozart, dissabte a 6:45 de la tarda i diumenge a 11:45.
0: Gràcies. I l'Arxiu Municipal de Llavaneres incorpora 15 pel·lícules històriques de Josep Mora Bertrès. Martí.
2: Correcte. L'Arxiu Municipal de Llavaneres ha rebut la donació de 15 pel·lícules de format de 8 mil·límetres procedents del fons personal de Josep Mora Bertrès. Les filmacions són registrades entre els anys 1969 i 1977, documenten diversos aspectes de la vida quotidiana, les celebracions populars i l'activitat econòmica del municipi durant la dècada dels 70. Entre el material conservat destaquen especialment les imatges de la fàbrica textil de la família Mora, considerada les úniques filmacions conegudes fins ara d'una de les indústries més importants de la història local. Aquestes imatges aporten un testimoni excepcional sobre una activitat econòmica que va tenir un paper destacat en el desenvolupament de Llavaneres. La donació complementa el material que Josep Mora Bertrès ja va cedir a l'arxiu l'any 2010 i contribueix a enriquir una miqueta més el patrimoni documental i audiovisual del municipi. L'Ajuntament ha agraït la generositat del donant i ha aprofitat l'ocasió per animar la ciutadania a conservar i compartir les pel·lícules antigues que pugui tenir per casa, amb l'objectiu de preservar la memòria col·lectiva i evitar així la pèrdua de documents de gran valor històric.
0: I el llibre La Terra Torna es presenta aquest divendres a l'Arxiu Municipal de Malgrat. Ona de Malgrat.
8: Correcte. Aquest divendres l'Arxiu Municipal acollirà la presentació del llibre L'Etern Retorn, obra de l'escriptora amaziga Esma Autà. Aquesta jornada, que se celebrarà a les 7 de la tarda, forma part del cicle Donem suport als nostres autors, organitzada per Òmnium al Maresme. L'Etern Retorn és una ficció basada en experiències reals que viuen diferents dones migrades rifenyes que es troben en una constant sensació d'estar entre dos mons, és a dir, el nou estat que les acull i l'enyorança del seu país origen. El llibre també és una representació i crítica a situacions que viuen les persones migrades, com el racisme i les dificultats en els tràmits de regularització. El col·loqui de divendres anirà a càrrec de la mateixa autora i també el filòleg i lingüista Andreu Bosch.
0: I la Colla de Gegants de Premià de Mar ha organitzat un assaig obert aquest dissabte a la tarda a la Casa de la Festa de Can Manent. Martí.
2: La iniciativa vol apropar l'activitat gegantera a la ciutadania i captar nous membres de cara als actes de la Festa Major. L'activitat està oberta a qualsevol persona interessada en el món dels gegants, que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la Festa Major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
9: En algun acte han de sortir tots els gegants i, per tant, necessitem mans i per això doncs, també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres, tant sigui portant els gegants o qualsevol persona que també vulgui aprendre a tocar la graia per tocar amb els gegants o a fer de suport, col·laborant.
2: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. L'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica que ve encapçalada per un inici de jornada amb presència de molts núvols i fins i tot s'escapa algun petit ruixadet. Aquesta possibilitat es mantindrà cap al centre i al nord de la comarca fins a mig matí. Molt estirar, després ja n'hi haurà més precipitacions i no només això, sinó que els núvols s'aniran fent més prims. Aquesta tarda continuarem amb alguns núvols, amb teranyines de núvols alts, però en conjunt amb un ambient força assolellat. I això el que permetrà és que les temperatures màximes avui puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir. Amb vents que bufaran molt fluixos, en general, aquest matí més variables, aquesta tarda de predominar la component entre el sud i el sud-oest, i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem ja un ambient plenament assolellat, amb alguns núvols però poc importants, i amb unes temperatures que aquí sí que pujaran ja de forma més clara les màximes. Les mínimes encara podrien arribar a baixar una mica, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca. Per la seva banda, els vents continuaran demà fluixos, del sud-oest, de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, com avui, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara al cap de setmana, dissabte i també diumenge, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat amb nuvolades de tarda, que veurem perquè descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, però en cap cas no esperem pluges aquí a la costa. De fet, les temperatures encara podran pujar una miqueta més entre dissabte i, sobretot, diumenge.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui i també pels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa. I quan tornem, avui és dijous, com cada dijous toca parlar de moda amb la Judit Jiménez per descobrir com fer bé una maleta per anar de vacances. En parlarem amb ella tot seguit després de la pausa. Fins ara!
11: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Avui fem el repàs a les xarxes socials amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, Gemma?
2: Molt bé, comencem pel Maresme, endavant.
3: Sí, exacte. Mira, doncs ens fixarem en l'article de la revista Capgròs de Mataró, que destaca doncs, la nova aplicació per descobrir l'arquitectura del Maresme a través de rutes geolocalitzades. L'aplicació Rutes, així es diu, impulsat per el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, inclou, per exemple, itineraris dedicats a Josep Puig i Cadafalch o també al modernisme a la nostra comarca, entre d'altres. De fet, ja es pot descarregar tant per Android com també per iOS.
2: Molt bé, i si mirem més enllà, al món, què passa avui?
3: Doncs, òbviament, Gemma, avui hem de parlar de la inauguració de la Torre de Jesús, que per part del papa Lleó XIV es va inaugurar tot just no fa ni 24 hores. Un acte que va projectar de nou la ciutat comtal al món i que molts comparen amb l'acte d'inauguració de les Olimpiades del 92. Els més crítics asseguren que, últimament, la imatge de Barcelona quedava deteriorada i que aquest acte, cobert per molts de diaris i televisions d'arreu del món, doncs ha ajudat a millorar la imatge que fora d'Espanya a nivell mundial, es té de Barcelona.
2: Doncs esperem que així sigui. I el tema curiós del dia.
3: Doncs mira, subhasten una bossa de mà de pell de tiranosaure feta a partir de fòssils. Us explico. Els dissenyadors diuen que és el primer producte fet de cuir T-Rex i que asseguren que es pot obtenir cuir sense matar cap animal viu. Una bossa de mà feta amb col·làgen derivat de fòssils de tiranosaurus rex amb cuir cultivat al laboratori es va subhastar aquest dijous a París a la casa de subhastes Gikelo amb un valor estimat d'entre 300.000 i 500.000 euros, segons els dissenyadors. L'objecte vol simbolitzar un pont entre la biologia antiga i el disseny de luxe. Volen demostrar que el futur del cuir de luxe no ha de dependre de matar animals per les seves pells.
2: Curiós, eh? Tu pagaries aquesta quantitat de diners per un objecte, perquè al final un bolso no és un bolso.
3: Mira, ja tens el T-Rex aquí queixant-se rere fons. No, jo no ho pagaria, no sóc molt amant dels articles de luxe. Poder per l'apartat únic, això que doncs, intentant doncs, no matar animals per obtenir les seves pells i passar-ho a través d'un laboratori, s'hauria d'estudiar, eh? Però no ho pagaria, Gemma.
2: Caríssim, ens ha semblat molt, molt car. Jordi, digues.
3: No, t'anava a dir, ara tenia la xifra aquí, entre 300.000 i 500.000 euros, òbviament, molt car, sí.
2: Molt, molt, molt, molt. Anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs què estem preguntant avui?
3: Doncs precisament amb aquesta notícia que projectava Barcelona a nivell mundial i que doncs, ens va agradar moltíssim tot l'acte, us pregunto si vau seguir la visita del papa a Barcelona i en concret doncs, aquesta inauguració de la Torre de Jesús. No sé, Gemma, si vas tenir ocasió tu després de l'Ona Maresma, això sí, de poder veure alguna imatge.
2: Sí, alguna cosa vaig veure per la televisió i sí que és cert que molta gent estava enganxada veient doncs, aquesta retransmissió i bé, sí, em consta que molta gent ho ha vist.
3: No, la veritat és que, ostres, l'acte va ser impolut, per mi. Vull dir, la veritat és que, com dèiem, ens vam tornar a projectar una miqueta al món i jo sóc un dels que em recordava, per exemple, a la gran inauguració dels Jocs Olímpics, la Barcelona 92.
2: Doncs Jordi, gràcies. Això és el que estem preguntant avui a l'Ona Maresma. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.

0: I avui parlem amb Lluís Barri, que després de 16 anys deixa el Club de Lectura Llibre Obert, un projecte cultural consolidat a Calella que es reuneix a la Biblioteca Can Salvador de la plaça. En parlem amb ell tot seguit. Endavant.
1: Bé, doncs avui tornem a tenir a l'estudi aquí de Ràdio Calella Televisió a Lluís Barri. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, molt bona tarda.
1: Sobretot perquè després de 16 anys coordinant el Club de Lectura Llibre Obert de Calella, poses el punt i final a aquesta etapa. El primer que et vull preguntar és com et vas acabar involucrant en aquesta, en aquesta etapa, en aquest projecte?
2: Bé, jo havia assistit a diferents clubs de lectura. Bàsicament, comencem pel principi. Quan aquí a Espanya no havien arribat encara, un dels primers llocs que es va fer un club de lectura va ser a la Llopa, a la llibreria La Llopa. Jo en aquells moments treballava allà. I arrel d'això, una de les persones que treballaven amb nosaltres va proposar això. I vam fer un club de lectura que va durar 10 anys. Van anar passant diferent gent i tal, però va durar 10 anys. Llavors, a partir d'aquí, tenia ja el costum aquest i va haver-hi un moment en què la Dolors Llavall, que era la directora de la biblioteca, em va proposar si volia portar el club de lectura de la biblioteca. I vam fer una tria entre els que hi eren per posar-li nom. I el nom que a mi em va semblar genial, però a banda d'això va ser un nom que va tenir diferents... Va guanyar la votació, per dir-ho d'alguna manera, era el Club de Lectura Llibre Obert, que és una imatge fantàstica.
1: Recordes aquelles primeres sessions com eren, exactament?
2: Bé, no han diferit gaire de les d'ara. És a dir, què és un club de lectura? Un club de lectura ve a ser una sèrie de gent que es posen d'acord amb llegir un llibre, el mateix, tots, en un temps determinat. Normalment es fa una vegada al mes. Però pot ser... Bueno, això depèn de la disponibilitat o de la voluntat dels participants. En aquest cas, tots els de les biblioteques de la Diputació i d'altres estaments es fa un cop al mes. Llavors, doncs, bé, llegim una vegada al mes i posem en solfa, per dir-ho d'alguna manera, posem en solfa tot el que pensem cadascú de nosaltres del llibre, que és bo perquè hi ha pensaments o visions molt diferents. En ocasions tothom va més o menys a vist la mateixa línia, però sempre hi ha algú que veu o al revés, o li sembla, i per tant pregunta. Això és la qüestió bàsica i fonamental d'un club de lectura.
1: De fet, ho parlàvem fora de micros, que seria com una espècie de cinefòrum, si parléssim de pel·lícules
2: exacte,
1: o sèries,
2: exacte,
1: no?
2: Sí,
1: d'això de posar
2: sí.
1: en comú pel·lícules o sèries,
2: sí, sí.
1: Que entenc al final que la literatura és un dels arts, no? que deriva a la vida real, deriva a l'actualitat, deriva a la història, clar, llavors entenc que hi hagi molts punts de vista en els clubs de lectura, però de fet hi ha una pregunta que em ronda pel cap, que al final els que som lectors, no? Jo l'últim llibre que he llegit, per exemple, és La metamorfosi de Kafka,
2: sí.
1: L'he llegit a casa, sol, llavors, per mi, clar, llegir és una activitat solitària, per mi, però en el cas de... Bueno, i acabar de llegir un llibre m'ho guardo tot, no? En el cas del club de lectura, no sé com veus... no sé... Què canvia en la lectura quan poses en comú les coses? Perquè al final jo doncs, no m'hi veuria en un club de lectura perquè sóc molt de tot per mi, no? Molt solitari.
2: A veure, què en traiem la gent de que anem allà? Pues podem veure perfectament punts de vista diferents. Més o menys la teva pregunta anava per aquí una mica. Podem veure matisos, podem clarificar. És a dir, quan llegim sols a casa, disfrutem molt, evidentment, però tenim tendència a fer una idea del que ens ha semblat o dels sentiments que ens ha fet viure o reviure aquest relat. Quan ho posem en comú, moltes vegades és molt fàcil, és molt interessant veure la diferència que cadascú ha trobat en el, entre cometes, significat del llibre. Primer de tot, l'autor escriu un relat amb una voluntat, a vegades no té voluntat de que anem cap allà, a vegades ens fa anar més o menys cap a un lloc, però, evidentment, mai el que llegeix perdó, el que escriu veurà, haurà vist la història de la mateixa manera que els lectors. I normalment cada lector té la seva visualització, té la seva vista del que és el tema.
1: Em passa amb l'art, eh? Quan vas a museus i mires quadres... fa poc he sigut al Prado, no?
2: Sí.
1: I quan veus els quadres del romanticisme, estàs al costat d'una persona que veu doncs, el quadre d'una forma i tu el veus d'una altra. No? Llavors ho poseu en comú i ho comenteu. No? Que això
2: sí.
1: És, al final és lo maco
2: sí,
1: de les
2: sí,
1: coses.
2: Sí.
1: No?
2: És això. Tots parlem del mateix llibre, la mateixa novel·la, i a veure, a mi m'ha semblat això, a mi m'ha semblat allò. I et dic, primer de tot, aprofites per veure idees, visions que tu no has vist, i també a vegades per... Jo m'he trobat amb gent que diuen, no he pogut acabar el llibre, més d'una vegada. I llavors diu, però veus, m'ha agradat perquè així he entès per allà on te volia, allà on te volia anar l'autor o allà on no he pogut arribar jo.
1: Ara m'agradaria entrar una mica al tema de lectura, més que el club de lectura, en tema de lectura, no? Perquè sovint es diu que últimament, avui en dia, doncs es llegeix menys, ja sigui perquè o no agrada o perquè no hi ha temps, que són moltes de les excuses que dona a vegades la gent. Jo et vull preguntar des de la teva experiència, bé, al final has viscut envoltat de llibres, com veus, m'agrada molt, a més, definir-ho d'aquesta manera, no? Com veus la salut de la lectura?
2: Bé, jo crec que sempre es llegirà. El que passa que jo ho veig així, un malalt, així és una mica... Ho veig una mica malalt. M'explico. Evidentment no puc jutjar tothom, però sí que és cert que cada vegada la visió del món és molt més gràfica, molt més d'imatges i molt menys de lletres. Tots estem acostumats, i més ara que hi ha... que tots estem a les xarxes socials, que tot és ràpid, tot és en el moment i tot és curt. No es fa res llarg, perquè, fixeu-vos-hi, a tots ens ha passat, però veieu que la gent no aguanta més de 2 minuts.
1: No hi ha temps. Hi
2: hagi temps o no ho aguantis, perquè el tema és que et desacostumes a aguantar. Llavors, què passa? Que, evidentment, la lectura és un procés llarg. Que tu pots fer a trossos, no fa falta que llegeixis 3 hores cada dia, no, pots llegir mitja horeta o pots llegir un dia 3 hores i un altre dia mitja hora, però realment és un procés en el que t'has de concentrar, i a mi em dona la impressió que en el món que estem vivint ara cada vegada som més incapaços de concentrar-nos. És una paraula una mica així, però...
1: No, sí, totalment, és cert.
2: Vull dir que jo em sembla que va per aquí. Sé que no desapareixerà, perquè com a mínim quedarà el reducte, sempre queda un reducte, però en general anem cap a un món molt més visual.
1: Però també et dic, fer un parèntesi, que el fet de llegir va derivat del futur, de l'estudi, no? D'avançar la vida. Llavors, òbviament, no desapareixerà el tema de la lectura.
2: No, clar.
1: Llavors, res, et vull preguntar al final, a mode de resum, amb què et quedes d'aquests 16 anys?
2: Bé, primer de tot, bueno, dues coses bàsiques. La primera és haver llegit molts llibres, que alguns no els hauria llegit, i us explico. Jo he participat, evidentment, amb l'escollir els llibres que llegiríem. Ho hem fet moltes vegades d'acord amb les directores que hi ha hagut a la biblioteca, però

0: gent que han vingut de fora i han tornat a marxar, gent que, pel que sigui, té una temporada que pot fer-ho i després no, per qüestions de feina, o per qüestions de que alguns s'han fet avis i llavors toquen nets, aquell dia en concret. Bé, queda una mica així, però el tema va per aquí, que...
1: Molt
0: això
1: bé,
0: seria
1: doncs,
0: el segon motiu.
1: Doncs, Lluís, gràcies per venir a parlar d'aquesta etapa. Bueno, sabem que quan es tanca una etapa se n'obre una altra, diuen, res, a seguir avançant en aquest camí i amb un bon futur.
0: No, i tant, moltes gràcies. Jo desitjo un gran futur ple d'alegries i emocions en els que continuïn, perquè continuaran, i a la persona que faci de coordinadora també, vull dir que, però per la meva banda jo crec que, 16 anys jo a la gent, quan m'ho deia, no, perquè 16 anys crec que està bé, hem de donar pas a gent nova.
1: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.

0: I tot seguit, quan falten pocs minuts per arribar a les 4 de la tarda, ens fixem en què passava, doncs, a tal dia com avui. Però primer, el que fem és felicitar els famosos que avui fan anys. Amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Avui, de qui és l'aniversari?
1: Doncs mira, avui felicitem l'11 de juny a l'aclamat actor nord-americà que va donar vida a l'icònic i estimadíssim personatge de Tyrion Lannister a la sèrie de Joc de Trons. També felicitem a l'actor Shia LaBeouf, o no sé si tu el coneixes, Gemma, i ho saps pronunciar millor.
0: LaBeouf,
1: molt bé. Doncs Shia LaBeouf...
0: M'ho he inventat, eh?
1: Pot ser. Que és un actor nord-americà conegut pels seus... LaBeouf. Conegut pels seus papers a la saga de Transformers, Indiana Jones i també el regne de la calavera de cristal o Distúrbia.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells i de fet també hem de dir que formen part del signe de Géminis, no? Géminis, bessons.
1: Correcte, bueno, això ho sabràs tu millor, però em fio de la teva paraula.
0: Perfecte, i avui també és el Dia Mundial o Internacional de quina cosa?
1: Doncs és el Dia Internacional del Joc per visibilitzar el dret dels infants a jugar de cara al seu creixement i també benestar. I a més és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata per sensibilitzar una miqueta més a la població sobre aquesta malaltia. I, per acabar, el Dia Mundial del Funcionari Judicial per reconèixer la seva tasca.
0: Perfecte, Dia Internacional del Joc, Dia Mundial del Càncer de Pròstata per visibilitzar, doncs, la malaltia i també Dia Mundial del Funcionari Judicial. Martí, d'aquests tres dies internacionals, a quin t'afegiries avui per celebrar-lo?
1: Home, de cara a la importància, a veure, els tres són estan bé, et diria que a vegades diem coses una miqueta xorres de dies internacionals, però avui trobo que els tres tenen el seu què, però em quedo amb el del càncer de pròstata, ja que és lluitar per una causa que, per desgràcia, molta gent pateix.
0: Perfecte, Martí. Com sempre, tu ets bona persona, eh?
1: Home, no em quedaré amb el Dia Internacional del Joc a venir el del càncer de pròstata. O sigui, més aviat ho trobo de mala persona, algú que no escollís aquest.
0: I tant, i tant. Tal dia com avui, què passava?
1: Vinga, ens anem 107 anys enrere, l'any 1910, que va néixer l'oceanògraf francès Jacques-Yves Cousteau, convertit en el més famós del món. I us preguntareu per què? Doncs perquè va canviar completament la manera en què la humanitat veu i entén els oceans. Abans d'ell, el fons del mar era un gran desconegut i ell el va portar directament a les pantalles de televisió de milions de llars. A bord del seu famós vaixell, a l'anomenat Calypso, va recórrer el planeta gravant la vida marina.
0: Molt bé, doncs, gran tasca i important la que va fer en Jacques. Tal dia com avui, però de l'any 2013, què recordem?
1: Doncs recordem que l'artista experimental James Blake guanya una gran rellevància internacional amb el llançament del senzill anomenat Retrograde, inclòs el seu àlbum Overground, cançó electrònica i de soul minimalista, que parla sobre la vulnerabilitat, el refugi emocional i la por a retrocedir o caure en vells hàbits enmig d'una

0: relació personal. A grans trets, la cançó explora el concepte de retrògrad, que s'utilitza com una metàfora de fer un pas enrere a la vida, de tornar a moments de confusió, aïllament, o bé de recaure en conductes del passat. La cançó és considerada una de les obres mestres del post-dubstep i el R&B alternatiu gràcies a la seva capacitat de transmetre una profunda sensació de buit i alhora de calidesa.
1: Doncs va, l'escoltem una mica, que crec que no l'hem escoltat mai, i la comentem.

0: Xula, eh, aquesta cançó, Martí?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que molt maca. Sí que és veritat que és d'aquestes cançons que potser et poses per reflexionar i per entrar una mica cadascú en la seva pròpia dimensió, eh?
0: Jo la posaria per un sopar, per exemple, un sopar amb amics, no? Com una música d'ambient. Crec que encaixaria molt bé amb una playlist de Cena con Amigos.
1: Sí, jo potser et diria més un sopar romàntic, o sigui, amb amics no... Bueno, clar, depèn de quins amics, però jo m'agrada més algo més marxós.
0: Quina música diria, però... posaries en un sopar amb amics?
1: A veure, és que t'he de dir que el concepte ficar música en un sopar estant amb amics ho trobo una mica estrany, ja que precisament jo si estic... És una mica el mateix que quan estàs amb els amics sopant i la meitat estan amb el mòbil, que dius, ostres, precisament hem quedat per menjar, per posar-nos al dia i per parlar, però si va sonar música de fons... Ara bé, si és per un copeig o alguna cosa abans de sortir de festa, doncs, òbviament, música més animada,
0: però
1: típica...
0: Però jo sí que ho veig, un sopar amb amics, amb música de fons, perquè, clar, si esteu tot en silenci, només falta beneir la taula.
1: Però, home, ja l'intenció no és pas estar en silenci. A veure, t'ho compro, O sigui, entenc el que em dius. L'únic que simplement per com jo percebo les relacions d'amistat, doncs sí que poder se'm faria una mica feixuc. Però entenc que es pot fer agradable,
0: també. I un sopar romàntic, li posaries música o no?
1: És que tampoc, o sigui, el que passa és que és molt de pel·lícula, la típica imatge així d'un sopar amb música de fons i això, però jo et diria que mai a la meva vida ho he fet perquè no ho sé, o sigui, em sembla estrany no ficar música de fons quan estàs compartint espai amb algú i estàs parlant i tot. Bueno, no ho sé, això va a gustos, eh?
0: No sé. Bé, en qualsevol cas, nosaltres us deixem amb aquesta cançó que bé has explicat, Martí, Retrògrad, de James Blake, i tornem de seguida. Fins ara.
1: Molt bé, doncs fins ara, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí el port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipiélag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
2: No són números ni expedientes. Ustedes són persones con una família y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
1: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
3: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
1: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellòs. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi. Jordi, què ens expliques avui?
6: Doncs mira, Gemma, avui ens situem a l'any 1985 amb polèmica per la rehabilitació d'una església al municipi d'Arenys de Mar. 200 signatures es presentaven al rector d'Arenys de Mar en contra del projecte de rehabilitació de l'església parroquial de Santa Maria, redactat per el regidor d'Urbanisme, Miquel Fanés. L'estudi, a més de l'arranjament de zones ruïnoses del temple, doncs preveia la supressió de la capella del Santíssim i l'ampliació del cor, que era suspès a la nau central. Amb les signatures lliurades al rector Martí Amagat, s'especificava el fet que havia motivat la mobilització popular. Expressem la nostra absoluta disconformitat amb les reformes previstes a la capella del Santíssim Cor i al cor de la nau central, que suposem que es tracten de mers exercicis especulatius sense cap més transcendència, així de contundents. El projecte presentat i signat per el regidor d'Urbanisme Arenys de Mar, Miquel Fanés, estava centrat en les dues actuacions sobre l'edifici. Així, en primer terme i de forma urgent, es preveia la restauració i l'arranjament de la zona deteriorada de la parròquia, com les teulades, el campanar i les parets de les naus afectades per l'aigua i les humitats. Com a segona part, i més a llarg termini, es preveia una remodelació de l'espai interior de l'edifici que per al regidor era tan senzill com adequar Santa Maria als usos d'una parròquia moderna. L'escrit es va tenir en compte, ja que aquell mateix vespre el rector Martí Amagat doncs va portar les assignatures al Consell Parroquial, que era qui havia de donar el vistiplau al projecte de Miquel Fanés, encara que l'última paraula la tenia la Direcció General del Patrimoni per ser la parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar, doncs un monument nacional, Gemma.
5: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
6: A tu, gràcies.

0: I amb l'estiu ja gairebé a sobre, molts oients comencen a preparar les vacances, però realment avui ens preguntem si cal emportar-se mitja casa per marxar uns dies. Avui amb la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, parlem de com fer una maleta intel·ligent, pràctica i també ben pensada. Judit, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com va el dia?
1: Doncs bé, una mica atabalada, però bé.
0: Bueno, amb ganes d'agafar vacances o què?
1: Moltes, però encara falta.
0: Jo també, encara em falta una mica.
1: És allò, és l'esprint aquell que sempre m'he d'esperar per temes de feina, perquè a mi no m'agrada marxar a l'agost ni fer vacances a l'agost, però per temes de clients i tal, a l'agost és el millor, perquè ells no hi són i llavors és quan jo he d'aprofitar.
0: Totalment.
1: Imagina't, si
0: encara queda una mica.
1: Encara falta una mica, sí.
0: Sí, tindrem paciència. Judit, quan preparem una maleta, quin diries que és l'error més habitual que acostumem a cometre?
1: Doncs mira, jo penso que el que has dit tu abans, que intentem endur-nos a tota la casa a sobre per marxar potser una setmana o dues, no? Mm-hmm. Fixa't que normalment tot el que ens enduem mai fem servir. O sigui, m'ha passat milers de vegades d'agafar una maleta i dir això per si de cas, això per si de cas. I al final acabes trobant el look ideal, que acostuma a ser un short molt còmode que tens,
0: sí,
1: el de confiança, amb un top i vas amb l'uniforme d'estiu.
0: Total.
1: Tota l'estona, saps? Mm. I, bueno, és el que em passa a mi cada any, eh? Però, bueno, jo no desisteixo. I sí, la manera de fer la maleta també depèn de com viatgem. Si viatgem amb avió, sempre ens limitem una mica més, perquè normalment anem amb cabina o portem una maleta, però, bueno, encara que portis una maleta gran, tampoc t'has d'encarregar allà totes les coses de la teva vida. I si vas en cotxe, jo en cotxe, quan viatgem en cotxe, que m'agrada molt fer road trips, aquí sí que m'esplaio.
0: Clar. Hi ha més espai,
1: perquè,
0: no?
1: Perquè, clar, tens més espai. Pots dir, mira, tinc la part de les sabates i ja ho poses en tipus un sabater. La part de la roba, la maleta. Després tens una que és la cosa de higiene personal. L'altra que no sé què. Llavors és com, uau, va superbé.
0: Per no pecar i endur-nos masses coses, quines són les peces bàsiques pel que fa a la roba que creus que no haurien de faltar en una maleta?
1: Mira, jo penso que hauríem de fer com quan ens ensenyen a fer les motxilles pels nens quan se'n van de colònies, que això és molt interessant, per dies. Mm. O sigui, tu penses, me'n vaig 5 dies, me'n vaig 10 dies, necessito 10 mudes, si no tinc disponibilitat de netejar la roba, que a vegades passa.
0: Clar.
1: Doncs, o necessito 5 mudes. Doncs, idealment, en el món ideal, et fas els teus xurritos, no? Roba interior, amb la part que vulguis de top, la part de pantaló, no sé què, fas un per cada dia. I jo sempre m'agrada emportar-me dues coses, més per si de casa em taco o si em surt un imprevist que dic, mira, és que això m'agrada molt i m'ho vull endur, saps? Mm-hmm. Que igual després no m'ho poso, però faig això normalment. El que sempre hem de dur és, evidentment, si ens anem a la platja, doncs dur la roba de bany, això no t'oblidis.
0: Clar.
1: Tenir clar si on vas hi ha tovallola o l'has de dur la teva. Això també és una altra, perquè com que vagis a la platja i no tinguin tovalloles que a sobre hagis de comprar o si portar-ho tu, per sort, ara els pareos són bastant fins i els podem plegar bé, però si has de donar tovallola se t'ocupa un quart de maleta.
0: Ja.
1: Les tovalloles de platja són molt gordites. Llavors, jo sempre penso que el que hem de pensar és on anem i a raó d'on anem, si anem amb avió, el que et deia, la roba que és més feixuga, la que és més emprenyadora, portar-la posada. I la roba que és la que és més lleugereta i que ocupa menys, doncs la maleta.
0: Jo he vist vídeos d'aquest tema que dius, no? De dur la roba posada. He vist gent que porta... Clar, ara potser a l'estiu no, no? Però quan és hivern o fa més fred...
1: Jaqueta. Sí,
0: jaqueta
1: sí.
0: Sobre jaqueta. I d'aquesta manera te'n pots endur més.
1: Clar, jo quan volava, que anava habitualment a Canàries, a l'hivern, tot i que vas a 26 graus o 24 graus, a vegades en 15... Però si te n'anaves a l'interior, que feia una miqueta més de fresqueta i vés d'anar amb jaqueta, jo ja ho duia. Per anar a l'avió, l'anorac, la jaqueta, la sudadera, no sé què, i tot això ho portava a sobre,
0: clar,
1: saps?
0: Clar,
1: i són tres o quatre coses. I vas allà i després t'ho fas de servir de coixí a l'avió i ja està. Però tal qual, eh?
0: Si tenim poc espai, hi ha algun color, doncs, a part del blanc i el negre, no?, que són els més bàsics, però que acostumin a combinar més fàcilment que d'altres?
1: El color beige, el color... Sí, els colors torradets, els colors pastel, no?
0: Uh-huh.
1: El color vermell també combina molt bé, normalment, ha de ser que vagis... Vamos, el verd caqui també és un color bastant combinable, que el pots fer servir molt. Però, bueno, el problema és que no el tindrem ara, perquè ara és l'estiu, i estic segura que totes a la bossa hi portem els nois bermudes i les noies shorts i vestidets.
0: Clar.
1: que això es plega i pots dur un ventall de roba que al·lucines. Clar, aquí també entra el problema on vas. Vas a una casa, clar, si tu tens ja casa por ahí, te'n vas allà, tu ja tens un mini algo allà, aquella casa. Sempre ens acostumem a deixar la tovallola, no sé què, saps qui ho té. Si no, doncs has de vigilar de no pecar, de dir, va, m'enduc la planxa del cabell, m'enduc el secador, m'enduc no sé què, perquè te'n portes mig electrodomèstics de casa, que al final després tampoc cal, saps?
2: Totalment.
1: Segons on vas. Vull dir que és una miqueta de fer llista, jo penso que hem de fer llista i anar fent vestit. Això ho tinc, check, check, check, saps? I ja està. Sobretot no oblidar la farmaciola, que això és el més important al final. I el tema de la roba, doncs això, portar... No, bueno, una altra cosa que a mi em passa, no sé si a tu també. Clar, les sabates i el calçat.
2: Clar.
1: Perquè dius, va, què porto? Igual vas tot l'estiu amb unes xancles d'aquelles tipus Birkenstock, o com es digui, que les dos tires, saps?
2: Sí.
1: I vas la mar de còmoda amb allò ja i no et posa res més, eh? Però clar, si dius que si a la nit vull sortir, vull anar una miqueta més al peu arreglat, o si vull anar a un festival, jo a un festival me'n vaig amb bambes, ja t'ho vaig explicar.
2: Sí, sí.
1: Doncs sempre, que si una bamba, que si no sé, i clar, això és un problema també. Per anar a l'avió no, perquè et poses el més gros, però l'altre ja també si vas posant, quan més vas guardant i més posant, més espai vas menjant. Llavors s'ha de pensar molt bé, a veure, què farem, quin tipus de vacances portem, si són unes vacances tranquil·les, si són de descans, si són d'anar a fer trekking, si són d'anar, saps? Perquè depèn del que sigui, doncs hauràs d'adaptar-la a una cosa o a l'altra.
2: Un altre tema. Què creus que és millor? Portar peces bàsiques i afegir complements per anar com variant el look? O més aviat portar com roba més concreta, un vestit per aquest dia, un altre per un altre? Saps què vull dir?
1: Sí, sí, i tant. Jo, en el meu cas, jo recomano que es portin peces que puguin ser molt combinables entre si. O sigui, no el del vestit concret, sí, si tu tens un vestit concret que t'agrada molt i saps que te'l posaràs a la nit, doncs ja agafa'l. Però després agafa coses que tu sàpies, doncs si tens unes bermudes que són de color beige o són de color, el que parlaves abans, no? Ratllades en blau i blanc, i saps, o blau marí, si saps que tens el top mariner i pots combinar també amb el top blanc, i després podràs combinar aquests dos tops també amb una faldilla texana llarga que tens amb el tall davant. O podràs, doncs tot això, pensar ja la possibilitat de looks que tens, perquè a vegades és que amb 5 prendes pots fer 7 combinacions diferents. O més, eh? Mira el que et dic.
2: Mira, precisament, ja que m'has donat aquest número, de fet, tenia una pregunta per tu, que és que si només ens poguéssim emportar 5 peces de roba, per exemple, si anem amb avió i no hem pagat la maleta, hem de dur aquella motxilla, no?, que la posem a sota del seient, del nostre seient. Quines peces serien 5?
1: Vale, a part de la que portes posat, eh?
2: Sí.
1: Jo et dic, tu de posat has de portar alguna cosa que sigui ja, com si pensessis que on vagis faci una mica de mal temps, o sigui, alguna cosa llarg que faci una miqueta més abrigadet, que no faci calor, però a l'avió no et molestarà. Si vols el texà de torn o el pantaló llarg de vestir de torn, saps, amb un top i una dessuadora, o la tejana, això ja ho portes posat i et treus un marrón de sobre. Va? Ja tens tres peces que són claus. Pantaló ample de reclar, un top xulo i una texana, perquè la texana ens salva la vida a la nit. Sempre ho dic, eh? Sembla que sigui que tingui un rotllo jo amb els de les fàbriques de denim. I les 5 prendes, doncs mira, jo diria, tiraria per, si anem a la platja, una camisola o un vestidet d'anar de platja, el traje de bany l'hem de posar, comptem com a prenda, ja són dos. Tres, jo posaria una bermuda que sigui còmoda, un top i després un vestidet.
2: Perfecte, ja tenim les cinc peces.
1: Clar, i a més tens un top que portes posat, que et pots combinar també, saps? I el que et deia, pots combinar-ho tot al final.
2: Perfecte, Judit. Sí. Doncs, com sempre, vols afegir alguna cosa més?
1: Doncs que qui tingui la sort que marxi de vacances, que ens ho faci saber i ens ho digui. A mi m'agradaria molt que la gent ens digués coses per les xarxes.
2: Sí, on van, no?
1: I on van, que així ens fan una mica d'enveja. I si tenen alguna pregunta, com sempre dic, si tenen alguna pregunteta de que tenen algun dubte de què endur-se o què portar o el que sí que ho diguin, que li diem.
2: Jo, Judit, tinc moltes ganes d'anar a Canàries. Alguna recomanació que em facis d'alguna illa?
1: Home, jo conec molt Tenerife i Lanzarote. Vale. Són totalment diferents. Tenerife és molt maca, el nord és molt escarpat i molt tipus Madeira i el sud és més sec. I Lanzarote és més tota volcànica, com si estiguessis a la Lluna, però és preciosa, és molt calma.
2: Vale, perfecte.
1: Llavors, no sé, ja t'ho explicaré.
2: Molt bé, doncs prenc nota. Moltes Vinga. Gràcies. Fins
1: que
2: ara.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
2: Thank you.
0: Entre les diferents propostes d'una nova edició del Fem Palafolls que es farà al municipi maresmenc a partir del 26 de juny, hi trobem també la desfilada de moda i també el Fora Stocks. En parlem amb en Jordi, la nostra propera convidada.
3: Ja fa uns dies, l'Ajuntament de Palafolls ens comentava tota l'organització d'una nova edició del Fem Palafolls. Òbviament, no podem oblidar parts imprescindibles d'aquest Fem Palafolls, com és la desfilada de moda que tindrem aquell divendres, o també el Fora Stocks. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, és l'Adriana Barba, la tenim aquí al davant. Adriana, molt bona tarda, benvinguda.
4: Bona tarda, què tal, Jordi?
3: Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos un any més, i és que ja tornem a tenir aquí el Fem Palafolls, la festa que dona inici a l'estiu al nostre municipi, i òbviament des de la Fundació no podeu faltar amb dos peces imprescindibles, com dèiem, i que tant ens agraden, eh?
4: Sí, a més, bueno, moltes gràcies primer de tot, perquè sempre recolzeu no només el que fa la Fundació, sinó l'àmbit social, llavors és part som part de la comunitat, i així sempre ens ho feu veure també, i estem molt contents, doncs, d'estar aquí i poder explicar una miqueta el que tindrem aquest any.
3: El que dèiem, no pot faltar la desfilada de moda, ara anirem per parts, eh? Però per fer un resum així en plan general, tornarem a tenir desfilada de moda i el Fora Stocks.
4: Exactament, començarem amb la desfilada el divendres 26, que és el tret de sortida per aquest Fem Palafolls, que també tots estem esperant aquest any, i ja l'endemà, doncs, el Fora Stocks, que aquest any ve amb bastantes novetats.
3: Mm-hmm. Una proposta que, com dèiem, ja no pot faltar, i que suposo que vosaltres també deveu tenir marcat al calendari, i que té diversos objectius, tant pel públic que ve com els usuaris de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que en aquest cas també entenc que deuen esperar amb candeletes, però que també treballen de balena.
4: Ostres, i tant, sí, perquè a més al final són dues activitats que, clar, nosaltres les veiem allà un dia en el calendari, d'alguna manera doncs passa molt ràpid, però com tu bé deies, nosaltres treballem tot l'any per això, perquè també el producte amb el que treballem requereix una manipulació que no es fa en dos dies, sinó que es fa en molts mesos. I vaja, al final aquests dos actes acaben sent una celebració també de tot el que s'ha treballat durant l'any. Però vaja, que és algo que fem amb moltíssimes ganes, perquè, a veure, Palafolls és el nostre poble, i també el que et dèiem, un dels nostres valors és la comunitat, llavors quina millor manera de fer comunitat que donant el tret de sortida aquest Fem Palafolls.
3: Anem una mica a pams. Una de les activitats que sempre s'omplena és la desfilada de moda. Com tu ens has marcat el calendari, Adriana, és una de les primeres activitats d'aquest Fem Palafolls que es farà, si no m'equivoco, perquè no tinc el programa davant, però crec que es torna a fer la gespa del casal d'avis.
4: Exacte, correcte.
3: Què ens heu preparat una miqueta? Posa'ns en situació.
4: Doncs, a veure, cada any la gent ho gaudeix molt, però hem de dir que especialment aquest any crec que encara ho gaudirem més.
3: I heu posat encara molta més energia, si era possible, eh? I moltes més ganes.
4: Diguem de manera com molt, molt col·loquial, que som bastant flipats en aquest sentit, i cada any ens ho li posem encara més ganes, si cap. Darrerament ja ho anem fent de manera temàtica, cada any la desfilada té una temàtica, i aquest any farem una cosa que fa molt temps que tenien ganes d'organitzar.
3: Que no em vols anunciar per el que et veig?
4: No, perquè també tinc ganes que la gent estigui atenta a les xarxes d'àmbit social Palafolls, però deixo aquí un parell de pistes.
3: Vinga.
4: Aquest any ens centrarem en un musical que és molt mediterrani i que porta molta alegria i molta, molta festa.
3: Si em permets estirar una miqueta més del fil, jo crec que el que sí que em pots explicar és que m'ha dit un ocellet que tindreu la participació, per exemple, d'alumnes de l'Escola de Música i Dansa, tant d'un apartat com de l'altre, eh? Per tant, tindrem música en directe i dansa en directe.
4: Exacte, sí, seguirem una miqueta el fil del que ja vam encetar l'any passat, que va ser fer col·laboracions. Teníem moltíssimes ganes de col·laborar amb el MIT, que a més tenen estudiants de música i de dansa amb molta il·lusió i molt bons. Llavors, els estudiants que hi ha allà, doncs, liderats pels seus professors, faran aquesta, bueno, ens aportaran música en directe, sempre contextualitzat dintre de la temàtica d'aquest musical, i també dansa.
3: Adriana, i el que sí que ja és una tradició és que ens mostrareu, crec que és la nova temporada de tot el que vindrà a les diferents botigues outlets que tenim a Palafolls, no?
4: Exacte. Igual que sempre, tindrem, doncs, desfilada de looks més casuals, looks més de platja, looks de nit. Llavors, tot això serà doncs, amb la roba dels nostres outlets, amb la qual està molt bé, perquè a vegades un va a les botigues i no sap com combinar-se les coses, i la desfilada doncs, ens serveix també molt per tenir aquesta visió. També, doncs, clar, és una cosa que ja fa molts dies que anem preparant, perquè preparar tots els looks perquè quedin bé, doncs tampoc és fàcil, no? Mm. Però tothom ho està fent amb moltíssima il·lusió. I una de les novetats en aquest cas que també hi haurà és que hem obert la nova botiga de Red Point, sí, que estarà oberta ja tot l'any, no només en temporada estival, i també hi tenim la marca de Massana i la marca de Guaix. Llavors, aquest any doncs, també hi haurà desfilada amb productes d'aquestes tres cases.
3: Noves marques, i models que ja coneixerem d'un any a l'altre, perquè sí que és veritat que una de les coses que més ens agrada és que són els propis treballadors i treballadores de la Fundació que d'alguna manera es transformen en models per un dia, no?
4: Exacte, sí. També quan dic que al final és com una festa per nosaltres i també una manera com de posar en valor i honrar tota la feina, no? Doncs que tot el nostre equip fa durant un any, doncs és per això també. Les persones es converteixen en models per un dia i és molt bonic, es viu amb molta il·lusió. I bé, des d'aquí també doncs, gràcies a totes les marques que col·laboren amb nosaltres. M'he oblidat de dir-te que també hi haurà desfilada amb productes de Gisela, que també és una marca nova.
3: Que recent... tenim aquí a Palafolls, també.
4: Exacte, recent aterrissada aquest any. Llavors, vaja, estarà molt bé i a més dintre d'aquest ambient festiu.
3: Mm-hmm. I aquesta entrevista tenia una dualitat. Primerament, òbviament, que ningú es pensi que els hi cobrarem entrada per veure aquesta desfilada, entrada gratuïta, i que d'alguna manera aquests aplaudiments s'agraeixen també un cop passin tots els models i les models. Però dèiem que anem cap al Fora Stocks, en aquest cas serà aquell dissabte, però perquè també hi ha diferents novetats. Què ens pots explicar, Adriana?
4: Exacte. La gran novetat d'aquest any és que no serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà al Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Fora Stocks, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, d'escoltar, no? I de tenir com més...
3: present el que la gent us deia, no? Suposo.
4: Exacte, sí, més comoditat, doncs també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors vam dir, ostres, si hi ha una possibilitat, anem a explorar-la. Llavors, en aquest cas, agrair també des d'aquí a l'Ajuntament que doncs, ens ha facilitat, no? Bueno, en varen parlar amb ells i ens van dir, ostres, doncs sí, fem-ho al teatre, al final és a davant, realment la localització més enllà d'això no es canvia perquè és això just a davant d'on ho fèiem sempre i clar, tindrem un espai climatitzat. Llavors això és molt important, no només per les persones que venen a gaudir d'aquest Fora Stocks, sinó també pel nostre equip que està allà treballant tot el dia.
3: El que sí que canvia és que estareu treballant sota sostre, això també s'agraeix, que la gent que hagi d'esperar també per fer cua, perquè ara parlarem dels diferents torns, perquè sí que és veritat que el teatre té una capacitat una mica més limitada de si ho féssim a fora, però en aquest cas per contra, crec que el que heu fet és ampliar torns, no?
4: Correcte, sí. L'aforament és més reduït que quan ho fèiem, que quan ho hem fet a fora, però, com tu bé deies, hem ampliat torns, amb la qual cosa, en la totalitat, l'aforament continua sent el mateix. Els torns, us informo, seran sempre d'una hora, igual que ho hem fet amb tots els Fora Stocks, llavors nosaltres tanquem, repostem, el qual és molt important de comentar, perquè a vegades algú es pensa que si no ve a les 10 no té roba, no? Nosaltres treballem ja tot l'any també perquè anem dividint com tot el producte
3: entre
4: que tenim.
3: Entre els diferents torns. Eh?
4: Exacte. Llavors, entre torn i torn tenim nosaltres una mitja hora per tornar a posar producte i que tothom tingui les mateixes oportunitats. Llavors, els torns seran a les 10 del matí, a les 11:30, a la 1, a les 2:30, a les 4, a les 5:30 i l'últim torn a les 7. Llavors, clar, hi haurà menys aforament, però hi haurà més torns. També tenint en compte que serà un espai climatitzat i que, al final, menys aforament també significa més comoditat per comprar. Mm,
3: sempre buscant aquest confort, eh? Com dèiem, tant de treballadors com també dels usuaris que agafa la seva entrada, i dic que agafa la seva entrada, ara en parlarem, per aquest fora stocks. Sí que és veritat que en uns dies les entrades seran a la venda, suposo que ho anunciareu a través de xarxes, Adriana?
4: Correcte, Jordi. Sí, estem treballant ja en la comunicació i en posar les entrades a la venda. Segurament estaran ja entre dijous i divendres. Si la gent ens segueix a outlet.social/Palafolls, que són les nostres xarxes, allà trobarà ja un link també a Instagram, que pot anar a les entrades. Com sempre, és a partir de la plataforma d'Intràpolis, és una manera molt fàcil de treure les entrades, 2 euros de reserva que van per una entitat social del poble.
3: Mm-hmm. Parlem d'això precisament perquè des de ja fa, crec que un parell d'anyets, si no m'equivoco, hi ha un conveni que aquests 2 euros, com dèieu, va a una causa solidària.
4: Exacte, sí. Nosaltres, tots els forestocs, els 2 euros de l'entrada van per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important, perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls ja vàrem firmar, doncs, això l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFES del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes, doncs, que ho tenen una miqueta més difícil per accedir-hi, no? Llavors, clar, nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
3: Quina millor opció, com sempre, per visitar el Fora Stocks. Si més no, recordeu que en un parell de dies les entrades surten a través de les xarxes socials Outlet Social Palafolls, si no m'equivoco. Llavors, que la gent no es quedi sense la seva entrada, perquè després direm, oi, és que el torn que jo vull no en queden. Clar, és que ens hem esperat com 4 o 5 dies. Llavors, más vale prevenir que curar, no? Que n'hi diuen en castellà.
4: Exacte,
3: Adriana.
4: Sí.
3: Com sempre, felicitar-vos per la feina que feu i ho enllaço amb el que dèiem al principi, no només amb aquesta desfilada, no només amb aquest Fora Stocks, sinó durant tot l'any, aquesta feina que poder no és vist tan visible, però que aneu fent a moda de formigueta també cada any. Adriana Barba, cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, gràcies avui per ser amb nosaltres.
4: A vosaltres, gràcies per recordar-nos sempre amb totes aquelles coses que se'ns acudeix fer des de la Fundació.
2: Moment de repassar la pregunta del dia. Jordi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Doncs mira, preguntàvem si seguíeu la visita del Papa tot just ahir, fa 24 hores, i no en traurem l'aigua clara, Gemma, perquè la balança no s'ha decantat ni cap un costat ni cap a l'altre, com a mínim el que diuen els nostres oients a través de les xarxes socials. Recordem que hi havia dues opcions. Sí, va ser un gran espectacle, aquests serien dels meus, per entendre'ns, i no m'interessa, seria l'altra opció, totalment negativa. Doncs 50-50, eh?
2: Perfecte, molt bé, Jordi. Fins ara. Gràcies.
3: Gràcies.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I avui parlem de datisme, la discriminació per raó d'edat, coincidint amb una jornada de sensibilització a Sant Andreu de Llavaneres. Per fer-ho ens acompanyen la Lluïsa Montsoriu, tècnica de benestar social, la Pepa Bossi i la Azucena Izquierdo, per reflexionar amb elles plegades sobre els prejudicis que encara afecten a la gent gran, Martí.
3: Doncs sí, Gemma, avui a l'Ona Maresme parlarem una miqueta sobre l'edatisme, coincidint amb una jornada de sensibilització a Sant Andreu de Llavaneres per poder reflexionar una miqueta sobre els prejudicis envers la gent gran, i aquesta jornada, de fet, és demà. Per parlar d'això i més, tenim amb nosaltres a la Lluïsa Montsoriu, la tècnica de benestar social, a la Pepa Bossi, de l'associació Senior Place, i la Azucena Izquierdo, també de l'associació Senior Place. Així que donem la benvinguda. Benvinguda, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Bé, comencem l'entrevista per situar una miqueta qui no conegui o no tingui l'eco suficient sobre l'edatisme, amb què ens expliqueu exactament què és i per què és tan important parlar-ne avui en dia.
4: L'edatisme és una discriminació per raó d'edat. Això és el que diu el diccionari, diu la RAE. Però en realitat és molt més. L'edatisme és una barrera invisible que afecta a molts aspectes de la població, no només a la gent gran, però que ara ens centrem en la gent gran.
3: Has dit una cosa molt interessant, que és invisible. Per què creieu que és tan difícil detectar-la de cara a la gent gran?
6: Pues perquè està molt normalitzada i integrada amb les persones, i aleshores s'ha normalitzat, però no és algo normal.
4: No hauria de ser-ho.
6: No tindria que ser.
3: Alguns
6: per això és invisible.
3: Clar. Alguns d'aquells estereotips que diguéssiu que són els més habituals que pateixen les persones grans, quins detectaríeu o destacaríeu per sobre dels altres?
5: Jo crec que pensar que una persona, per al fet de ser gran, no té determinades capacitats o que ha perdut capacitats a la seva vida. A nivell cognitiu, a nivell físic...
3: Clar, hi ha molts aspectes en els que suposo que hi involucra. Molts cops ens centrem potser en el benestar més dels joves o d'això, però quines conseqüències pot tenir aquesta discriminació amb el benestar, autoestima o inclús la participació social de les persones grans?
4: Crec que hi ha una conseqüència de salut mental, realment. Sí. Vull dir... L'edatisme, aquesta discriminació, el que fa és que al final hi ha un aïllament social i això afecta el dia a dia.
3: I per parlar de tot això, de fet, demà, com hem dit a la introducció, hi ha les jornades a Llavaneres que heu organitzat. Per què o com neix la idea de fer aquesta jornada?
5: Això neix arrel d'un congrés que organitza la Diputació contra l'edatisme, que és el primer congrés que s'organitza contra l'edatisme, i per treballar aquest concepte a nivell local i a nivell de l'administració. I llavors tots els ajuntaments ens hem afegit a aquesta campanya. La Diputació ha donat una subvenció als ajuntaments de la comarca del Maresme i d'altres comarques de Catalunya, i organitzem aquesta jornada per treballar aquest concepte i sensibilitzar a la població en relació a l'edatisme, no?, que hi ha.
3: I per animar tothom qui ens estigui escoltant, per fer-ne 5 cèntims, si és possible, quins continguts o eines es treballaran durant aquesta sessió? O jornada, millor dit.
6: Bueno, la jornada està organitzada... La primera part és una part formativa per explicar què és l'edatisme, que molta gent no sap el que és, donar dades... A més, una cosa que no se sap és la tercera causa de discriminació. Després hi haurà un espai de debat sobre el tema de l'edatisme, i també després hem organitzat una gamificació per unes dinàmiques lúdiques per treballar l'edatisme i que la gent, a través de les dinàmiques, siguin conscients dels prejudicis que tenim envers les persones. Aleshores, bueno, és una forma de treballar I bueno, aquí no s'escapa ningú, tots tenim prejudicis i és una manera de donar-te compte, de ser conscient i de... de com canviar aquesta mirada.
3: Envers una mica amb tot això que ens expliqueu de les jornades, què espereu que s'emportin els participants després d'aquesta experiència? Amb quin pensament o amb quina reflexió principal us agradaria que s'hi quedessin?
4: Bé, jo, principalment, que siguin conscients de que allò va amb tothom. Vull dir, perquè de vegades passa, l'atisme, ah, això no va amb mi. O jo no tinc aquests prejudicis. No, no. Analitzem una miqueta, mirem-nos interiorment i veiem què fem, quina infantilització de vegades en el nostre dia sense adonar-nos fem cap a la gent gran, quin tipus de comunicació fem servir. O sigui, principalment el que volem és això, és dir, un moment, anem a pensar que això no se salva ningú, anem a interioritzar-ho i a partir d'aquí, doncs, detectem què és l'edatisme en el nostre dia a dia.
3: A l'hora de preparar aquesta entrevista amb el meu company, ens ha sorprès molt el lema que té la jornada, que, per qui no el sàpiga, és "No em pesen els meus anys, em pesen els teus prejudicis". És un lema potent. Què busqueu transmetre amb aquest lema?
5: Bueno, precisament el que comentàvem abans, no? Que les persones grans tenen les seves capacitats com una altra persona, que no és gran, que té una altra edat. Llavors, parla d'això, no? Que no són els anys els que realment et treuen les capacitats, sinó que les tenim allà, no? Siguem de l'edat que siguem i les persones grans tenen les seves capacitats.
3: I què recomanaríeu que pot fer qualsevol persona per detectar o combatre l'edatisme en el seu dia a dia? Ja que potser, no sé, potser m'equivoco, però hi ha gent que no se'n dona ni compte, però doncs que prengui consciència d'aquest problema.
6: Bueno, pues mira, per prendre consciència, primer un mateix ha de...
4: És com fer una reflexió personal, no?
6: Sí,
4: és posar-te davant del mirall. És com posar-te davant del mirall.
6: I exigir que la persona amb la qual interactues, que t'està millor tractant d'una forma edatista, pues donar-li eines i obligar a canviar. És que al final ens hem d'anar obligant a canviar aquesta manera. És que és l'única manera, perquè per molta formació i per molta teoria, si no ho apliquem i no exigim, no hi haurà el canvi. M'explico?
3: Està clar. Vull dir, com a societat hem d'anar avançant, hi ha coses que hem d'anar millorant i de fet, jornades com les que organitzeu ens són de gran ajuda. I parlem també d'un tema potser generacional. Com creieu que podem fomentar les relacions entre generacions per trencar precisament aquests estereotips amb l'edatisme?
5: Jo crec que s'estan fent coses, eh? Sí. Perquè hi ha tallers intergeneracionals de gent jove en gent gran. De fet, l'altre dia es va fer un. No?
4: Sí, el Llavaneres és molt interessant perquè vam estar nosaltres també i vam assistir, molt interessant.
5: Per treballar, els joves fan una formació i després ells formen a gent gran, i anava, en aquest cas era una formació relacionada amb totes les estafes que hi ha per internet, no? Les comunicacions, els fakes, no? Com detectar-les. Molt interessant perquè acosta, no? I després la gent jove, que és la que de vegades té més prejudicis cap a la gent gran, diu, ostres, doncs sí que saben, no? Perquè saben agafar un mòbil, no? I es miraven, m'estan preguntant coses i saben què és el ChatGPT i m'estan preguntant...
6: Es va crear un bon clima, eh?
5: Sí. Va ser molt bonic. Va ser molt interessant, eh? Veure la relació que establien la gent gran amb la gent molt jove, perquè eren alumnes de tercer d'ESO.
3: Doncs mira, ara precisament aquesta reflexió ve ad hoc amb la pregunta una mica del millón, diria jo, a veure què n'opineu. Però creieu que com a societat estem avançant cap a una visió més positiva amb el que fa l'edatisme, o diríeu que més negativa?
4: No, positiva.
6: Més positiva.
4: Molt més positiva.
6: Molt més.
3: Amb què ho heu notat? Amb què diríeu que ho heu vist, això?
4: Bueno, primer perquè les generacions de gent gran, que les noves generacions que pugen, ja demanen una altra cosa. I ja, la manera de posicionar-se també és diferent. I la manera de relacionar-se és molt més directa. I això realment es nota. Es nota i demanen altres coses. Hi ha... La cosa està canviant.
5: Abans parlàvem, no?, que no és el mateix les persones grans d'ara, del 2026 amb 80 anys, que les persones grans del 1993.
3: Clar.
5: Una persona de 80 anys al 93 no era la mateixa que una persona del 80 anys al 2026, que està com més a prop de les altres generacions, ha viscut molts canvis al llarg de la seva vida, no? Ha viscut, ha viscut una dictadura, ha viscut molts canvis tecnològics, ha viscut canvis en relació a la llibertat d'expressió,
6: I la mirada cap a la dona, perquè...
4: Sí, clar, aquesta és una altra... I la globalització.
3: Clar, teniu raó amb aquesta reflexió, que estem parlant d'una generació que ho ha viscut pràcticament tot. És a dir, no sé jo a veure si hauré arribat a viure tant, però clar, suposo que això ho dificulta una mica, o no sé quina reflexió faríeu vosaltres envers aquest tema. Bé, tot això i més ho trobarem a les jornades, que recordem que es celebren demà a Sant Andreu de Llavaneres, i tractarem aquests temes que creiem que s'ha de conscienciar la gent. Però també dins de la mateixa campanya hi haurà una xerrada final a finals de mes, al casal de la gent gran de Llavaneres. Així que no sé si ens en voleu fer 5 cèntims a l'Ona Maresma o voleu esperar, dir-ho més endavant.
4: No, la xerrada és una xerrada oberta, es farà al casal de gent gran i està tothom convidat. Esperem que puguin assistir, perquè a més hi haurà una visió una mica diferent si ho compares amb les jornades de demà, perquè la visió de la xerrada al casal de gent gran és interactuar directament amb la gent gran. I aquí en tindrem moltíssima informació de primera mà.
3: Doncs bé, em sap greu, noies, que s'ha acabat el temps i, mira, em passaria xerrant, i més quan és sobre una causa així, però Lluïsa, Pepa, Azucena, gràcies per aportar el vostre granet de sorra amb aquesta causa, i ens escoltem més endavant a veure si ens torneu a visitar per les xerrades aquestes
4: quan
3: que
4: vulgueu. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Molt bé. Vale.

0: I avui aprofitem també per parlar amb l'Albert Batlle, de gent d'Estrac i primer tinent d'alcalde de Caldes Estrac i responsable de les àrees d'urbanisme, promoció econòmica i patrimoni històric, entre d'altres competències municipals. Martí.
1: Doncs sí, Gemma, avui entrevistem a l'Ona Maresma l'Albert Batlle, primer tinent d'alcalde de Caldetes i regidor d'Urbanisme, Promoció Econòmica, Patrimoni Històric, entre altres regidories. Així que donem-li la benvinguda al programa. Bona tarda, Albert.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, a punt per l'entrevista que avui... Bàsicament, t'hem convidat, ja que estem entrant de ple a la temporada d'estiu i volem saber una miqueta com s'ha preparat Caldes d'Estrac per aquests mesos que es consideren de màxima afluència.
2: Bé, Caldes d'Estrac, deixem precisar, Caldes d'Estrac i no Caldetes.
1: Eh? Ah, mira, doncs interessant, precisar, perquè a mi em van dir que en deien Caldetes.
2: No, o sigui... no, en diuen Caldetes i en diem Caldetes, però erròniament. O sigui, el nom del municipi és Caldes d'Estrac. Caldetes era un barri antic que hi havia al costat de Caldes d'Estrac, era un barri d'Arenys, de mar, estic parlant de fa 150 anys, que, malauradament, des d'aquest punt de vista, el seu nom predomina fins i tot l'autèntic, és el de Caldes d'Estrac. És una lluita permanent de fa molts anys. En l'època de la República ja hi va haver-hi controvèrsia, no hi entrarem ara, però que sapigueu que d'alguna manera defensem i el nom autèntic propi, genuí, és el de Caldes d'Estrac.
1: Doncs mira, ja va perfecte començar així, perquè a mi em soluciones un dubte, que sempre... No. Jo no soc d'aquí.
2: Haig de reconèixer que fins i tot els caldencs moltes vegades ens referim al municipi dient Caldetes, però si hem de ser rigorosos, i com a diguem, institució municipal que estic aquí representant, doncs m'haig de referir al poble de Caldes d'Estrac.
1: Perfecte, no? Doncs...
2: Llavors, el poble de Caldes d'Estrac, de cara a l'estiu, que, com diu la dita, tota cuca viu, intentem, doncs, posar el màxim d'adequació a totes les instal·lacions del municipi. En aquest sentit, podem dir que aquest estiu tindrem segurament tots els mòduls de la platja, del parc i del mercat municipal en funcionament, cosa que feia molt de temps que no passava. Les platges s'estan treballant, s'estan adequant, s'estan millorant els seus serveis, el servei de neteja, diguéssim, de recollida de residus, el servei de vigilància i prevenció, que s'ha fet conjuntament amb els altres dos municipis, és a dir, de les tres viles, és a dir, per primera vegada el sistema de vigilància el portarà a càrrec una empresa a tots tres municipis, i per tant, doncs, podríem dir que estarem en condicions de que la temporada estiuenca, doncs, funcioni correctament. És a dir, és una obvietat, Caldes viu de cara al mar en aquest sentit, i per tant les instal·lacions i totes les dependències que depenen de l'Ajuntament estaran, doncs, en perfecte estat de funcionament.
1: Un tema que sempre està sobre la taula i que sovint genera interès és el de les guinguetes. Una miqueta, ens podries dir com està la situació actual d'aquest 2026?
2: Bueno, ho acabo de dir. El que passa és que he fet servir l'expressió mòduls, però mòduls i guinguetes podríem dir que és el mateix. A la platja de Caldes n'hi ha quatre que són d'obra, és a dir, que són permanents, no són de temporada, com passa amb els altres municipis. Aquestes guinguetes estan subjectes a concessió. L'última que quedava per adjudicar...

0: tot el recinte. A més, com a novetat molt important, aquest any instal·larem, s'està en procés d'execució, aire condicionat, perquè les persones que hi treballen i les persones que el visiten doncs, puguin estar-hi en condicions. De fet, tindrà l'excepció de refugi climàtic, també. Doncs, és a dir, diríem que els mòduls guinguetes estaran tots en funcionament de manera immediata.
1: Albert, parlem d'un dels projectes més destacats del municipi i és el futur del centre cívic de Can Manau. En quin punt diries que es troba?
0: Bueno, jo diria que estem a la fase final de la tramitació. No vol dir que... És a dir, no podem parlar d'una immediatesa de setmanes, però jo penso que per després de l'estiu, a Festa Major, potser, o més o menys, no m'atreviria a dir-la en una data exacta, podríem estar pensant, en qualsevol cas, dintre de l'any 26 segur, estaríem pensant en posar en qui ja estigués en funcionament. S'ha anat tramitant tots els passos necessaris. Val a dir, i vull ressaltar-ho especialment, que aquest no és un projecte només d'un govern, és un projecte de poble, és a dir, s'ha consensuat, s'ha treballat a nivell de tots els grups municipals, que tots hi estan d'acord. S'ha constituït una comissió de seguiment formada per tots els portaveus, que són els que van, d'alguna manera, determinant els passos a seguir. Ara estaríem a la fase de que ja hi ha hagut l'informe favorable per part de la Generalitat de Catalunya. En els propers dies doncs es procedirà a la signatura de la compra-venda i, per tant, passarà a ser propietat municipal. Immediatament entrarem doncs, a fer-hi les reformes necessàries, els retocs, perquè és una instal·lació que ja de per si reuneix forces condicions i, per tant, estaríem ja parlant d'una fase, no diré que final, però gairebé final, que pensem que és un tema molt important que la ciutadania ens demanda, és a dir, molta gent de molts àmbits diferents, quan ens troben pel carrer, quan tenim oportunitat d'anar a algunes reunions amb ells, ens ho diuen, escolta, el centre cívic, necessitem un espai per poder fer converses, per poder fer, no sé, reunions, per poder fer manifestacions artístiques, etcètera, etcètera, i per tant, és un local que té les dimensions que té, evidentment no és una gran instal·lació, però és suficient, molt suficient per poder fer l'activitat que en aquests moments pensem que Caldes necessita.
1: Molt bé, anem una mica pim-pam perquè ens doni temps a encabir-ho tot. També s'està treballant en el pla de protecció del patrimoni. Per què diries que és important que Caldes d'Estrac disposi d'aquest document?
0: Mira, és molt important perquè Caldes d'Estrac té un patrimoni, la paraula i la seva paraula s'ho diu, històric, de molt de temps, no? Vull dir, quan encara ningú anava a estiuejar, doncs Caldes va ser un dels pioners a nivell estatal. Jo sempre dic que, de la mateixa manera que al nord va ser Santander i Biarritz, a Catalunya van ser Sitges i Caldes d'Estrac, no? I, per tant, hi ha un important patrimoni arquitectònic a conservar. De fet, Caldes ja disposava d'un pla de protecció que es va redactar i aprovar l'any 1995, per tant, ja feia molt de temps, i ara estem en fase d'elaboració i aprovació d'un nou pla. Aquest pla inclou un catàleg amb totes les finques que són, diguéssim, que s'han de protegir, amb quins són els elements d'aquestes finques que són necessaris, i això és un procediment que s'ha fet en els últims temps. Diguéssim, s'ha redactat un pla per part d'un equip tècnic que ha finançat la Diputació de Barcelona. Ara estem en fase de consulta amb els grups municipals i la idea és que en el proper ple del municipal del mes de juliol es pugui ja aprovar inicialment. Això voldrà dir que aquest pla es posarà, diguéssim, a disposició de la ciutadania en general. Probablement farem algun acte públic de presentació i potser alguna iniciativa més perquè tothom pugui dir la seva. Vull dir, la idea és que aquest pla ha de ser el que ha de preservar la identitat caldenca dels propers 20 o 30 anys i, per tant, és un tema important, molt important, que requereix, per una banda, una elaboració tècnica que ja s'ha fet, gràcies a la Diputació, i requereix, sobretot, la participació de tota la ciutadania perquè sigui, doncs, això el millor possible.
1: Hi ha molts més temes a tractar, el que passa és que tenim el temps comptat, queda un minutet, per tant, et donaré una mica l'espai perquè ens puguis dir quins són ara mateix els principals reptes que consideraries que té Caldes?
0: Bé, aquests que acabem de dir per mi són bàsics. Tenim altres iniciatives que estem posant sobre la taula, el tema de recopilació de textos històrics, que és una novetat que jo crec que s'ha de potenciar perquè representarà poder preservar també

0: això que dèiem, el patrimoni. Tenim projectes de o projectes o intervencions de gran calat, com són els que afecten el municipi, però també els municipis veïns, com són la regeneració de les platges, la conservació amb els espigons, la pacificació de la Nacional 2, amb la possible desaparició o no del viaducte, nosaltres pensem que sí, i després el soterrament de la Riera, que són els grans temes de tota, diguem-ho així, de tota la vida de Caldes que estan pendents, no? A part d'això, doncs anem avançant amb tot el tema d'atenció social, perquè considerem que és important, a l'escola, que aquest any compleix precisament els seus 50 anys, doncs estem també en procés de reforma i d'adequació. Aquest estiu hi haurà obres importants que executarà el Departament d'Educació a instàncies de l'Ajuntament, però també de l'Associació de Pares, i per tant, bueno, estem en aquest procés que jo penso que és molt, molt, molt important de que Caldes faci un salt de qualitat cap endavant, no? És a dir, el govern actual, que, bueno, sí, 3 anys, doncs ens hem dedicat molt a fer aquestes activitats, com per també hi ha la reparació i reforma del cementiri municipal, que també feia molt de temps que s'estava esperant, doncs ens hem dedicat a fer aquest tipus d'obres, però també, diguéssim, a posar al dia les estructures, les infraestructures, la maquinària municipal. Estem fent la valoració dels llocs de treball del personal, és a dir, estem fent processos que són, diguem-ne, interns, però que també són molt necessaris per el que dèiem abans, posar Caldes al dia, no?
1: Doncs perfecte, Albert Batlle, primer tinent d'alcalde de Caldes d'Estrac i no Caldetes. Merci per venir avui amb nosaltres a l'Ona Maresma.
0: Doncs, moltes gràcies a vosaltres i us animem a seguir en aquesta feina de divulgació que molt, ens va molt bé per tots plegats.
2: I nosaltres acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Lluís Barri. Adeu, fins demà.
3: Soc en Lluís Barri, m'encanta molt llegir i avui us vull recomanar Tubular Bells de Mike Oldfield.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
2: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de ventades, han tingut la dignitat de venir i arreglar-ho.
1: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardeño del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
3: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
4: Que Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
5: L'estació no està en condicions.
6: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
1: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat, aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la fira.
7: I és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant.
1: A la Fira d'Entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I, finalment, al Parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi. El Partit Popular s'ha posicionat també en el debat sobre els preus del lloguer dels pisos de la fàbrica de pijames i sobre els criteris que s'apliquen a les bases del reglament municipal d'habitatge que s'està confeccionant. El portaveu Joaquim Briones ha fet notar que, en aquest cas, no s'estan oferint pisos socials, sinó pisos subvencionats, i que es tracta d'una promoció privada i que, per tant, els preus s'han hagut de pactar amb els titulars de l'empresa. Amb tot, Briones considera que també s'haurà de crear habitatge social.
8: Lo que habrá que pensar en un futuro es donde podemos tener y conseguir pisos que sean de alquiler social. Aquí, pues en esto, tenemos lógica de que ser privado pues tiene que ser un acuerdo también con la propiedad. Entonces, pues serán subvencionados y, bueno, estaría que fueran mucho más baratos, pero es eso, que es privado, no es público.
1: Mentre que el govern defensa que les polítiques d'habitatge també han de vetllar perquè la classe mitjana pugui trobar habitatge a Premià de Mar i no hagi de marxar des de l'oposició, començant pel PSC, s'ha qüestionat que es dediquin recursos públics a veïns que ja disposen, diuen, de diners. L'Institut Premià de Mar informava ahir de l'inici d'una nova col·laboració entre el centre i l'Ajuntament, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting. Col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però a la qual es vol donar continuïtat. En concret, segons explica l'Institut en una publicació, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat van reunir-se fa 2 setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades per la Festa Major. Accions que han impulsat i ordit des de l'agència de publicitat simulada IPM de Creative Center. El treball ha de ser, com diem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa, però, perquè segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent l'agència col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per a l'Ajuntament. Convocatòria gegant. A la pàgina de Cultura d'avui, Manel Ferrer.
9: La colla de gegants de Premià de Mar ha organitzat un assaig obert aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda a la Casa de la Festa de Can Manent. La iniciativa vol apropar l'activitat gegantera a la ciutadania i captar nous membres de cara als actes a la Festa Major. L'activitat estarà oberta a qualsevol persona interessada en el món dels gegants que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la Festa Major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
10: En algun acte han de sortir tots els gegants i, per tant, necessitem mans i per això doncs, també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres.
9: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. Com dèiem, l'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
1: Tanquem amb el temps. Avui continua la presència de núvols i les temperatures continuen suaus. Mínimes de 19 graus i màximes de 22. Demà torna el sol sense manies i el termòmetre començarà a remuntar amb vistes a un cap de setmana calorós.
11: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
12: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
13: Tony Modulation.
14: Una persona de lo más particular.
15: Recuerda hablar lo menos posible.
16: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
17: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
18: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
17: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Fatoumata, Diabara. Publicat fa apenes uns dies, teníem només un single, doncs ara ja el podem sentir sencer. Es diu Massa i es converteix en el seu cinquè disc i alhora, doncs, si ja estava consagrada, encara ho estarà més, com a una de les artistes del rock, del pop, des d'Àfrica, a més, amb cançons pròpies sempre. Ella és la que escriu, doncs, que realment, doncs, això li donen una projecció importantíssima. Parteix de la tradició, però és ella qui escriu i, per tant, doncs, és una cantautora, però rock i pop. Fatoumata Diabara. Massa, es diu el disc, com aquesta cançó.

Massa, el nou disc de Fatoumata Diawara. I, com dèiem, doncs és un disc que, si ja estava consagrada com això, com una de les artistes més innovadores dels últims anys des d'Àfrica, des de Mali, tot i que ella viu a França, però doncs ara encara ho és més, perquè aquest disc realment doncs ens dona una visió més personal, més, com dèiem abans també, ella és qui escriu les cançons i, per tant, doncs qui decideix què està cantant, què vol dir. I ho diu en llengua bàmbara, en la seva llengua, en aquest disc Massa. I ho fa doncs parlant de temes doncs que parlen doncs de la dona, que parlen de la maternitat, que parlen també del dolor, etc. Fatoumata Diawara, un disc realment important, Massa. I alhora doncs una gira llarguíssima que inicia ara, de fet el disc és publicat el 5 de juny i que inicia ara aquest estiu i que la durà durant tot el proper curs doncs arreu del món. Esperem que també torni a venir a Barcelona. Hem sentit dos temes del disc Massa i ara un tercer, Farana, Fatoumata Diawara.

El nou disc de Fatoumata Diawara, que es diu Massa i que produeix aquell músic que es fa dir M, Mathieu Chédid, amb qui doncs, Fatoumata i tants altres músics de Mali van tenir aquell gran èxit que es va dir L'Amo Mali, una espècie d'òpera rock, doncs, bueno, una cosa molt mainstream, però va tenir molt èxit, un gran èxit a França, L'Amo Mali. I doncs això, M és el productor d'aquest disc en el qual Fatoumata doncs aconsegueix una visió més personal i alhora doncs inclús tranquil·la del que és la seva música, la seva pròpia música. Anem a buscar un dels temes de discos anteriors. Hem dit que en tenia 5, de fet són 6 si contem el disc que va fer en directe amb el pianista Roberto Fonseca, el pianista cubà. Però doncs el segon disc amb temes propis es va dir Femfo i allà hi havia aquest tema.

Fatoumata Diawara, des del disc Femfo. Hem dit abans que ella doncs obre una gira llarguíssima, llarguíssima. La veritat és que té una barbaritat de dates. I, per exemple, el 9 de juliol serà a Bilbao i, per exemple, doncs, a l'octubre tornarà per ser a Madrid, el 2 d'octubre, però, en canvi, no trobem cap data aquí a prop, a Barcelona. Ara, la geografia europea i, sobretot, a França, jo crec que no es deixa cap sala ni cap festival amb un cert renom que no, on no hi toqui aquest any Fatoumata Diawara. I bé, i per tancar aquesta primera part del Mixtures que li hem dedicat això llargament a Fatoumata Diawara i el seu nou disc acabat de publicar, doncs anem a buscar un tema antic, un tema del seu disc de debut, inclús està inclòs en el primer EP que ella va publicar en acústic. Es diu Soua. Aquí el teniu.

Una segona novetat en el programa d'avui és un nou disc, també molt recent, del col·lectiu de Soweto, a Sud-àfrica, que es diuen Bantu Continua Uhuru Consciousness, amb les seves inicials BCUC. De fet, doncs, són un col·lectiu que el que fa i és realment especial és transformar la música des de Sud-àfrica, música ritual africana i alhora també de les esglésies, per tant, propera, doncs, al que seria un gospel als Estats Units, doncs ho converteixen en un rap i en un hip-hop amb una actitud una militància i una actitud reivindicativa, doncs, que és la que mou tota la música. El nou disc es diu The Road Is Never Easy. De fet, ja havíem sentit aquí el programa un disc anterior, ja fa uns anys, que es deia Million of Us, doncs ara tenim aquesta altra. The Road Is Never Easy. Realment el que fan aquest col·lectiu, que té un gran èxit i ha rebut premis importants dins dels festivals WOMAD, el premi WOMEX, doncs bé, és això, convertir la música tradicional i la música espiritual en música reivindicativa. BCUC.

La nostra descoberta aquesta setmana és un duo femení. Són dues noies que han publicat el seu primer disc. Es fan dir Divka i el disc es diu Folk Fatale. Elles toquen la bandúrria, el bandurrist, que és una arpa ucraniana amb una forma i amb una mida petita, com si fos una guitarreta, però doncs, amb totes les cordes d'una arpa. I ella és Alina Kuzma i la viola de Zoe Santo. Elles dues busquen en el folklore centenari d'això del centre d'Europa doncs poder fer el que ha estat el seu primer disc des de Toronto, des del Canadà, però això, amb aquesta recerca del folklore al centre d'Europa. La bandurra i la viola d'aquestes dues noies en un disc que realment doncs és molt maco. Folk Fatale. Aquí tenim un altre tema.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

El nostre concert recomanat aquesta setmana és el de Tommy Guerrero, que serà a la Sala La Nau el proper dimarts 16 de juny. Tommy Guerrero és una llegenda del skateboard des de San Francisco, Califòrnia, que es va reciclar en músic amb molt d'èxit. De fet, en molts videojocs de cap juguen amb l'skate, aquí hi ha el lligam, doncs hi ha la seva música. La música instrumental, sobretot, de Tommy Guerrero, que doncs juga amb el jazz, juga amb la música llatina, amb la música, amb les músiques del món, i alhora també amb el que seria una espècie de trip-hop, doncs per fer aquesta música. Ell és un empresari d'èxit del món del skate, però alhora també un músic amb un èxit relatiu, no és molt conegut, però alhora doncs sí que les dues facetes juntes sí que li donen una projecció important. Tommy Guerrero, que serà a Barcelona, com dèiem, a la Sala La Nau el dimarts 16 de juny. Hem sentit un tema del seu disc Sunshine Radio i ara un altre del disc Soul Food Taqueria. Tommy Guerrero a Barcelona.

Tommy Guerrero a Barcelona i la seva música instrumental. I el nostre record finalment és perquè un inicis del mes de juny de fa ja 60 anys, The Byrds, un grup que començava llavors, doncs van versionar un tema de Dylan i li van fer uns arranjaments especials que d'alguna manera van il·luminar i van, doncs, són part de la llegenda de The Byrds. Anem a sentir Mr. Tambourine Man en la versió que fa l'any 66, el juny del 66, feien The Byrds.

The Byrds, que aleshores doncs, els formaven Roger McGinn, Jen Clark, David Crosby o Chris Hillman i a la bateria Michael Clark. Això era l'inici, als anys 60, d'aquesta... Llavors era el moment àlgid dels Beatles, de Beach Boys, dels Rolling Stones, també, i aquella invasió britànica. I aquí, doncs, a la costa oest, en aquesta Califòrnia, a Los Angeles, doncs, apareixia The Byrds, que eren capaços d'això, d'escollir un tema de Dylan per fer-ne un dels que seria el seu, un dels seus majors èxits en aquell moment. Un tema que el mateix Dylan, l'any 66, també doncs, tocaria en directe al Royal Albert Hall. És un disc també que recull tot aquell concert i que doncs, sona d'aquesta manera. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Amb Dylan ens n'anem. En

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita al Papa a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat a l'acte de comiat aquest matí, precisament a l'aeroport, i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la seva visita. L'escoltem.
2: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV... es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
1: I la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. Les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Una d'aquestes entitats és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació de sensellarisme que pateix Barcelona. Escoltem la secretària general Cristina García.
3: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. I per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: El Tribunal Suprem ha emès un informe desfavorable que el govern concedeixi l'indult a l'exfiscal general de l'Estat. Álvaro García Ortiz va ser condemnat, recordem-ho, 2 anys d'inhabilitació per aquest càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats que van jutjar García Ortiz no veuen raons de justícia, diuen equitat o utilitat pública, perquè se li atorgui aquesta mesura de gràcia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només a 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distància. La tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. I la companyia de teatre Trepa del Jove Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, anuncia que tanquen portes a contracor el dia 15 de juliol, després de 38 anys. Així ho ha anunciat la directora Mariona Campos, que ha denunciat que tanca portes perquè l'edifici està en venda i no se'l renova el contracte.
0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
4: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
5: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de ventades, han tingut la dignitat de venir a arreglar-ho.
4: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardenyo del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
6: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
7: El carrer Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
8: L'estació no està en condicions.
9: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
4: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat, aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la fira.
10: I és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant.
4: A la fira d'entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I, finalment, al parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi. El Partit Popular s'ha posicionat també en el debat sobre els preus del lloguer dels pisos de la fàbrica de pijames i sobre els criteris que s'apliquen a les bases del reglament municipal d'habitatge que s'està confeccionant. El portaveu Joaquim Briones ha fet notar que, en aquest cas, no s'estan oferint pisos socials, sinó pisos subvencionats, i que es tracta d'una promoció privada i que, per tant, els preus s'han hagut de pactar amb els titulars de l'empresa. Amb tot, Briones considera que també s'haurà de crear habitatge social.
11: Lo que habrá que pensar en un futuro es donde podemos tener y conseguir pisos que sean de alquiler social. Aquí, pues en esto, tenemos los handicaps de que ser privado pues tiene que ser un acuerdo también con la propiedad. Entonces, pues serán subvencionados y, bueno, estaría que fueran mucho más baratos, pero es eso, que es privado, no es público.
4: Mentre que el govern defensa que les polítiques d'habitatge també han de vetllar perquè la classe mitjana pugui trobar habitatge a Premià de Mar i no hagi de marxar des de l'oposició, començant pel PSC, s'ha qüestionat que es dediquin recursos públics a veïns que ja disposen, diuen, de diners. L'Institut Premià de Mar informava ahir de l'inici d'una nova col·laboració entre el centre i l'Ajuntament, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting. Col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però a la qual es vol donar continuïtat. En concret, segons explica l'Institut en una publicació, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat van reunir-se fa dues setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades per la Festa Major, accions que han impulsat i ordit des de l'agència de publicitat simulada IPM de Creative Center. El treball ha de ser, com diem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa, però, perquè segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent l'agència col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per a l'Ajuntament. Convocatòria gegant. A la pàgina de Cultura d'avui, Manel Ferrer.
12: La colla de gegants de Premià de Mar ha organitzat un assaig obert aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda a la Casa de la Festa de Can Manent. La iniciativa vol apropar l'activitat gegantera a la ciutadania i captar nous membres de cara als actes a la Festa Major. L'activitat estarà oberta a qualsevol persona interessada en el món dels gegants que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la Festa Major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
13: En algun acte han de sortir tots els gegants i, per tant, necessitem mans i per això doncs, també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres.
12: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. Com dèiem, l'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
4: Tanquem amb el temps. Avui continua la presència de núvols i les temperatures continuen suaus. Mínimes de 19 graus i màximes de 22. Demà torna el sol sense manies i el termòmetre començarà a remuntar amb vistes a un cap de setmana calorós.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
14: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
15: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
1: No sabia que t'agradessin els musicals.
16: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
17: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
1: Aquest no ets tu.
16: No, és el Gene Kelly. La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
18: Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
19: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
18: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
20: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
21: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Avui Cultura Viva marxa cap a Vandellós a conèixer la colla Diables de Vandellós amb el seu cap de colla, com és l'Albert Borràs.
22: Ens hem posat en contacte amb tu per conèixer una mica més la colla de Diables de Vandellós. Fes-nos 5 cèntims de com és la vostra història, com vau començar?
23: Mira, pues la colla de Diables de Vandellós va començar el 1989. Un grup de joves de tant de Vandellós com del poble d'aquí al costat, Masboquera, se van animar i van començar amb una festa major a tirar petardos i a partir d'allí ja van crear els estatuts i es van formar com a colla. Dintre de lo que era, de lo que és el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellós, que era l'entitat que organitzava festes i d'això, i al cap d'uns anys vam sortir del centre i hem sigut una entitat del poble sense fora del centre, com si diguéssim, que era el que en aquell moment aglutinava tota la festa del poble.
22: En principi éreu quatre anys joves, que tireu petards, teníeu tabalers, no teníeu tabalers, com va anar això?
23: No, van començar tirant petards. Algú hi havia que potser els petards no li agradaven molt, i es va ficar a tocar el bombo. A partir de la primera actuació, com si diguéssim, ja van anar parlant amb altres colles i això, i van començar el que és a regir, a fer estatuts i tot el que aglutina una colla de diables.
22: Molt bé. Quan va aparèixer la bèstia? Perquè teniu una bèstia?
23: Sí, té una bèstia de foc, que es diu Lobok, de Vandellós. Aquesta bèstia pues, va sorgir per allà entre el 2003 i el 2004 de la junta que hi havia, parlant entre ells en una reunió, va sorgir aquesta idea. Se va presentar en una assemblea de la colla de Diables i la gent va votar que sí, que la volia fer. Es va contactar amb Francesc Javaloi, que és l'artista que l'ha fet, sí. I el 2005, per Festa Major, es va presentar. L'Oboc és, com si diguéssim, el mascle cabró. Té la figura del cap d'una cabra,
22: sí.
23: I el cos d'una persona.
22: Molt bé. I com va sorgir la idea aquesta fusió d'aquesta cabra amb cos de persona, aquesta idea tan abstracta, podríem dir, o tan peculiar, que... Bueno, que caracteritza l'Oboc.
23: Bueno, a veure, Vandellós és terra de cabres, uh-huh. I d'això. I com que hi havia molts ramats de cabres per les muntanyes i d'això, es va sortir com a figura representativa, com a mascle cabró de mitològic d'això, pues, l'Oboc. I va ser una transformació així una miqueta rara.
22: Quan va ser la primera actuació de l'Oboc?
23: La primera actuació va ser a la mateixa Festa Major, sí. El 2015 a la presentació. Ai, el 2005 a la presentació.
22: Molt bé. Albert, clar, vau estar, des que es va formar la colla fins al 2003, vau estar uns quants anys que no teniu bèstia, però sortiu igualment, no?, als espectacles.
23: Sí, no, amb la colla de Diables ens hem mogut bastant. Sí, hem tingut moltes actuacions per arreu de Catalunya i fora de Catalunya, també. Hem estat a Loja, a Granada, Hem anat també a Cervera, per la Delarre, i, bueno, ja et dic, no hem parat. No hem parat. Hi ha hagut anys que han sortit més, hi ha hagut anys que per qüestions econòmiques dels ajuntaments i altres colles, pues, no hem sortit tant.
22: Llavors, després, en aquests anys es va incorporar la bèstia, en aquest cas l'Oboc de Vandellòs, continuen les actuacions. Quines són les actuacions més destacades que teniu?
23: Amb l'Oboc?
22: Sí.
23: Pues mira, amb l'Oboc, com a actuació així molt destacada, vam fer una performance a la Fira del Foc de Banyoles. Ens van demanar que féssim tipo a l'Aquelat. Féssim una espècie de com a representació de l'Aquelarre. I després, ja t'ho dic, hem anat, amb l'Oboc també hem anat per tot arreu.
22: Què és el que diu la gent quan veuen l'Oboc?
23: Bé, primer pregunten per què té el membre tan gran.
22: Clar, perquè és un dels elements doncs, més destacats, no? Quan veus l'Oboc és el que et crida l'atenció.
23: És el que es veu més, sí.
22: Clar, el que et crida l'atenció.
23: La idea original era que pogués treure algo de líquid per allí, però per qüestions d'això no es va poder fer.
22: Bueno, el que feu és, llavors, li fiqueu foc a les banyes, no?, per fer-nos una miqueta ideal,
23: sí,
22: eh?
23: Sí, al començament hi havia molts més punts de foc, però al pas dels anys també pesava molt l'Oboc, vam haver de retallar i treure pes, i vam haver de modificar alguns punts de foc perquè dintre el portador no veia molt bé, per allà entrepitjava amb el foc encès.
22: Clar, perquè la bèstia, en aquest cas l'Oboc, ho porta algú, no van rodes, no?
23: No, ho porta una persona sol.
22: Quant pesa, són, més o menys?
23: Són 78 quilos que van cargats sobre l'esquena d'una persona sol.
22: Uf, Déu-n'hi-do, eh?
23: Són uns quants...
22: Déu-n'hi-do, eh? Són uns quants quilos, eh?
23: Sí, sí. Abans ni pesava més. Abans pesava sobre els 85-86 quilos.
22: Uau. Has tingut l'oportunitat d'estar dins de l'Oboc?
23: Dins, sí. Per aixecar-lo, no tinc la força suficient com per fer-lo ballar i aixecar-lo.
22: Què sents quan, o què vas sentir quan estaves allà dins i vas veure doncs, per dins tot el que pot veure els portadors i sobretot les cares dels més petits o dels més grans quan veuen la bèstia?
23: Clar, quan estàs dins no veus molta cosa. La mirilla que tens és petita. I si jo ja hi fica que era de dia, però ja m'imagino el portador de nit i amb el foc engegat, no crec que pugui veure molta cosa. Per això normalment sempre davant portem a dues persones amb les bengales per encendre el foc, que és el que fan que el guiar una miqueta.
22: Vale, clar, perquè si no, no té visibilitat, llavors teniu com un punt de referència, que és aquesta llum, davant de la bèstia perquè puguin anar seguint, no?
23: Sí, perquè pues, li vas indicant si hi ha algo al mig del carrer, si d'això, i el que primer que fas és intentar, si hi ha alguna colla davant que hagi tirat petardos i allò que els llances al terra, intentar retirar-ho perquè no puguin sopegar i caure.
22: No, clar, és que és complicat, eh? Ojo, eh? Més si no veus res i tenir, sí, com comentes.
23: És tot un món.
22: Sí, és tot un món. Quants membres sou actualment?
23: Actualment devem ser sobre els 300, apuntats com a socis.
22: Mai.
23: Entre colla de diables, la bèstia de foc i els infantils.
22: Ah, perquè sou més, clar. Englobeu clar. Tots.
23: Sí, tenim com si hi haguessin tres seccions.
22: Explica'ns aquestes accions. L'Oboc, com comentes, l'altre...
23: Una és la bèstia de foc,
22: sí?
23: Que al final, realment, entre els 200-300 persones, o sigui, anem tots al mateix. O sigui, tant pot ser diable adult, com un diable infantil, com la bèstia de foc. Però tenim les tres seccions, aquestes com si haguéssim per tirar foc, que són la colla de diables adults, que és a partir dels 18 anys, la colla de diables infantils, que és des de, si no recordo malament, des dels 6 que poden començar a tirar foc fins als 18, i després la bèstia de foc. Tot això englobat a part amb els tabalers, amb els bombos i tota la gent que necessites per poder realitzar un correfoc.
22: I entre tots formeu uns 300 socis, no?
23: Sí.
22: Molt bé. Està molt bé, eh? Està molt bé, Albert, està molt bé.
23: Sí, per ser un poblet com és Vandellòs, que som 800 habitants, som bastants.
22: Està molt bé. Aneu de la colla en si, quan porteu, quan sortiu, doncs aneu d'algun color característic, aneu vestits d'alguna manera?
23: Sí, bueno, per anar pel carrer d'això, tots tenim la nostra samarreta dels Diables, que la venem, i a l'hora de l'actuació cadascú té el seu vestit, que són els colors, porta els colors dels Diables del Baix Camp.
22: Vale, què són?
23: El roig, el verd, i amb un fondo blanc.
22: Aquests són, com comenten, els colors del Baix Camp.
23: Sí.
22: Albert, ha canviat molt des que vas començar fins ara? Ha canviat molt el món dels Diables?
23: Bueno, ha canviat en tema, diríem, normativa de poder disfrutar del correfoc. Abans potser no estava tan regulat, però bueno, tot i així, no és que hagi canviat molt el que és el sistema.
22: Vale, és més que res la normativa de tirar més o tirar menys, o les característiques, en aquest cas...
23: No, més aviat del tema de seguretat de cara cap al públic.
22: Vale. Bueno, arrel de diferents complicacions, m'imagino, doncs al final han marcat aquestes normatives per tothom, no?
23: Sí, al final són unes lleis que... Sí. Van treure des de la Generalitat de Catalunya i que són les que ens han de regir tots els diables, bèsties i d'això. Però, bueno, tampoc és que hagi canviat molt. Com a normativa així important, el canvi va ser en què ens havíem de treure un carnet. El primer carnet que mos havíem de treure era el de responsables de grups consumidors reconeguts com a experts.
22: Sí.
23: Que això és el RGCRE, que aquest te'l dona la Federació de Diables o de Bèsties. I després, tu, tinguent aquest carnet, a cada membre de la colla li has de fer passar un curset que només serveix per a aquella colla. Que això serien els CRE, que és el... consumidor reconegut com a expert.
22: Molt bé. Mira, això no
23: qui, no tingui o el carnet que passes a la federació o l'altre, no pots tirar ni un petardo.
22: Pues em sembla molt bé, no? Això és una millora, no?
23: Sí, és una millora. Sí, sí.
22: Què t'aporta?
23: Després ja...
22: Sí, digue'm.
23: Ja t'ho dic, ara, per exemple, la colla infantil poden tirar un tro, però el tro ha de ser... especial per ells. O sigui, i després ja cada colla ja, com si diguéssim, ja decidir si vol tirar, que els seus infantils tiren amb tro o no.
22: Vale. Hi ha unes característiques per cada edat, m'imagino, i cada...
23: Sí.
22: Molt bé. Albert, què és el que t'aporta tu, formar part d'aquesta colla?
23: Felicitat.
22: Sí?
23: És una manera de socialitzar, també. Sí. Vulguis o no, a part de lo que podrien ser els companys que trobes a la colla en si, és socialitzar amb altres colles, conèixer gent de diferents llocs, que et mou els mateixos, està sobre els mateixos interessos que tu, foc, cultura... És bastant, bastant bonic quan estàs dins.
22: Què li diries a la gent que s'està escoltant ara mateix que desconeix aquest món?
23: Que ho provi. És igual la colla que sigui, que ho provi. Si quan ho prova realment li agrada, s'hi quedarà.
22: Enganxa.
23: Sí. Una vegada estàs ficat dins i t'ha picat una miqueta la curiositat i d'això, acaba enganxant. I bastant.
22: On podrem gaudir a veure la pròxima actuació?
23: La pròxima actuació serà per la Festa de la Germandat a Vandellòs.
22: Què són els dies?
23: Serà de bèsties i infantil. Els dies... Hòstia, ara sí que em mataré
22: pel
23: el maig.
22: Sí, pel mas.
23: Si no recordo malament, a mitjans de maig. Sobre el cap de setmana, el 15, 16, el que quedi més a prop d'aquests dies.
22: El mes de maig, posem. Gràcies, Albert, per deixar-nos conèixer doncs, a la colla Diables de Vandellòs, a la bèstia, en aquest cas, l'Oboc, i també doncs, a la colla infantil per deixar-nos això conèixer i compartir aquests moments amb tu. Gràcies.
23: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
21: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
18: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
19: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
18: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits de, que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia, de dilluns a divendres.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern català demana reformar el codi penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
2: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Biostrapero és el director general de la policia.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
2: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
2: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
0: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
5: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada a motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona.
2: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
7: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, de moment amb empat a 0 al marcador en la cita que se celebra a Malta. La Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça, i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals, el millor de 5 contra el Tenerife.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Collsacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès o alguns racons de les Gavarres, i continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada, i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui, i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els problemes que hi ha a la P7, en concret a Santa Perpètua de Mogoda, per un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Tarragona i això provoca 7 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria a Sant Cugat, també en aquesta P7, també en sentit sud, un altre carril tallat, alenteix la circulació en un tram de 2 quilòmetres. També hem de parlar en aquests moments d'un accident que encara està deixant els vehicles al voral a Sant Josep d'Esvern cap a Tarragona i que provoca aturades, i també que sortiran encara aturades al Papiol. Pel que fa als accessos nord, destaquem la C33 i la C58 com les vies que procedeixen del Vallès. En aquests moments gairebé tenim 5-6 quilòmetres per banda. Aturades també encara la C30 o Badalona en sentit la plaça de les Glòries, on hi ha hagut una topada, i sobretot compta perquè hi ha una avaria a la Ronda de Dalt que està dificultant molt la circulació en aquest punt i, per tant, caldrà circular amb cautela en ambdós sentits de la marxa. Això és tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident, ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat pel Papa de Roma, i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
4: Tot i això, des d'Interior es demana calmar a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
0: De moment, l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya, i en el que portem de 2026 n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc, i fins al mes de maig, d'aquest maig de 2026, ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya des de fa anys, en gran majoria, al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir penes de presó i del tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són d'un a 3 anys. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó a 4 o 5 anys de presó. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: Unes declaracions fetes des de la Conselleria d'Interior que es produeixen després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Hi ha una escala menor de la problemàtica amb les màfies. Els veïns del centre del Vendrell demanen també mesures urgents contra la inseguretat i l'incivisme que asseguren que pateixen. Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
7: Segons els veïns, la petició neix de la preocupació creixent davant la situació d'incivisme, vandalisme, inseguretat i soroll nocturn que hi ha al nucli antic. Uns fets que generen moltes molèsties, especialment de nit, per la manca de descans que impliquen. Ho explica Araceli Artés, portaveu de l'associació veïnal.
8: La gent no descansa, hi ha gent que ha canviat de dormir a lo millor habitacions que donen al carrer, habitacions que donen darrere. Hi ha gent que fins i tot s'hi ha pogut, ha marxat del centre. I el centre veiem que està cada vegada com amb molta marginalitat, no?
7: Des de la reactivada associació de veïns apunten que les últimes setmanes s'han donat situacions de violència que fan que els veïns vagin amb por. Per això han demanat una reunió amb l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, exigint mesures urgents per fer complir la normativa.
8: El que no podem fer és que els veïns truquen a la policia i o venen més tard, quan venen ja no hi ha els incidents, o et diuen que només hi ha dues patrulles a la nit.
7: Pels residents del centre, tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida.
0: I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
9: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
10: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar el món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
11: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
10: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
4: Fons de la Sagrada Família indiquen que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
4: Això ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
12: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
0: Mentrestant, Lleó 14 continua el viatge per Espanya, ja ha arribat a les Illes Canàries, amb la mirada posada en el fenomen migratori.
4: Aquest matí, al port d'Arguineguin, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
0: Esther Minguell.
13: Lleó 14 ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguin, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
14: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
13: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
0: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
0: Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
15: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
16: Eutanasia significa etimològicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
15: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden ara en el 2,25%.
4: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de la inflació a l'Eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Maite Polo.
17: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector sector social.
18: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
17: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Una de les entitats presents a la taula del tercer sector és Càritas, que en una entrevista a la xarxa ha analitzat la situació del sensellarisme que pateix Barcelona.
4: En aquest sentit, la seva secretària general, Cristina García, ha fet una crida a posar el focus en aquesta problemàtica.
19: El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne. I per això també hem ressaltat la importància d'aprovar la llei de sensellarisme. No? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
4: García també ha parlat d'altres qüestions com l'aïllament social a causa de les xarxes socials, reiterant el missatge del pontífex durant la seva estada a Catalunya.
0: I l'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general positives. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: Aquest any, l'examen de català ha inclòs preguntes al voltant d'un text sobre microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals de la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova aquest dijous al Tecnocampus, estudiants de l'Institut d'Argentona i de 7 centres educatius de Mataró, han trobat l'examen prou assequible.
21: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou.
22: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil. Jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
20: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
23: Doncs ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda a la graduació.
20: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira, David Navarro.
24: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
25: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop poixoar... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
24: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners guanyen 4-3 al segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan i Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118 a 117 en el primer partit de l'eliminatòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La penya s'haurà d'aixecar ràpid després de perdre la gran oportunitat de guanyar València. Els verd i negres van cedir a la pròrroga per 118 a 117 en un partit de rècords on els de Dani Miret van establir el sostre de triples en un playoff a la CB amb 18. Demà, al Roig Arena, hi haurà un segon assalt a les 8 del vespre en una sèrie al millor de 5 partits. El conjunt verd i negre va plantar cara des del salt inicial i mai li va perdre la cara al maig. El tècnic Dani Miret posava en valor tota la feina de l'equip.
5: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara que podem fer millor i mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients. Després d'aquests cops mentals, no?, com el d'avui, perquè al final, com dic, és 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
4: Els verdinegres van tenir el suport de més d'un centenar d'aficionats que es van desplaçar amb 2 autocars fins a València.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljax Kung, un ala pivot de 2'07, molt versàtil, que ha destacat en guanyar la Lliga polonesa i que signa per un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemete.
6: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo. Es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro. Y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
2: I l'entrenador Gerard Encuentra té ganes de seguir creixent amb el Força Lleida. El tècnic deixa de banda la rumorologia i es veu motivat per seguir al capdavant de l'equip la temporada vinent. Són declaracions a 1-1 Lleida Ràdio.
7: Al final el club em va donar una confiança en un moment delicat i jo m'estimo el projecte, sóc un home de projectes i crec que el projecte que tenim aquí, ja ho vaig dir quan vaig renovar, no? L'he vist créixer i crec que encara podem créixer una miqueta més i tinc ganes de que això succeeixi, no? Llavors, bueno, tinc contracte recent firmat, no? I la rumorologia, pues, és rumorologia.
2: I acabarem amb Marta Canella, que no continuarà a l'Espart Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa a Fontejau, havent defensat la samarreta 3 temporades al conjunt català.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Un lloc per escoltar Beethoven.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
5: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
4: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
5: Home, testimonis.
4: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
5: A la teva ràdio local.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Jordi Fortià.
2: L'executiu proposa un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Tot i això, des d'Interior demanen calma. Josep Lluís Trapero és el director general de la policia.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
0: Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana.
2: Ha estat l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport i ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre al pontífex al llarg de la visita.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: Els equips de recerca troben a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses.
2: La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit a Salvament Marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada.
0: Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
5: Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb Salvament Marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona.
0: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon, Art de Barcelona.
2: L'artista mallorquí experimenta amb tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Barceló destaca el valor del gravat.
6: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
0: I en esport, Janire Gallut, arrenquen les semifinals de la Champions masculina de waterpolo.
7: En joc el partit que enfronta l'Atlètic Barceloneta i el Ferencváros hongarès, on de moment els mariners guanyen 6-3 al final del segon quart. A la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça i pendents també del Barça de bàsquet, que a partir de les 8 del vespre disputa el Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Placidesa, la que hi ha a hores d'ara, i de fet, ja aquest dijous, que el temps ha acabat sent força assolellat. Hi ha alguns núvols que no s'acaben de desfer, però tampoc han de ser gaire importants, que es mouen a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament en aquestes muntanyes del Montseny, de les Guilleries, del Coll Sacabra, el Mollanès, també la banda del Lluçanès, o alguns racons de les Gavarres. I continua bufant una mica de vent de nord o de tramuntaneta, agregalada en el cas de l'Empordà. Ja el vent està girant cap a sud a la Costa Daurada o al Pla de Lleida, on aquest matí bufava un palet de serè. De fet, demà el temps serà tranquil, al matí amb alguns núvols enganxats a la Costa Daurada i durant la tarda ja amb força sol a tot arreu. I això també farà que la calor s'intensifiqui. Al matí despertarà fresquet, però la tarda serà de més calor que avui i al cap de setmana encara més. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació ha millorat respecte a la crònica anterior. De fet, la T7 ja només presenta un parell de quilòmetres a Barberà en sentit Tarragona, que és l'habitual en una tarda, i també al seu lateral, la D30, els vehicles encara s'atonen a Cerdanyola en sentit Gir. Pel que fa a la C33 i la C58, també retencions que milloren, però encara hi ha 3 quilòmetres i mig per banda. En el cas dels accessos sud, mencionada 2, a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i la B23 de just arribant cap a la Diagonal, en la zona Esplugues. Això sí, a la Ronda de Dalt, encara a la zona de Collserola, hi ha forces de retencions, ja que hi ha hagut una avaria, i això ha provocat que encara que s'ha retirat, encara es mantingui la congestió. Això és tot, bona tarda.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana. El darrer incident ahir mateix, en ple dispositiu de seguretat del Papa de Roma i que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer Balmes.
2: Tot i això, des d'Interior es demana calma a la població. El govern proposa un enduriment legislatiu de les penes a presó per tinença il·lícita d'armes i narcotràfic, amb el que relacionen els darrers incidents amb resultat de mort de les darreres setmanes. Per fer-ho seria necessari, però, un canvi al Codi Penal.
0: I de moment l'executiu confirma que ha traslladat la petició al ministre Fernando Grande Marlaska. Mar Dalmau, bona tarda.
11: Bona tarda. El 2025 hi va haver 626 incidents amb arma de foc a Catalunya. En el que portem de 2026, n'hi ha hagut un 7% menys. Tot i això, l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per armes de foc i fins aquest mes de maig ja hi ha hagut 6 morts i 18 ferits. Aquests 6 morts estan tots relacionats amb el crim organitzat instal·lat a Catalunya, en gran majoria al narcotràfic. Davant d'això, el Departament d'Interior proposa fer modificacions legislatives per endurir les penes de presó de tràfic d'estupefaents. Proposen apujar de 6 a 9 anys les penes de presó per tràfic de marihuana, que ara són de 1 a 3 anys de presó. Pel que fa a la tinença il·lícita d'armes, proposen passar de l'actual 1 a 2 anys de presó als 4 a 5 anys. Escoltem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de Catalunya.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer, i per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
11: Tot plegat després que ahir un home en matés un altre en ple carrer Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. I encara en successos, els equips de recerca han trobat a pals la moto aquàtica del noi de 16 anys desaparegut en una sortida guiada a Roses. La recerca del jove continua després que l'empresa que gestionava l'excursió avisés a nit de salvament marítim en veure que el noi no havia arribat al punt de trobada. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
5: La recerca del menor de 16 anys desaparegut a Roses continua activa després que a les darreres hores s'hagi localitzat la moto d'aigua que conduïa a la platja de Pals, a uns 30 quilòmetres de distància per mar. Els fets es remunten ahir al vespre, quan el jove participava en una excursió guiada amb motos d'aigua a la badia de Roses. Segons les primeres informacions, el grup va iniciar el retorn cap a Santa Margarida, però el menor es va separar de la resta i no va arribar mai al punt de trobada. L'avís als serveis d'emergència es va donar cap a les 11 de la nit. Des d'aleshores s'ha desplegat un ampli dispositiu amb salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i diverses embarcacions de pesca de la zona. També hi participen helicòpters, avions i equips de recerca terrestre. Ara la Guàrdia Civil, a través de la Policia Judicial de Girona, investiga les circumstàncies de la desaparició. Entre altres qüestions, s'analitza el desenvolupament de l'excursió i el temps que va passar entre la desaparició del jove i l'actuació d'alerta. Mentrestant, els equips d'emergència mantenen la recerca amb l'esperança de poder localitzar el menor.
10: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Salvador Illa ha reivindicat la figura de Lleó XIV després de la visita del Papa a Catalunya. El president ha agraït al pontífex la seva sensibilitat per la realitat catalana. Ha estat en l'acte de comiat aquest matí a l'aeroport. I també ha destacat el missatge humanista que ha volgut transmetre el pontífex al llarg de la visita. Marc Pijuan.
12: Illa ha reconegut que la visita del Papa ha permès a Catalunya tornar a comptar al món i que el missatge conciliador que ha emprat Lleó XIV al llarg de les 48 hores que ha estat en territori català reafirmen els valors de l'humanisme, uns valors assegurat que també comparteixen els i les catalanes.
4: Amb aquesta visita del Papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
12: Illa també ha volgut defensar el paper del govern en la visita del pontífex, remarcant que s'han atès els criteris d'un estat aconfessional, però que també s'ha respectat i valorat l'arribada d'un cap d'estat i líder del catolicisme.
0: La visita papal deixa, però, polseguera política per l'expulsió de 500 cantaires que formaven part dels cors participants en la missa de la Sagrada Família. El dispositiu de seguretat els va fer fora en detectar que duien estelades impreses a l'interior de les partitures i que tenien intenció de cantar els segadors al final de l'acte.
2: Fons a la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne dels segadors no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit a les xarxes socials que calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats. La CUP ho qualifica de cacera de bruixes contra l'independentisme i ha registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. També Òmnium i l'ANC exigeixen responsabilitats i dimissions. Des d'Esquerra, Elisenda Alemany ha apuntat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Doncs a tot això el consistori creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics.
2: Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet balanç del funcionament dels dispositius municipals.
13: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant aquest agraïment a la ciutadania també a la que ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades.
0: Mentrestant, Lleó XIV continua el viatge per Espanya i ja ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori.
2: Aquest matí, al port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que els acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
0: Esther Minguell.
14: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
15: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
14: El viatge acabarà demà a Tenerife, on també es trobaran persones migrants i entitats que les atenen.
0: En clau política, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques.
2: Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte a l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre dels 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE.
0: Mentrestant, al Congrés, i 3 dies després del discurs del Papa Lleó XIV, la Cambra Baixa ha admès a tràmit una iniciativa del Parlament de Catalunya per reformar justament la llei d'eutanàsia, aprovada fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es puguin frenar el dret a morir dignament. Jordi Casino.
16: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
17: Eutanasia significa etimològicament buena muerte. Estemos a l'altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
16: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
0: En clau econòmica, el Banc Central Europeu ha decidit apujar un quart de punt els tipus d'interès, que queden en el 2,25%.
2: És el primer cop en 3 anys que l'ENS decideix augmentar els tipus en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i pel repunt de l'inflació a l'eurozona, que al maig s'ha situat en el 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc.
0: I en l'àmbit polític local, l'Ajuntament de Mataró ha decidit presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'Oficina Antifrau per vulneració dels seus drets fonamentals en la tramitació d'un nou expedient sancionador contra el consistori. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
18: El litigi torna a girar al voltant del conflicte laboral amb l'extreballadora municipal que va alertar de presumptes contractacions irregulars. Ara, el motiu de la disputa és que en el mateix expedient que s'ha obert es comunica la suspensió immediata de forma indefinida fins que no hi hagi sentències fermes en els dos procediments judicials en curs, una circumstància que el govern municipal considera que el deixa en una situació d'indefensió absoluta. Miquel Àngel Vedell és el regidor de Bon Govern i Bona Gestió.
19: Sempre també m'agrada i destacar que hem respost totes les recomanacions, tot el que ens ha demanat Antifrau, sempre hem donat resposta, que sempre hem col·laborat també amb la justícia i hem entregat tot allò que se'ns requereix i que, per tant, ara sí que pensem ja que s'ha vulnerat, com deia, drets fonamentals.
18: El consistori alega que la darrera resolució d'Antifrau, notificada a finals de maig, atribueix infraccions vinculades a unes suposades represàlies contra l'alertadora. Segons aquest òrgan, les accions haurien estat perpetrades per una treballadora en actiu i dos antics empleats, però el dictamen els priva del dret a defensar-se davant d'aquestes acusacions. Tampoc li ofereix la possibilitat d'exposar la seva versió sobre uns fets que, a més, considera que ja haurien d'haver prescrit.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. La taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació de vulnerabilitat tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Maite Polo.
20: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats, per exemple, formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. No diuen, però, a quin municipi ni quina administració. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
21: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
20: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: L'últim dia de la selectivitat ha tingut com a gran protagonista l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants obtinguin una bona nota. Amb tot, les sensacions dels alumnes que s'han examinat al Tecnocampus de Mataró han estat en general

0: fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
1: Les següents proves del dia, les de matèries de modalitat, s'han programat a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, però hi ha hagut alumnes que han acabat la selectivitat amb l'examen de català, l'última assignatura comuna.
2: Doncs ara toca anar cap a casa a descansar un rato, després anar a la barberia a tallar el cabell i a la tarda de graduació.
1: Les notes de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny, tot i que hi haurà uns dies per demanar revisió d'exàmens. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: Més coses. El Port de Barcelona considera que els creueristes no són els principals culpables de la massificació turística de la capital catalana i xifren només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turista a la ciutat. Ho diu un estudi encarregat pel propi port. Carina Bellbé.
5: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que lliurat al gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
6: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers amb els números que ens surten. Els números són completament fiables.
5: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
4: En cultura, Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tota mena de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro.
7: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
8: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits. De calcografia hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
7: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc, les semifinals de la Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros hongarès per un lloc a la final en la cita que se celebra a Malta. De moment, els mariners empaten a 7 gols a l'últim quart. I a la Champions femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró van perdre les semifinals i ara jugaran entre ells per la tercera plaça. En bàsquet, el Barça disputa a partir de les 8 del vespre i al Palau Blaugrana el segon partit de les semifinals de la Lliga CB, el millor de 5 contra el Tenerife. Després de la victòria de dimarts de 33 punts, els de Xavi Pascual volen repetir sensacions per sumar el segon triomf. Sentim el blaugrana Juan y Marcos.
3: Sí, muy importante. Necesitamos conseguir ese 2-2, necesitamos del apoyo de la gente para poder sacarlo adelante y tratar de conseguir las victorias más importantes en estos momentos.
2: El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista del València a la pròrroga per 118-117 en el primer partit de l'eliminatòria i demà juga a les 8 del vespre el segon partit. El tècnic Dani Miret posava en valor la feina de l'equip.
4: Ara el que depèn de nosaltres és pensar encara què podem fer millor, mantenir la mentalitat que hem tingut avui, perquè tal com ells han forçat la pròrroga i el desgast que ells et provoquen mental i físicament, a la pròrroga ja hem demostrat que som capaços i som resilients. Després de

0: d'aquests cops mentals, no? Com el d'avui, perquè al final, com dic, és un 1-0, i continuem creient en les nostres possibilitats, i això no canviarà per un resultat avui negatiu.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat avui el primer fitxatge de la temporada vinent. Es tracta de l'eslové Aljas Kung, un ala pivot de 2,07, molt versàtil i que ha destacat enguany a la Lliga Polonesa, que signa per només un curs. El director esportiu del club català és Fernando Sanemeterio.
2: Creemos que es un jugador en clara progresión. Este año consideramos que ha hecho un gran año en Polonia. Lo dicen sus números, pero aparte siguiéndole... lo puedes ver, ¿no? Es un jugador que tiene mucha capacidad para abrir el campo, es una amenaza exterior, pero a la vez puede jugar a ritmo alto, puede acompañar muy bien las transiciones ofensivas, es capaz de poner el balón al suelo para atacar de fuera adentro, y luego es listo jugando, se juega muy bien sin balón.
1: I Marta Canella no continuarà a l'Esport Girona la temporada vinent. La gallega tanca l'etapa Fontejau havent defensat 3 temporades la samarreta del conjunt català. I també avui arrenca el Mundial de Futbol. Des de 8:15 tenim la inauguració oficial i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana i de jugadors del Barça, debuta dilluns contra Cap Verd amb Lamine Yamal, que ja s'entrena amb el grup. I acabarem amb el Nàstic de Tarragona, que ha presentat avui el nou entrenador. Es tracta del mallorquí Xisco Campos, que afronta amb tota la il·lusió del món aquest repte.
3: Moltíssimes gràcies. Ja aniré fins aquí al Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, ja aniré Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és... Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
4: ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: ¡Recargar!
7: ¡Torpido!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
2: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de mentades, han tingut la dignitat de venir i arreglar-ho.
1: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardeño del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
3: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
4: Que Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
5: L'estació no està en condicions.
6: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
1: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat, aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la fira.
7: És important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc que es vagi consolidant.
1: A la Fira d'Entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I, finalment, al Parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi. El Partit Popular s'ha posicionat també en el debat sobre els preus del lloguer dels pisos de la fàbrica de pijames i sobre els criteris que s'apliquen a les bases del reglament municipal d'habitatge que s'està confeccionant. El portaveu Joaquim Briones ha fet notar que, en aquest cas, no s'estan oferint pisos socials, sinó pisos subvencionats, i que es tracta d'una promoció privada i que, per tant, els preus s'han hagut de pactar amb els titulars de l'empresa. Amb tot, Briones considera que també s'haurà de crear habitatge social.
8: Lo que habrá que pensar en un futuro es donde podemos tener y conseguir pisos que sean de alquiler social. Aquí, pues en esto, tenemos los handicaps de que ser privado pues tiene que ser un acuerdo también con la propiedad. Entonces, pues serán subvencionados y, bueno, estaría que fueran mucho más baratos, pero es eso, que es privado, no es público.
1: Mentre que el govern defensa que les polítiques d'habitatge també han de vetllar perquè la classe mitjana pugui trobar habitatge a Premià de Mar i no hagi de marxar des de l'oposició, començant pel PSC, s'ha qüestionat que es dediquin recursos públics a veïns que ja disposen, diuen, de diners. L'Institut Premià de Mar informava ahir de l'inici d'una nova col·laboració entre el centre i l'Ajuntament, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting. Col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però a la qual es vol donar continuïtat. En concret, segons explica l'Institut en una publicació, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat van reunir-se fa 2 setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades per la Festa Major, que han impulsat i ordit des de l'agència de publicitat simulada IPM de Creative Center. El treball ha de ser, com diem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa, però, perquè segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent l'agència col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per a l'Ajuntament. Convocatòria gegant. A la pàgina de Cultura d'avui, Manel Ferrer.
9: La colla de gegants de Premià de Mar ha organitzat un assaig obert aquest dissabte a partir de 6:15 de la tarda a la Casa de la Festa de Can Manent. La iniciativa vol apropar l'activitat gegantera a la ciutadania i captar nous membres de cara als actes a la Festa Major. L'activitat estarà oberta a qualsevol persona interessada en el món dels gegants que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la Festa Major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
10: En algun acte han de sortir tots els gegants i, per tant, necessitem mans i per això doncs, també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres.
9: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. Com dèiem, l'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
1: Tanquem amb el temps. Avui continua la presència de núvols i les temperatures continuen suaus. Mínimes de 19 graus i màximes de 22. Demà torna el sol sense manies i el termòmetre començarà a remuntar amb vistes a un cap de setmana calorós.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

0: That's right.
1: Això que acaba de sonar per escalfar els motors del ranxo ha estat ni més ni menys que el gran James Johnston i el seu himne, Keep It Country. Quina manera més collonura de començar el programa d'avui, oi? Aquest tros de cançó és una declaració de principis en tota regla. No importa d'on siguis ni d'on vinguis, la vida es viu molt millor si mantens l'esperit rural, l'orgull de poble i el barret ben calat. Però no afluixeu els frens de la camioneta, que el viatge tot just comença i la següent parada ens porta carretera enllà cap al territori dels cors trencats i les promeses d'aquelles que es fan sota la llum de la lluna de Texas. Ens posem una mica romàntics, però sense perdre la pols del camí de les botes. Ens arriba la veu d'un autèntic cowboy del neotradicional, el senyor Dallas Steel, interpretant una joia de les que fan picar amb la punta del peu a la barra del bar. When I Give My Heart Away. Aquest tema ens parla d'un d'aquells nanos durs que costen de convèncer, d'un d'aquells cowboys solitaris que volta pel món entregat a la seva llibertat, però que adverteix que el dia que finalment decideixi lliure el seu cor ho farà per sempre, sense bitllet de tornada i posant tota la carn a la graella. Una lliçó de lleialtat a l'estil del Old West. Així que sintonitzeu bé les orelles, ajusteu-vos el cinturó amb la civella ben grossa i deixeu-vos portar per aquest ritme de violins i steel guitar des del Tot Country ben endins amb Dallas Steel i aquest When I Give My Heart Away.

Vinga, companyes i companys, que el temps vola i el cos demana gresca. Ens n'anem directe a moure les botes amb la gran reina del country noruec, la Heidi Hauge, que ens ha conquerit mig món amb el seu estil neotradicional. Ens porta el seu aclamat Saturday Night, un tema que és pur honky-tonk. La cançó ens parla d'això que tant ens agrada, oblidar-nos de la feina de tota la setmana, agafar la camioneta, posar-nos el barret i anar directes al ball a cremar la pista amb una cervesa ben freda a la mà.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: Seguim en ruta, estimats oients, i ho fem amb un dels plats forts d'aquest estiu. Des de Texas ens arriba el trio més buscarraons i autèntic de la línia neotradicional, els Midland. S'estan preparant per una senyora gira per Europa i ens porten fresca, fresca, aquesta fantàstica versió del Drinking Dark Whiskey, un tema que en el seu dia van fer el gran Steve Earle i els Steel Drivers. La cançó és autèntic ambient de taverna redneck. Ens parla de com el whisky negre i els pensaments foscos et poden embolicar la troca una nit de lluna plena si et deixa la parella. Una combinació de guitarres esmolades i harmonies clàssiques que fan venir ganes d'ajustar-se al barret, demanar un bon glob, pam, i que siga de més doble. El lloro que venen corbes. Aquí teniu els Midland amb aquest Drinking Dark Whiskey.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. No afluixem el galop, Riders. Ara ens posem les botes de gala per rebre un autèntic fill de San Antonio, el senyor Wade Andrew Smith. Aquest cowboy a so carrel ens porta The Likes of Me, un tema de pur country texà d'aquells que fan bategar el gor dels honky-tonks. La cançó ens parla d'un d'aquells nois rústics, un pèl caparrut i orgullós de la seva vida senzilla, que es pregunta com una dona tan increïble pot haver posat els ulls en algú com ell. Una bellesa, la veritat. Una declaració d'amor autèntica, sense floritures i amb aquell segell de la bona gent del camp. Pareu bé l'oïda i tasteu el millor palada de Texas. Aquí arriba Wade Andrew Smith amb The Likes of Me.

I així, com aquell que no vol la cosa, se'ns ha escapat el temps volant, família. Arribem al final d'aquests 30 minuts de gresca radiofònica i ho fem tancant el ranxo amb el canadenc més guardonat de la història del gènere, el gran Paul Brand. Ens deixa el seu potent Better Country, un tema collonut que ens recorda que les coses bones de la vida, com la bona música, els amics i les nits de taverna, són les que fan d'aquest món un lloc molt millor. El servidor en Frank recull els bàrtols, però avui recordeu que aquí no busquem bitllets, que som una colla de voluntaris bojos que fem tot això. Això ho fem per pur amor a l'art i per la glòria del country music. Però no us amoïneu, companys de ferradura, que la setmana que ve tornem a saltar la tanca a la mateixa hora i al mateix canal, amb més cuir i més fusta de la bona. Ajusteu-vos els barrets, vigileu amb qui us adreceu pels camins i, sobretot, sigueu bons.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
2: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de ventades, han tingut la dignitat de venir a arreglar-ho.
1: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardenyo del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
3: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
4: Que Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
5: L'estació no està en condicions.
6: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
1: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat, aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la Fira.
7: I és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant.
1: A la Fira d'Entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I, finalment, al Parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi. El Partit Popular s'ha posicionat també en el debat sobre els preus del lloguer dels pisos de la fàbrica de pijames i sobre els criteris que s'apliquen a les bases del reglament municipal d'habitatge que s'està confeccionant. El portaveu Joaquim Briones ha fet notar que, en aquest cas, no s'estan oferint pisos socials, sinó pisos subvencionats, i que es tracta d'una promoció privada i que, per tant, els preus s'han hagut de pactar amb els titulars de l'empresa. Amb tot, Briones considera que també s'haurà de crear habitatge social.
8: Lo que habrá que pensar en un futuro es donde podemos tener y conseguir pisos que sean de alquiler social. Aquí, pues en esto, tenemos los handicaps de que ser privados pues tiene que ser un acuerdo también con la propiedad. Entonces, pues serán subvencionados y, bueno, estaría que fueran mucho más baratos, pero es eso, que es privado, no es público.
1: Mentre que el govern defensa que les polítiques d'habitatge també han de vetllar perquè la classe mitjana pugui trobar habitatge a Premià de Mar i no hagi de marxar des de l'oposició, començant pel PSC, s'ha qüestionat que es dediquin recursos públics a veïns que ja disposen, diuen, de diners. L'Institut Premià de Mar informava ahir de l'inici d'una nova col·laboració entre el centre i l'Ajuntament, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting. Col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però a la qual es vol donar continuïtat. En concret, segons explica l'Institut en una publicació, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat van reunir-se fa 2 setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades per la Festa Major. Accions que han impulsat i ordit des de l'agència de publicitat simulada IPM de Creative Center. El treball ha de ser, com diem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa, però, perquè segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent l'agència col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per a l'Ajuntament. Convocatòria gegant. A la pàgina de Cultura d'avui, Manel Ferrer.
9: La colla de gegants de Premià de Mar ha organitzat un assaig obert aquest dissabte a partir de 6:15 de la tarda a la Casa de la Festa de Can Manent. La iniciativa vol apropar l'activitat gegantera a la ciutadania i captar nous membres de cara als actes a la Festa Major. L'activitat estarà oberta a qualsevol persona interessada en el món dels gegants que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la Festa Major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
10: En algun acte han de sortir tots els gegants i, per tant, necessitem mans i per això doncs, també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres.
9: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. Com dèiem, l'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
1: Tanquem amb el temps. Avui continua la presència de núvols i les temperatures continuen suaus. Mínimes de 19 graus i màximes de 22. Demà torna el sol sense manies i el termòmetre començarà a remuntar amb vistes a un cap de setmana calorós.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Doncs una setmana més encetem de cine amb l'Antonio Barrero. Benvingut, Antonio.
1: Gràcies.
0: Com va tot?
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Així m'agrada, que vagi tot bé. Antonio, encetem aquest espai i avui de què parlarem?
1: Doncs avui parlarem de Joel Joan.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: I és que el proper dissabte 13 de juny i durant la gala de cloenda del FICCAT d'aquest any, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan rebrà el Premi Montserrat Carulla del Festival en reconeixement a la seva trajectòria. Una trajectòria clau en la construcció de la ficció contemporània catalana. Des dels seus inicis ha estat una figura central en la popularització de la ficció televisiva en català i en la creació de projectes d'ampli abast que han marcat diverses generacions d'espectadors, contribuint de forma decisiva a la normalització de la llengua catalana en la cultura audiovisual de consum massiu. Així doncs, avui vull dedicar el programa de cine a Joel Joan, aquesta figura essencial en la consolidació del sector audiovisual en català.
0: Doncs perfecte, avui Joel Joan és el protagonista d'aquest de cine.
1: Doncs Joel Joan i Jové va néixer a Barcelona el 2 de novembre de 1970. Va estudiar art dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona i va iniciar la seva carrera artística al teatre, amb produccions dirigides per Calixto Vieito, com ara Somni d'una nit d'estiu, de Sergi Belbel, La filla del mar i la bar, o en Rosa Maria Sardà, amb l'obra Fugàs. El 1994, amb Jordi Sánchez i Mònica Klenzel, va fundar la companyia L'Idiota, que poc després va passar a anomenar-se Crampac, arran de l'èxit del seu espectacle homònim. Joel Joan és una de les figures més influents de l'audiovisual català de les darreres dècades. Tot i que el gran públic l'associa sobretot a la televisió gràcies a les sèries com ara Plats Bruts, Porca Misèria i El Crac, la seva trajectòria cinematogràfica és prou rellevant i és perquè ha treballat amb tres perfils diferents, com a actor, com a guionista i com a director. A més, va ser impulsor i primer president de l'Acadèmia del Cinema Català entre els anys 2008 i el 2013, fet que el converteix en una figura important no només artística, sinó també institucional. El director Francesc Bellmunt li va donar el seu primer paper cinematogràfic l'any 1993 amb la pel·lícula Monturiol, el senyor del mar. Aquell mateix any, Ventura Pons també li oferia un altre paper a la pel·lícula Rosita Please. Paral·lelament, va debutar a la televisió a la sèrie de TV3 Poble Nou i al posterior spin-off que es deia Rosa. Alhora, va participar a la pel·lícula La bona vida, el 96, que és una de les obres més recordades del primer de totes les seves pel·lícules, David Trueba, i també a la pel·lícula El corazón del guerrero, l'any 2000, de Daniel Monzón. En aquella etapa, encara, però, Joel Joan era un actor emergent que alternava teatre, televisió i cinema. I el 1999 s'embarca en el seu propi projecte televisiu, Plats Bruts, una sitcom coproduïda pel Terrat i Crampac, on Joel Joan compartia protagonisme amb Jordi Sánchez i Mònica Klenzel, i també va dirigir i escriure alguns episodis. La sèrie es va mantenir en pantalla fins l'any 2002, amb un gran èxit d'audiència, i que va estar recolzat, aquesta audiència, amb un Premi Ondas el 2002. Encara avui dia, 27 anys després, tothom segueix rient amb el David i el López de Plats Bruts.
0: Qui no ho recorda?
1: Sí, qui no ho recorda?
0: Qui no ho recorda?
1: Doncs bé, l'any 2000 crea la seva productora cinematogràfica Arrisca Films i aquell mateix any torna als escenaris de la mà d'Àlex Regola amb l'obra Glengarry Glen Rose de David Mamet. Després va actuar Ets aquí, de Javier Daulte el 2005 i en l'adaptació de Peter Jean dirigida per Calixto Vieito el 2006. Aquest mateix any, el 2006, torna la gran pantalla com a actor secundari a la cinta Salvador Puig Antic, de Manuel Huerga. Tanmateix, va ser un dels papers més destacats que ha fet com a actor cinematogràfic, Salvador Puig Antic és una de les produccions catalanes més importants dels anys 2000 i que està centrada en la figura de l'anarquista Salvador Puig Antic. El film va tenir una gran repercussió crítica i pública i continua sent una referència del cinema històric català contemporani. Escoltem, si us sembla, un clip d'aquesta pel·lícula.
2: Quina putada.
3: Ves en compte, m'entens? Sí. No et fiques en cap problema.
4: Que sí, mama. Mm?
5: Fuera ya de aquí de una puta cabeza.
6: ¡No me toques!
5: ¡A que te meto una hostia!
7: Hola.

0: Somos políticos de una organización militante.
1: ¿Sabes lo que es el garrote?
2: Muérete, tío.
3: Bé, és una pel·lícula esferidora i dura, com ho va ser aquesta mort tan bèstia de Salvador Puig Antic. Doncs posteriorment va compaginar els papers teatrals i cinematogràfics amb la sèrie Porca Misèria, i que es va emetre per TV3 entre el 2004 i el 2007. Es tracta del seu projecte més personal, ja que, a més d'interpretar el paper protagonista, és el director, guionista i, fins i tot, va composar la banda sonora. El projecte va aconseguir el reconeixement de l'audiència i de la crítica, rebent diversos premis, entre els quals l'Ondas, el millor programa de televisió. A principis del 2007, amb Gerard Quintana inicia una nova aventura i és l'espectacle musical Secrets Compartits. Uns mesos després, torna a coincidir amb l'actriu Clara Segura als escenaris, aquesta vegada amb el muntatge Intimitat. I el 2008, Joel Joan va ser un dels actors barcelonins escollits per Woody Allen per participar en la seva pel·lícula rodada a la ciutat comtal, Vicky Cristina Barcelona, en la qual apareix breument com a secundari sense text. Però és com a creador on Joel Joan ha deixat una empremta més personal. El seu debut com a director de llargmetratges arriba amb Excuses, el 2003, que és una adaptació cinematogràfica de l'obra teatral homònima que havia escrit amb Jordi Sánchez. La pel·lícula és una comèdia coral sobre les relacions de parella i les mentides quotidianes. Sense ser un gran fenomen comercial, va demostrar que era possible fer comèdia urbana en català amb ambició industrial. Encara avui, és considerada una de les comèdies catalanes més representatives dels primers anys del segle XXI. El seu segon llargmetratge com a director va ser Fènix 1123, l'any 2012, i que va codirigir amb Sergi Lara. Aquesta obra representa un gir radical respecte a Excuses. És un thriller polític inspirat en el cas real d'un adolescent acusat de terrorisme informàtic després d'enviar correus electrònics de protesta a empreses. La pel·lícula aborda qüestions com la llibertat d'expressió, la repressió, repressió política i els drets civils, i és probablement el film més ambiciós de Joel Joan com a director. Escoltem el tràiler.

0: Aquí tengo una orden de registro. Estamos aquí por un delito de terrorismo.
1: No puede ser. Tiene que ser un error.
0: No nos equivocamos.
2: ¿El ejército del Fénix? ¿Esto qué es?
3: El nombre lo saqué del libro de Harry Potter.
2: Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí.
3: Yo no me lo saco ningún.
4: Li podrían acabar demanant 8 anys de reformatori.
5: Estic al diari.
6: Què fas aquí tant d'hora?
7: Doncs que ha vist el diari.
2: No vull que hi tornis a parlar més.
8: A la meva filla la van acusar de terrorisme sense proves i la van tancar 6 anys a la presó.
9: És una guerra i l'Eric és una altra víctima.
3: Hem d'anar a la premsa. Hem de dir la veritat als diaris.
10: No veus que hi ha molt malament? Què vols, que trenqui la cara pel carrer?
3: La cara ja me l'han trencada.
11: Bé, quan es parla del cinema de Joel Joan, avui és imprescindible afegir-hi Escape Room i Escape Room 2, perquè representen probablement el seu major èxit comercial cinematogràfic dels últims anys. La història d'Escape Room neix primer com una obra teatral escrita per Joel Joan i Héctor Claramunt. L'obra es va convertir en un fenomen de públic a Catalunya i posteriorment es va adaptar al cinema amb el títol Escape Room, la pel·lícula, any 2021. I que va dirigir Héctor Claramunt i que va estar escrita pels mateixos autors. Joel Joan hi exerceix també com a actor protagonista. La pel·lícula trasllada al cinema la fórmula que tan bé havia funcionat als escenaris, una comèdia negra amb elements de thriller, on un grup d'amics es veu atrapat en una situació aparentment lúdica que acaba destapant secrets, tensions personals i conflictes amagats. La gràcia de l'obra no és tant l'enigma de l'escape room com la radiografia de les relacions humanes, un terreny que Joel Joan ja havia explorat extensament a Porca Misèria i Excuses. Des d'un punt de vista de trajectòria, Escape Room és important perquè consolida una línia de treball molt característica del nostre home. Crea productes pensats per a un públic ampli, amb vocació popular, i no renuncia a una certa sofisticació dramatúrgica. És una obra que combina humor, tensió i crítica social i que demostra la seva habilitat per convertir una idea teatral en un producte audiovisual comercialment viable. Escoltem el tràiler de la pel·lícula.
12: Poneos cómodos y disfrutad de la sesión.
13: Mi nombre es Dr. Mengele y trabajo para las SS. Solo tenéis una hora para salir de aquí. Si no lo lográis, os echaré a los perros.
14: Però aquest tio és molt dolent.
15: Bueno, és del que es tracta, crea una mica d'inquietud al jugador. Intens, que això ja ha començat, tios. I tios, i tios.
16: Semblen ben bé de veritat, eh?
17: Fie, litste, sin, un.
15: Algú sap alemany?
17: Ja! Si l'alemany és molt fàcil.
15: I què diu, què diu aquí?
17: Die vol dir dia, això segur.
15: Segur, perquè en anglès vol dir morir. Vigila, rei! Podria ser una trampa, això, eh? Diu, tio, que no es pot tocar, això.
18: Que el Mengele és mentideta.
19: Ja veureu com aquesta guillotina no talla una perda.
20: Es pot fer un collons ens has portat, Edu, però això ha passat algun tipus d'inspecció tècnica de riscos laborals, no ho sé.
17: I això vol dir que tenim un problema majúscul.
21: Hem de buscar una sortida d'aquí.
17: Les escape no acostumen a estar tan personalitzades.
22: Té cops amagats del teu Edu.
17: Ah, sí? I què més m'amaga? Vas votar el Montilla?
15: Però com vols que jo votés el Montilla? Sé molt bé que...
17: Aquest assassí ha demostrat saber coses de nosaltres bastant, bastant ocultes, eh? Segur que et dius Edu, no? Perquè jo no sé què creure mi que no.
20: Que me trobo de vegades que m'has posat les balles i sortint d'aquí una vegada.
23: Queremos salir.
20: Nein!
23: ¿Cómo que nein? Què vol dir nein?
17: No sé, no em ve, no em ve.
11: Sí. Pel que fa a Escape Room 2, primer va arribar com a continuació teatral, estrenada el 2023, després de l'èxit de la primera. Els mateixos Joan i Claramunt van assumir el repte d'escriure una seqüela directa, una cosa que és poc habitual en el teatre català. La versió cinematogràfica d'Escape Room 2, que en principi s'ha d'estrenar aquest 2026, en aquests moments es troba en procés de postproducció. Héctor Claramunt n'ha assumit la direcció i el guió torna a estar signat per Claramunt i Joel Joan. Joan hi participa novament com a actor protagonista al costat d'Ivan Massaguer, Mònica Pérez i Elisabet Casanoves. En realitat, vist en perspectiva, Escape Room és probablement la pel·lícula que millor resumeix qui és Joel Joan com a creador. Un autor molt vinculat al teatre, amb instint per la comèdia popular, interès pels conflictes de parella i d'amistat i capacitat per connectar amb un públic ampli sense abandonar una mirada molt catalana sobre els personatges i les seves contradiccions. Com a guionista, la seva producció cinematogràfica no és tan extensa com la televisiva, però destaquen especialment Excuses i Fènix 1123. La seva escriptura acostuma a combinar humor, observació de les relacions personals i una mirada crítica sobre la societat catalana contemporània. Aquest estil es veu molt més desenvolupat a la televisió, especialment a Plats Bruts, Porca Misèria i El Crac, aquestes tres obres en què va actuar i que va escriure i que va dirigir simultàniament i que són un èxit i una referència actualment encara de la televisió. Diversos analistes consideren que aquestes sèries han tingut més influència cultural que qualsevol de les seves pel·lícules. De fet, jo si hagués de reordenar una mica les pel·lícules més significatives del Joel Joan, probablement faria aquesta classificació. En primer lloc, Escape Room, pel seu impacte popular i perquè sintetitza perfectament el seu univers creatiu. En segon lloc, la pel·lícula Fènix 1123, la seva obra més ambiciosa políticament i també cinematogràficament. Excuses, que és una fita de la comèdia catalana contemporània i que no és una gran producció, però que té molts elements per ser una de les pel·lícules importants seves. En quart lloc, Salvador Puig Antic, on ell té un paper molt curt, però la pel·lícula és molt gran. El seu treball interpretatiu és curt, però està dins d'una pel·lícula que va ser i és encara una referència. I finalment, La bona vida en castellà, el paper en el que el va situar dins en el cinema de la península. Des del 2008... la trajectòria teatral de Joel Joan ha estat molt intensa i repartida entre tres vessants: actor, director i autor. L'octubre del 2008 va estrenar al Teatre Villarroel de Barcelona l'espectacle Jo sóc la meva dona, un monòleg de Doug Wright dirigit per Marta Angelat. El 2012 va dirigir i interpretar El nom i va ser un èxit extraordinari de públic i una de les produccions que van consolidar la seva reputació com a director de comèdia comercial. El 2017, Xavier Albertí el va dirigir a Ricard III i entre el 2017 i 2018, Carme Portacelli va fer el mateix amb Frankenstein, interpretació per la qual va ser nominat als Premis Butaca. I aquest any, 2026, Joel Joan s'ha posat al capdavant de Vania, una adaptació contemporània de L'oncle Vania d'Anton Chekhov, a partir de la versió escrita pel dramaturg britànic Simon Stephens. I que va dirigir i està dirigint Nelson Valente. El muntatge té una particularitat molt potent. Joel Joan interpreta ell sol els 8 personatges de l'obra durant prop d'una hora i mitja. És un exercici de virtuosisme actoral molt allunyat de la imatge que molta gent té d'ell associada a la comèdia televisiva. Si us sembla, escoltem un fragment d'una entrevista on parla precisament de Vania i el repte interpretatiu que li ha suposat.
5: Fa molts anys ja que estic en la comèdia i amb Escape Room i El gran comediant i em venia de gust tocar el drama. El Simon ha fet una adaptació de l'obra. O sigui, no només l'ha adaptat en com a forma, que està més sintetitzada i està escrita perquè la faci un sol actor, sinó que l'ha adaptat a l'actualitat, on hi ha moltes emocions, molts sentiments dels personatges, on tot està soterrat, allò que fa Chekhov, que sembla que no parli de res i que no hi hagi trama, però tot està passant per sota i constantment. El drama intern que viuen, els amors frustrats que hi ha, els anhels, tot això són coses que, evidentment, encara ens mouen. No és un monòleg que jo em dirigeixi al públic, com per exemple passava en Jo sóc la meva dona. És un monòleg que hi ha quarta paret, per dir-ho manera. És l'obra de Chekhov, però interpretada per un sol tio.
11: Bé, en conjunt, Joel Joan no ha estat un cineasta especialment prolífic pel que fa a nombre de llargmetratges. La seva aportació principal al cinema català és haver defensat un model de cinema popular, comercial i connectat amb el públic, i que està allunyat d'un cert elitisme cultural que ell mateix ha criticat en diverses ocasions. Com a creador, ha tingut molta més incidència en l'imaginari col·lectiu català a través de la televisió, però les seves incursions al cinema formen part de la història del cinema català de les darreres tres dècades. És promotor de la plataforma Sobirania i Progrés, un moviment a favor de la independència de Catalunya, i, com he comentat, va ser membre fundador i president de l'Acadèmia del Cinema Català. En el seu posicionament públic, ha defensat de manera constant la necessitat d'enfortir el cinema en català com a indústria competitiva i amb capacitat real d'arribar a grans audiències. En diverses ocasions ha sintetitzat aquesta idea amb una afirmació que resumeix molt bé la seva visió. Diu, si no entenem que el cinema en català ha de fer èxits, no hem entès res. Aquesta perspectiva articula la seva manera d'entendre la cultura audiovisual, on qualitat i popularitat es conceben com a elements complementaris. El conjunt de la seva trajectòria evidencia una voluntat sostinguda de construir una ficció catalana sòlida, accessible i amb projecció, capaç de generar complicitat amb el públic i alhora d'enfortir el teixit industrial del sector. L'atorgament del Premi Montserrat Carulla per part del Festival FICCAT reconeix així una figura clau en la consolidació de la ficció en català contemporània i en la seva projecció futura.
6: Molt bé. Ets fan de Joel Joan?
11: No especialment.
6: No. Què t'agrada d'ell i què no t'agrada?
11: Em carrega una mica.
6: Et carrega?
11: Sí, el seu discurs, sobretot. Sí. Sí, perquè és que és molt radical i este, podem estar políticament en la mateixa línia, en la mateixa onda. Però, el segueixo i a les xarxes és terrible.
6: No té pèls a la llengua.
11: No té pèls a la llengua. Això és un mèrit, sí. Li reconec, però es crea moltes amistats. El que sí que li reconec és que, evidentment, és un tio lliure i un tio que no... Això, el que has dit tu molt bé, no té pèls a la llengua i que no es talla davant de res. Però, d'altra manera, per l'altra banda, això li genera enemistats i li genera un cert posicionament per diferents sectors, no només de públic en general, sinó també del sector. Mm-hmm. Com a actor de teatre és genial. Aquesta obra, Bània, que ell ha explicat, és bestial. Una hora i mitja l'he vist, aquesta obra. Ell sol, interpretant 8 personatges i creient-te tot allò que estàs veient, és bestial. Com a actor és molt bo, és molt bo. És molt bo. Com a cineasta ha fet cosetes, no grans cosetes. Com he dit abans, potser la seva millor pel·lícula és la de...
6: Escape Room.
11: Escape Room, sí, perquè... parteix de l'adaptació de l'obra de teatre i l'obra de teatre també és una meravella i el cinema s'ha pogut transportar tot allò i a més fer la pel·lícula. Però després Fènix 11-23 pel que va suposar en el seu moment i va ser també un moment políticament interessant quan va defensar aquest nen que, bueno, que el van titllar de terrorista pel fet d'haver enviat uns missatges perquè etiquetessin en català algunes empreses. Aquesta per mi és la més completa i després, clar, ell té molt poc i és Salvador Puig Antic. Bàsicament és això, actor de teatre, creador de teatre, cinema, i després, evidentment, la gran sèrie seva és El Crac, és Plats Bruts i és l'altra que va fer també. Són tres sèries que ha deixat molta empremta i que, bueno, de tant en tant, Plats Bruts encara la continuem veient i continuem rient perquè tot i haver-les vist.
6: I tant.
11: És una passada.
6: Mm-hmm. Per cert, com comentaves, se li retrà doncs, aquest homenatge, aquest premi Montserrat Carulla 2026 al FICCAT el 13 de juny, sí? Mm-hmm. És així, no? Sí. Creus que és un premi merescut?
11: Sí. Totalment merescut. De fet, és que una persona que defensi com ell la llengua i des de tants àmbits de la creació teatral, televisiva i cinematogràfica, pocs com ell, és un premi molt merescut i, a més, que hagi acceptat també és un gran què, perquè, bueno, també té les seves excentricitats. Ha estat al FICCAT un parell de vegades i és un pèl excèntric i, bueno, tot i així... És un premi merescudíssim i, a més, en aquests moments en què la política de vegades ofusca una mica tota la creació, la seva creació, i el Martí una mica al marge i rep crítiques per els seus pensaments polítics, però jo crec que és una persona que, pel que fa al nostre país, a la nostra cultura, a la nostra llengua, és el number one.
6: Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies per aquest De Cine. Ens trobem d'aquí una setmana.
11: Perfecte, molt
6: bé. Adéu.
11: Adéu.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies del tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat del Papa que va acabar amb la mort d'un home per tret de bala al mig del carrer Balmes. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja de l'1 a 3 anys a una de 6 a 9. Escoltem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'1 o 2 anys.
1: Segons el departament que lidera Núria Parrón, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i armes falses. I un grup de veïns al Centre Històric del Vendell precisament ha presentat una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prengui mesures urgents davant problemes d'incivisme, inseguretat i soroll a les nits que afirmen fa temps que pateixen. A més de reactivar l'Associació de Veïns del Centre Històric, han recollit 1.350 signatures per acompanyar la instància. Pels residents, al centre tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que diuen afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida. Avui que el Banc Central Europeu ha pujat 0,25 punts als tipus d'interès de referència fins al 2,25. És el primer increment de tipus des del setembre de 2023. Fa exactament un any que els tipus estaven congelats al 2%. La decisió arriba pel context de la guerra a l'Orient Mitjà i en el moment en què la inflació a l'eurozona ha repuntat un 3,2% al mes de maig, lluny de l'objectiu del 2 que té l'organisme. Miquel Barceló presenta la nova faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta en tota mena de tècniques i materials per recórrer els grans temes de l'univers, com les criatures marines. I en marxa ja el Mundial de Futbol. Des de les 9 de la nit, hora catalana, s'enfronten Mèxic i Sud-àfrica en la primera jornada. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana, debuta el dilluns contra Cap Verd. És la competició més llarga de la història, 39 dies, 104 partits, i participen 48 seleccions.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
6: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Havien estat només 6 mesos de relació. Un idili tempestuós, apassionat, però destructiu. Quan l'any 1893 Erik Satie i la pintora Suzanne Valadon van posar fi al seu vincle amorós, la vida del compositor va patir un cop que el marcaria de per vida i faria encara més acusat el seu vocacional aïllament del món. Satie, incapaç de reaccionar davant del dolor, no es va lamentar al públic, no va plorar, ni va redactar cap carta. Simplement es va seure al piano i va esbossar una melodia que, com la seva vida en aquell moment, no tenia cap rumb aparent. La va tocar durant hores, repetint-la una i altra vegada, com posseït, d'una manera malaltissa. Aquella repetició infinita va ser terapèutica, apaivagava el seu dolor. Tan sols uns dies més tard va passar aquella melodia en pentagrama i li va posar per títol «Vexacions».

0: A la partitura, de només una pàgina, hi havia una única i sorprenent indicació: repetir 840 vegades en el silenci més absolut. Classificada avui com l'avançada del minimalisme, Vexacions és una música en ostinato interminable que, atenció, interpretada en directe, dura més de 18 hores. Una repetició en bucle que va ser curativa per Satie i que ens porta a pensar en el significat i el poder de la reiteració en la música. A diferència del que passa amb les paraules en la literatura, la repetició de notes o de fragments en la música no és un tabú, sinó un poderós recurs per reforçar l'escolta i la comprensió. I a la història de la música aquest recurs té un nom concret i molt bonic que prové d'Itàlia, que és ostinato, i que significa literalment obstinat o tossut. Però no ens enganyem, la repetició en aquest cas no és falta d'idees dels compositors, sinó una pura estratègia per capturar la nostra atenció. Quan escoltem un patró repetitiu, el nostre cervell es relaxa i deixa que, en certa manera, la música ens absorbeixi. Avui, amics i amigues, compartirem reflexions, crec que interessants, sobre aquest fenomen de la repetició en la música. I és que la música, per molt que es repeteixi, seguirà sent bona música.
1: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Hi ha arqueòlegs que sostenen que la música va néixer fa mil·lennis a les coves prehistòriques, en el precís instant en què els nostres avantpassats colpejaven rítmicament les pedres de sílex per tallar-les. I probablement entre aquell soroll percutiu tan familiar i les primeres músiques com a tals, va haver-hi un pas inevitable i una frontera molt fina. En aquell passat remot, la ment humana va aprendre, per tant, a associar la repetició d'un so a una mena de refugi protector, potser el nostre primer espai familiar. Doncs bé, sembla que, sigui quina sigui l'època i l'estil en què es concep una música, l'ús de la repetició és més que un recurs estètic. És la base de la música.

I obrim la selecció musical d'avui sentint una petita joia contemporània, nascuda de la ment del pianista ucraïnès Mikhail Alperin, fundador del Moscow Art Trio.

0: Sentíem el tema Ostinato, de Michael Alperin, que converteix la repetició en la base de l'estructura de l'obra. Tot i que no és una repetició mecànica, sinó més aviat meditativa, introspectiva, que capta l'atenció de la nostra ment i aconsegueix que cada petita variació de nota, cada subtil canvi de dinàmica, tingui un impacte emocional.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Bé, és possible que si d'entrada us plantegem si escolteu, ni que sigui ocasionalment, música repetitiva, és molt probable que digueu que no, no és habitual. Però us demano ara que seguiu amb atenció el tema que us proposo i en parlem després.

Quan als anys 70 la música repetitiva experimental de pioners com Steve Reich o Terry Riley era considerada gairebé una excentricitat per melòmens avançats, un jove Mike Oldfield, de 19 anys, crea un patró rítmic obstinat que fusiona el rock progressiu amb el minimalisme i acaba sent un dels bucles de piano més cèlebres de la història del segle XX, popularitzat, a més, com sabeu, com a banda sonora de la pel·lícula L'Exorcista. Doncs bé, la genialitat del Tubular Bells és que, al contrari que la majoria d'ostinatos que tenen patrons rítmics invariables, Oldfield utilitza aquí un compàs de 7/8. Aquest és un ritme que anomenen coix, en el que, d'alguna manera, no hi ha una simetria i, per tant, el cervell processa com si fos una frase musical inacabada. Però és precisament això el que ens atrapa. Aquest bucle es va mantenint, però el compàs irregular manté una tensió constant que ens impedeix relaxar-nos del tot. Tot un encert, per tant, pel misteri i pel terror que volia il·lustrar el film.

Sentíem un petit fragment dels més de 20 minuts que dura el primer tall de l'àlbum Tubular Bells, on Mike Oldfield toca a més totes les pistes, tots els instruments, en un crescendo instrumental que esclata, finalment, com sabeu, en el so de les campanes tubulars que donen nom a l'àlbum i que, per qüestió de temps, avui hem hagut de deixar de banda. Però bé, aquesta tècnica de repetir notes o melodies no és pas cosa moderna. La repetició està gravada a la nostra ment des dels orígens de l'espècie. Encara avui en dia, la música africana es basa en patrons repetitius, de ritmes complexes que poden durar

I és evident que la música disco, la techno o qualsevol ritme ballable actual es basa en variacions sobre un ritme. Un ritme més aviat monòton, percutiu i constant. Però és que fins i tot si ens fixem en els primers exemples de música religiosa complexa, a Occident, evidentment, ens estem referint, ens trobem amb patrons repetitius de poques notes que se'ns graven a la ment i ens fan entrar en una sintonia gairebé hipnòtica amb la música, com aquest exemple que estem sentint del compositor del segle XII, Perotinus Magnus.

Sentíem un petit fragment de l'extens organum Viderum Omnes de Perotin o Perotinus Magnus, on la melodia del cant gregorià original s'estira i s'estira repetint i encavalcant unes petites cèl·lules rítmiques i melòdiques. Una repetició que, vista des del punt de vista medieval, buscava, en certa manera, la transcendència, l'èxtasi místic, igual que han fet des de fa segles altres cultures, com, per exemple, la tradició de la música hindú.

A la música popular ha estat més que habitual, jo diria que inevitable, que s'utilitzessin patrons rítmics senzills i repetits. La repetició és la base de la memòria dels humans, en la música, en la lletra i en els hàbits de la nostra vida. I quan la música, diguem-ne, culta es va començar a apropiar dels ritmes populars, va assimilar alguns d'aquests patrons que van acabar establint-se amb un enorme èxit, com per exemple el cas de la xacona.

Aquesta xacona que escoltem, la xacona A la vida bona, també coneguda com el Sarau de la Xacona, va ser publicada l'any 1624 per un senyor que es deia Joan Aranyés, un compositor i sacerdot català que va viatjar a Itàlia i va treballar com a mestre de capella a Roma. La curiositat és que aquesta dansa, que pot repetir les estrofes fins a l'infinit, i que es pot considerar com el bressol del baix ostinato barroc, es va considerar un ball excessivament sensual i fins i tot va ser prohibit en alguns àmbits i algunes nacions. Tot i això, la xacona va acabar triomfant als palaus europeus, sobretot a França, i precisament per aquesta força seductora.

Sentíem el grup Hesperion 20 en un fragment d'aquesta xacona a la Vita Bona de Joan de l'Aranyès, a partir del qual cada país europeu la va adaptar a la seva sensibilitat, al seu estil. A França la xacona va esdevenir aristocràtica, majestuosa. A Itàlia més aviat optimista, fresca, pel lluïment dels instrumentistes i dels cantants. Però a Alemanya, l'Alemanya luterana, la xacona adquireix un to més sever, meditatiu, com passa amb Buxtehude o Pachelbel.

Estem sentint música del compositor alemany del barroc, Johann Pachelbel, molt conegut, com sabeu, pel seu cànon, però que aquí marca diferència amb les xacones italianes o franceses, utilitzant d'entrada una tonalitat menor, fa menor, associada directament a la tristesa, la penitència i la contemplació de la mort, això almenys en la retòrica barroca luterana. Aquesta xacona de Pachelbel és una obra construïda sobre un ostinato de només 4 notes descendents, sobre la que l'autor desplega 22 variacions que van creixent en complexitat contrapuntística i intensitat dramàtica. Una invitació a la introspecció que també, però, pot gaudir-se com a simple música pura.

0: Sentíem la veu de Pachelbel transfigurada en aquesta xacona en fa menor que ens fa oblidar per un moment el seu celebèrrim cànon per a tres violins, que, per cert, també podria ser un exemple de repetició obstinada.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I si seguiu pensant que l'ús d'acords repetitius és un invent d'un senyor que es deia Philip Glass i companyia, pareu atenció a com Vivaldi utilitza l'orquestra de corda tocant acords secs en staccato per crear una tensió gairebé cinematogràfica.

En aquest concert de la seva Opus 3, de l'Estro Armonico, que tantes alegries li va donar, Vivaldi utilitza de forma magistral un recurs retòric habitual en el barroc anomenat episeuxis, que és, fixeu-vos, la repetició immediata i vehement d'una mateixa paraula per enfatitzar un sentiment i crear expectatives. Aquesta és la definició exacta d'aquesta figura retòrica que Vivaldi trasllada a la música. Una figura retòrica que va ser utilitzada per gairebé tots els compositors del barroc, especialment a les òperes, i que gairebé 300 anys més tard és calcat per un anglès que es diu Michael Nyman.

Michael Nyman mai ha amagat les seves fonts d'inspiració. De fet, ell mateix es classificava o es classifica com un compositor neobarroc. Però pel tema que estem sentint, Timelapse, pren directament aquestes cèl·lules harmòniques d'autors com Henry Purcell o el mateix Vivaldi que sentíem abans i els hi dona, evidentment, una capa, un vernís modern. Nyman utilitza aquest tema pel film de Peter Greenaway de l'any 85, A Z and Two Nauts, que aquí va ser, diguem-ne, traduït com a Zoo, per mostrar com la vida i la mort es repeteixen en un cicle infinit.

Estem sentint una música que us és ben familiar, una sinfonia de Mozart, de les més conegudes, la número 40. Però fixeu-vos, només utilitzant un motiu de tres notes repetit una i altra vegada, Mozart és capaç aquí d'oferir-nos una de les sinfonies més dramàtiques i emotives del seu catàleg. Un simple grup de tres notes que ell modifica, puja, baixa, canvia de tonalitat i de ritme. L'oient el reconeix al moment, però es queda expectant per veure com Mozart el combina, com fa la seva prestidigitació. Mozart sempre sabia trobar la manera de sorprendre l'oient i de mantenir l'atenció. Doncs bé, amb aquestes poques notes, el compositor construeix una obra d'una intensitat sensacional on no hi ha realment una melodia, sinó només la reiteració d'un motiu breu treballat amb tant de domini que l'efecte, de fet, és més potent que una melodia. Aquest cèlebre grup de tres notes arriba a ressonar més de 100 vegades al llarg del primer moviment. I aquest ús de les notes repetides, dels petits motius, és típic del classicisme. Va ser també clau de l'èxit de Haydn i especialment de Beethoven, compositor en qui les parts més impactants de les seves sinfonies són precisament repeticions de petites cèl·lules rítmiques.

Sentíem un fragment del principi de la simfonia número 40 en sol menor de Mozart en la interpretació de Nikolaus Harnoncourt, dirigint i extraient tota l'energia mozartiana de l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam.

Fixeu-vos ara com Wagner utilitza una mena de rumor subterrani en el preludi de la seva òpera L'Or del Rin. L'obra arrenca des del silenci absolut amb una sola nota greu, un mi bemoll, que Wagner sosté durant 136 compassos sense moure ni una nota, un temps que sembla etern. Doncs bé, sobre aquesta base estàtica fixa, els instruments comencen a dibuixar un motiu sonor en forma d'arpegi que puja i baixa. No hi ha cap melodia cantable, no hi ha cap tornada. Wagner utilitza la repetició d'aquestes notes per simular el corrent profund impertorbable del riu Rin. Aquest recurs de dissenyar un fons musical repetitiu sobre el que volen altres notes i melodies és una tècnica que després s'ha vingut utilitzant extensament a la història de la música, des del romanticisme fins als nostres dies.

A principis dels anys 50 i sota l'asfixiant règim comunista hongarès, Gheorghe Ligeti escriu la seva peça número 7 com a part de la seva música Richard Gata. A la peça número 1, atenció, utilitza una sola nota repetida. A la número 2 en fa servir dues, etc, etc. Quan arriba a la peça número 7, la que estem sentint, n'utilitza 7, que són les que se senten de fons, sense aturador, de forma ràpida i mecànica, i és al llarg de tota la peça, tocades per la mà esquerra. Per sobre la mà dreta desplega una bonica melodia, gairebé diríem pastoral.

Sentíem la peça número 7 de la música ricercata de Gheorghe Ligeti, en la que el compositor utilitza la repetició obsessiva, diguem-ne, com per crear un ambient d'opressió, gairebé com una metàfora de la societat que ell vivia. En canvi, un exemple molt similar de repetició amb la mà esquerra del piano, però molt diferent en quant a caràcter, és la música d'arrel afroamericana que va ser traslladada als Estats Units, convertint l'ostinato clàssic en ritme pur dansable.

Aquesta música que estem sentint neix a Chicago a finals dels anys 20. És el Honky Tonk Train Blues de Mate Lewis, que segueix el ritme de la locomotora del ferrocarril amb un bucle de 8 notes per compàs de forma implacable. Aquestes notes repetides de forma absolutament obstinada que ens convida a moure el cos acabarà esdevenint la llavor rítmica del rock.

0: Sentíem el grup Emerson, Lake and Palmer, que van enregistrar aquesta versió del Honky Tonk Train Blues, creada l'any 1927. Però que fixeu-vos, a l'any 29, amb el crac econòmic, va arraconar el seu autor i el va portar, diguem-ne, a gairebé la misèria. Va acabar treballant netejant cotxes en un garatge. I això durant bastants anys, fins que algú el va redescobrir i el va recuperar per la música.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

Probablement no ens equivocaríem si pensem que el concepte de música minimalista apareix als anys 60 als Estats Units. I ho fa com a resposta, almenys en part, a la increïble complexitat que havia assolit la música als anys 50 a Europa, amb l'anomenada Escola de Darmstadt, que havia portat, diguem-ne, a l'extrem el serialisme, l'atonalisme, en fi, fent la música gairebé inaudible. Però no es podia dir, perquè era la música que s'havia de fer en aquell moment. Però els americans, potser menys complexes, donen un cop de volant i músics com Lamonte Young o Terry Riley i després Steve Reich aposten per una música molt més simple, tonalment, estructuralment, i fent de la repetició la seva base conceptual.

I als anys 80, qui ja té un segell propi, autèntic, és Philip Glass, un home que tant aborda les bandes sonores, el gènere sinfònic, l'òpera, com també peces més intimistes, de cambra, com aquesta que estem sentint, opening, pertanyent a la seva obra Glassworks. En ella, Glass combina hàbilment diferents temps, diferents ritmes de compàs a la mà dreta i a la mà esquerra, que toquen simultàniament, aconseguint d'aquesta manera que la repetició no només no cansi, sinó que crea un estat de suspensió que manté l'expectativa de l'oient.

I tancarem la nostra selecció d'avui amb una obra de l'any 1983, creada pel californià Daniel Lentz. Al contrari de l'obra de Philip Glass que hem sentit abans, que tenia un to més aviat introspectiu, aquesta peça, Wild Turkeys, que fixeu-vos, significa gall d'indi, però també és una marca de Bourbon, ens presenta un minimalisme i una repetició més aviat extrovertida, un joc de colors, a la que Lentz explora una paleta amplíssima de timbres, diríem gairebé experimentals en aquell moment. Penseu que estan extrets de proves amb els sintetitzadors que hi havia disponibles en els anys 80. La música de Lentz, per tant, és gairebé una experiència immersiva on el ritme, fixeu-vos, es manté constant, però la tímbrica, en aquest cas, és implacablement variada i ens manté atents, pendents, al llarg de tota la peça. Aquest tema, de fet, va ser el primer que va llançar el segell EMI dins del seu catàleg de música clàssica contemporània.

Sentíem un fragment de Wild Turkeys de Daniel Lenz i amb aquesta música brillant i lluminosa arribarem al final de la selecció.

I per a cloure definitivament aquest espai que avui hem dedicat a la música obstinadament repetitiva, tenia que sonar ni que fos un fragment de l'epítoma d'aquesta música. Cap obra a la història ha portat la fixació de l'ostinato tan lluny, ni amb tant d'èxit popular. És el monumental Bolero de Maurice Ravel, estrenat l'any 28. Una obra nascuda d'un compromís del compositor per escriure música de ballet amb aire espanyol, en la que Ravel, a partir d'una simple melodia sinuosa que es va inventar i que repeteix 18 vegades, cada cop amb orquestració diferent i dinàmica creixent, acaba convertint aquesta simple melodia en un autèntic poema simfònic. I com que les parts del cervell que analitzen la melodia i les que segueixen el ritme són diferents, segons els neurocientífics, la combinació fa que el nostre cervell no pugui evitar entrar en modus plaer total amb aquesta troballa de Ravel. Estimades i estimats, doncs serà així, amb el ritme de bolero francès, que ens acomiadarem per avui. Esperem que hagueu passat una bona estona. En Pere Sánchez, el control obstinat del so, i qui us parla, Anki Ostinato, ens acomiadem per avui. Recordeu que som també el podcast de la plataforma iVoox amb els episodis anteriors. I si ens voleu en directe, doncs bé, aquí hi serem la setmana que ve a la mateixa freqüència i a la mateixa sintonia. Tot rebuscant, com fem cada setmana, el meravellós món de la bona música.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Com ja va passar fa 13 anys, ahir l'estació de trens va tornar a acollir un acte de protesta històric per part de les forces polítiques. Premià diu prou, estació digna, accessible i segura. Aquest va ser el lema esgrimit en una pancarta subjectada per representants de tots els grups municipals, que es van plantar en un lateral per la part de fora. Des d'allà, l'alcalde va expressar la indignació compartida i després Rafa Navarro va atendre els mitjans.
2: Tenim una estació que, com veieu, cau a trossos. És una estació que dona servei aproximadament a 40.000 persones. I, en canvi, tenim aquesta situació lamentable amb una actuació des de fa 2 anys promesa que ni tan sols després de temporals, ni tan sols després de mentades, han tingut la dignitat de venir i arreglar-ho.
1: La resta de grups també van passar pel micròfon de Premià Mèdia, començant per Crida Premianenca, que va ser qui va tenir la pensada d'orquestrar aquest gest conjunt. Escoltem la portaveu Marta Solà i després Enric Pons, d'En Comú Podem, Pilar Guardeño del PSC i Pep Ripollès, d'Esquerra Republicana.
3: Tenim una estació ara mateix que fa pena, o sigui, està molt deixada.
4: Que Renfe i Adif complin amb els seus compromisos i es tiren endavant unes obres necessàries.
5: L'estació no està en condicions.
6: Que totes les forces polítiques s'ajuntin i a reivindicar tots cap al mateix efecte. Penso que és un fet insòlid, que no hauria de ser tan insòlid.
1: L'acció d'ahir es feia quan passen 2 anys que Renfe va anunciar una actuació de reforma de les andanes pressupostada en 600.000 euros, que el mateix director de la companyia va confirmar en una visita a Premià de Mar la tardor de 2024. A data d'avui, però, no se'n té notícia. Tercera edició de la Fira Ficus de la Sostenibilitat, aquest diumenge, que es trasllada del nucli antic a la plaça Salvador Moragues, és a dir, sota la pèrgola fotovoltaica i espais contigus, i que creix pràcticament en tots els vessants, perquè suma participants a la Fira d'Entitats, amplia tallers i exposicions i acollirà un mercat de segona mà amb 32 parades. L'Albert Puig és el responsable de Premià Energia, on va néixer la fira.
7: I és important remarcar, com tu dius, el terreny simbòlic, perquè és una pèrgola de producció d'energia solar, però més enllà d'això també és un espai que ara ho tenim tot en un mateix espai. Abans estàvem al carrer Sant Antoni, però ara ho tenim tot com molt més a prop, més a tocar. Hem crescut, crec que evidentment es va donant a conèixer la marca. També esperem que la fira, malgrat que hi hagi un canvi d'emplaçament, a poc es vagi consolidant.
1: A la Fira d'Entitats, sota la pèrgola, hi haurà 15 entitats locals i comarcals. Més amunt hi haurà l'espai lúdic i els tallers i una exposició sobre estalvi energètic. I, finalment, al Parc de Salvador Moragues es muntarà el mercat de segona mà i la zona d'autoreparació. La fira es farà de 10 del matí a 2 del migdia i s'amenitzarà amb un espectacle del Mac Lluc i un concert de la banda Kimchi. El Partit Popular s'ha posicionat també en el debat sobre els preus del lloguer dels pisos de la fàbrica de pijames i sobre els criteris que s'apliquen a les bases del reglament municipal d'habitatge que s'està confeccionant. El portaveu Joaquim Briones ha fet notar que, en aquest cas, no s'estan oferint pisos socials, sinó pisos subvencionats, i que es tracta d'una promoció privada i que, per tant, els preus s'han hagut de pactar amb els titulars de l'empresa. Amb tot, Briones considera que també s'haurà de crear habitatge social.
8: Lo que habrá que pensar en un futuro es donde podemos tener y conseguir pisos que sean de alquiler social. Aquí, pues en esto, tenemos los handicaps de que ser privado pues tiene que ser un acuerdo también con la propiedad. Entonces, pues serán subvencionados y, bueno, estaría que fueran mucho más baratos, pero es eso, que es privado, no es público.
1: Mentre que el govern defensa que les polítiques d'habitatge també han de vetllar perquè la classe mitjana pugui trobar habitatge a Premià de Mar i no hagi de marxar des de l'oposició, començant pel PSC, s'ha qüestionat que es dediquin recursos públics a veïns que ja disposen, diuen, de diners. L'Institut Premià de Mar informava ahir de l'inici d'una nova col·laboració entre el centre i l'Ajuntament, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting. Col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però a la qual es vol donar continuïtat. En concret, segons explica l'Institut en una publicació, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat van reunir-se fa 2 setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades per la Festa Major. Accions que han impulsat i ordit des de l'agència de publicitat simulada IPM de Creative Center. El treball ha de ser, com diem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa, però, perquè segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent l'agència col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per a l'Ajuntament. Convocatòria gegant. A la pàgina de Cultura d'avui, Manel Ferrer.
9: La colla de gegants de Premià de Mar ha organitzat un assaig obert aquest dissabte a partir de 6:15 de la tarda a la Casa de la Festa de Can Manent. La iniciativa vol apropar l'activitat gegantera a la ciutadania i captar nous membres de cara als actes a la Festa Major. L'activitat estarà oberta a qualsevol persona interessada en el món dels gegants que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la Festa Major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
10: En algun acte han de sortir tots els gegants i, per tant, necessitem mans i per això doncs, també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres.
9: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. Com dèiem, l'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
1: Tanquem amb el temps. Avui continua la presència de núvols i les temperatures continuen suaus. Mínimes de 19 graus i màximes de 22. Demà torna el sol sense manies i el termòmetre començarà a remuntar amb vistes a un cap de setmana calorós.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen al Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet, a la primera part del que farem avui. Avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgulleix moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès. Vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta. Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per petar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. Sí, sí. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol, on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre, i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten, ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Que pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon, i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi, sí, extra.
2: Exacte, i que són divertits, perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, que a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un. A no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius, doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí. Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... Espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundíssim tant.
2: No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és bàsicament donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí, també.
0: Tot això també, ho poden també veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno. Endavant, endavant.
2: Hi ha gent de tot.
1: Sí. I llavors ja... Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen no vull dir res, coses, Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon. Sí, Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: Ah, també
2: perquè pot... també serveix, però no et dona res. L'únic que pot seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí La Guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la Guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí,
0: per supuesto. Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística a la guerra és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans. I per fer, justament per això, el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh!
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però, sobretot, el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. I ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet, no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ja ho van comentar a l'anterior programa. I aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I s'haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, Techador, allò sí que era seriós. Per això, l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra.
2: Hòstia.
1: Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Però per als argentins era molt dur, això,
1: eh?
2: Per als argentins era molt dur.
1: Havia de ser, ho havia de ser. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que es situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La Comunitat Europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà Unió Europea, Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els qui t'havien de validar.
1: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Vinga, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
0: D'aquí neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què voldries? És lo que tienes.
1: Un clar, movimiento muy sexy.
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa, sí. Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa
1: movimiento,
2: o no?
1: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa
1: ja,
0: segur.
1: Ja, jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt, però i cadascú...
1: Cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso una música amb molta cura.
0: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé. Per la resta del món, no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer el que fas en aquests casos, no? Si els teus enemics estan donant de clatellades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
0: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Sí, imagina't...
0: Sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta, dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
1: feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però t'imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i et comença a fotre clatallades dos paios del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui, ah, sí? Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties els del Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Però sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està. I podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS. Però, clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa? Què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a les reivindicacions argentines sobre la sobirania de les Illes Malvinas, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado, al 1940, la va acabar composant.
2: No sé... 3,
0: no, perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament. Ha entrat.
2: Ha entrat molt bé.
0: Efectivament, ha entrat.
2: Per mi, és, ja et dic, dels dos programes, top 3.
0: Però ha caigut perquè... És que, clar, aquí veus els Patreon, aquí, veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos... L'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a fer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil·la en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així. En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarters que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Mm. O sigui, imagina't que, tio, te llistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvinas. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha a les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub.
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocado, Henry, t'ha tocado Malvinas. Què?
0: No, no era Maldivas?
1: Maldivas, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: Ha fet
0: un monòleg, eh? Vull dir, això serà un tall. No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si s'independitza? Els 1.800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sostinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Estaquear.
1: És que és una paraula que...
0: És argentina, no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català.
2: Estaquear.
1: A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges. El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines i carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Roskin, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets. I no
1: jo
0: coneixen.
1: Aquesta la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltes molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja,
2: no.
0: Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recte final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al sud del soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però et toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals...

0: A nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és tant, no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen
1: no,
0: la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense anotar en el front, que totes dues es venen com antibalicistes. Però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra. I això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya. Mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
0: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-nos, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda bracista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
2: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
2: Estàs bé, Albert?
0: Estic molt bé.
2: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte, sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberal, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
2: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa
2: o gairebé tancar
1: aquest programa fent menció a un home del qual no hem parlat perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix com a mínim ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick, és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Per a la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Per a la vida de Leon Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda, comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans a partir de la...

0: I have one on me.
1: Escoltes ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no? Que, mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
7: Estàs escoltant?

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: escoltant la ràdio un dia qualsevol al matinal Premià Mèdia.
1: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
1: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
2: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. I ara...

0: Estàs escoltant?
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
3: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.

0: sabes muy bien.
1: Quiero que me pises los pies.
2: Media. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
3: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
5: ¿Está aquí?
6: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: al matinal Premià Mèdia.
1: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins el cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.